0: De Serós s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
1: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre, que amb aquests recursos, pocs recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no trigui això, perquè a nosaltres no s'hi val pa.
0: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
2: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat fins i tot a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb tota seguretat. En parlem amb Jordi González, ell és director de Tecnologia i Innovació del Cat 112. Senyor González, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Partint d'aquesta xifra que dèiem, del 15% del territori català sense cobertura, amb aquest mapa deia fins a quin punt podem dir que ningú queda desconnectat en una emergència?
3: Bueno, dir que ningú es queda desconnectat és una mica, seria una mica agosarat. Ja voldríem, ja. El que passa que, bueno, la veritat és que les operadores de telefonia són les que fan el desplegament de la seva xarxa. I tot i que cada vegada el territori cobert és més extens, no s'arriba, i dubto que s'arribi mai al 100%. Això va millorant perquè amb el desplegament de les noves xarxes, són 4G i 5G, la cobertura és millor. I sí que és cert que estem a un 85% de cobertura de territori, però també és cert, i això també diuen les operadores, que pel que fa a la població estem a un 99%. Llavors nosaltres com a 112 no podem millorar la cobertura, això és competència de les operadores. I el que sí que podem fer són mesures com les que estem dient, no? No podem millorar la cobertura, com he dit, però sí que podem informar la població d'allà on hi ha cobertura, i és el que fem amb aquest mapa.
2: Per tant, entenc que el que és interessant d'aquest mapa i de la consolidació d'aquest mapa és que les persones, quan hagin d'anar a la muntanya o quan vulguin fer una excursió, el que se'ls aconsellaria en tot cas és que planifiquin abans de sortir. Aquesta seria la principal recomanació que feu, perquè és clar, si no podeu garantir el 100%, podria ser que algú marxés en un punt on no hi hagi cobertura, que li passi alguna cosa i que evidentment no pugui fer res per això, per reclamar ajut. Per tant, entenc que aquesta seria la principal recomanació que feu?
3: Sí, just és aquesta. De la mateixa manera que quan surts a la muntanya has de planificar la ruta, has de portar calçat adequat, has de portar la roba adequada, has de mirar si fas nit a quin refugi on et quedaràs, doncs també el que diem és que mires aquest mapa, que mires les zones que hi ha cobertura i els pals on hi ha cobertura, perquè si mai passa alguna cosa, pues que tingués la capacitat de contactar amb el 112.
2: Una última pregunta. En una situació doncs d'angoixa o de desorientació, allò que vostè ens explicava, els pals i els refugis tenen matrícula i localitzen automàticament la trucada. Com funciona exactament i què resol? Explica'ns una mica, encara que sigui a grans trets.
3: A veure, resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, pues, caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres. I la segona va lligat amb la localització, és a dir, quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat, perquè no tens referències. Val? No hi ha, en el sistema de la població tens l'adreça i tens el número. Això és molt senzill de localitzar per un operador. Però estàs a la muntanya, és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula i nosaltres tenim geolocalitzades tots els pals amb totes les matrícules. Llavors, quan una persona ens diu la matrícula on es troba, la M3426, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta on està la persona.
2: Doncs moltes gràcies, Jordi González. Entenem que venen caps de setmana de bonança. Aquest és un cap de setmana llarg, és una informació útil per a les persones, això, que vulguin sortir a la muntanya. Gràcies, doncs, per la informació i bon dia.
3: Gràcies a vosaltres, bon dia.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.

0: 9 minuts per arribar a les 8 en punt del matí. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord, amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les 3 jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Ens n'apropa tots els detalls en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
1: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació, assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als Camps Elisis.
2: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia anava batzegades, no? Que ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
1: Es destaca les valoracions positives dels participants, amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais, com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elisis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
0: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu, ho dèiem, per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que a Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus, amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquest bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, al Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana.

0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de Figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana, Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: I Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes. And incredible emotions.
0: A la Lliga ACB, nova victòria del Joventut. La quarta consecutiva va superar el Burgos per 86-79 en un duel que es va trencar en el tercer quart quan els verd i negres van obrir un forat de 15 punts al marcador. Cameron Hunt, amb 13 punts, va ser el màxim anotador. L'equip badaloní, que demà completarà el partit ajornat amb l'Unicaja per problemes amb l'electrònic, arriba en un gran moment de forma al play-off. Per contra, el Girona va encaixar la quarta derrota seguida, la setena, en els darrers 8 partits. Va caure a la pista del Bilbao per 86-80 en un duel igualat que va acabar decidint-se en l'últim quart. Martínez Gueven, amb 24 punts i 13 rebots, va ser el més destacat del conjunt gironí que acomiadarà el curs divendres contra el Joventut a Fontejau. I el Hajo Post Lleida, amb la permanència ja assegurada, no va poder oferir un triomf a l'afició en l'últim partit de la temporada al Barris Nord. Va perdre davant el Morabanc Andorra per un contundent 88-116. Els de Gerard Encuentra van començar dominant el marcador, però Kile Kuric, amb un gran percentatge d'encert, va capgirar el resultat per als andorrans, que van ampliar l'avantatge fins als 28 punts de marge finals. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma Antiga. En total, han estat més de 500 activitats. El director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver fet créixer la curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
4: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Propostes en xarxa.
7: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, art i pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, art i pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que també s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cap de setmana ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta cap a justament aquests socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, els de Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, el que ha de fer és formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
1: Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlarem en uns minuts amb Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un espot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. Dels esports destaquem que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers. 8 i 4, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui

0: retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès, en aquesta mateixa AP7, a causa d'una incidència, també en sentit sud, i que deixa 5 quilòmetres de retenció. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara repassem el temps, ho fem com sempre, com cada dia, amb en Lluís Miquel Pérez. Tenim, ens explica, un temps d'estiu quan encara falta un mes per al solstici. Lluís Miquel, molt bon dia.
1: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, queden ben bé 25 dies perquè arribi el solstici d'estiu, perquè arribi oficialment l'estiu astronòmic, però les temperatures són de rigorós estiu ja, i des de fa 4 o 5 dies. I atenció, perquè avui no afluixa ni gota aquesta calor. De fet, ja a aquesta hora la temperatura s'està espavilant de seguida, ni tan sols fa fred a les valls del Pirineu, on també a hores d'ara va pujant de seguida aquesta temperatura, i el sol és ben present en aquests moments a tot el país, ni tan sols amb boires o núvols que puguin fer ombra. Aquesta tarda algun nuvolet creixerà cap al Pirineu, sobretot al Lleidatà, no gaire importants, no tindran esma com per deixar xàfecs, i per tant moltes hores de sol, moltes hores de sol picunador i moltes hores de calor. I és que aquesta tarda estarem, si fa no fa, com els últims dies, de 30 a 35 graus a més de la meitat del territori català. També aquesta tarda una mica més de vent, sobretot tossut, a les comarques de Lleida. I Helena, atenció, perquè aquesta setmana parlarem d'una calor històrica. Segons les previsions, a partir del dimecres farà una calor de rigorós, molt rigorós estiu. I n'estarem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada. El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles, una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ull als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
3: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
4: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu, i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
3: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
5: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce,

0: una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
1: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
2: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
3: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: I quan són les 8:10 també us expliquem avui que hi ha preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, o sigui, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
4: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Globo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: Doncs en declaracions aquí al Notícies en Xarxa fa uns instants de l'economista i consultor en estratègia empresarial Rashid Karum apunta que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i per contra es continuï generant ocupació de qualitat ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
5: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
1: La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
6: Tots els marroquís globen.
7: Ens treuen treballs.
8: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
9: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
10: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
11: Una soledat, la gent gran.
12: Són gent que roben.
13: Sí, marimats.
14: Estic solo.
15: Terroristes.
16: Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
13: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
12: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: Aquest cap de setmana han tornat a Barcelona una vintena d'activistes de la flotilla Global Sumut després de ser interceptats per Israel en aigües internacionals. Han denunciat violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlem tot seguit amb Pau Pérez, ell és portaveu i voluntari de la Global Sumut Flotilla i és també un dels activistes interceptats per l'exèrcit Israel, com us dèiem, en aquestes aigües internacionals. Pau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
14: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
1: Les denúncies que heu fet públiques són molt greus. Parleu de violència física, d'agressions sexuals, detencions en contenidors. De fet, en una nota de premsa que heu fet pública fa poca estona, que vam de fet d'arribar, parleu d'una campanya coordinada de tortura sistemàtica, de greus traumes físics i psicològics, en fi, el que apuntàvem. I a més, desglosseu tot un seguit de persones, de nous testimonis que han estat víctimes de totes aquestes, no sé com qualificar-les, Pau. No sé com ho has viscut tu a nivell personal, em sembla que no cal afegir gran cosa més, eh? Pau, sembla que no tenim aquesta trucada a punt. Intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Anem a explicar-vos més coses interessants d'avui, que som dilluns i que passen ara mateix 16 minuts de les 8 en punt del matí. Cap de setmana, deia, especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme, que a més ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobús. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona ha resultat ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una bralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb els fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20, a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i van demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar el vehicle embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. I Unió de Pagesos demana més coordinació de cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents, però també insisteixen a la pagesia afectada per aquests robatoris de la importància de denunciar-los. Ens ho explica Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
15: El passat 20 de maig, un pagès de Serós s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
16: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre, que amb aquests recursos, pocs recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no sigui això, perquè a nosaltres no s'hi val pa.
15: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
1: Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb seguretat. N'hem parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa amb Jordi González, que és director de Tecnologia i Innovació del Cat 112.
17: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador simplement introduint aquesta dada ja està veient al mapa la ubicació exacta.
1: Ara sí, reprenem. Hem pogut recuperar l'entrevista amb Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la flotilla i un dels activistes, dèiem, interceptats per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Pau, molt bon dia i gràcies per atendre'ns, deia.
18: Hola, merci, gràcies i perdoneu.
1: Cap problema. Les denúncies que heu fet públiques explicava que són molt greus. Parleu de violència física, agressions sexuals, detencions en contenidors. Fèieu pública fa pocs instants una nota de premsa que hem rebut que parleu d'una campanya coordinada de tortura sistemàtica. Greus traumes físics, psicològics, en fi, una sèrie d'aberracions que no tenen nom. No sé com ho has viscut tu personalment, Pau. Què diries? Com estàs? Quins són els ànims?
18: Bueno, estic bé, jo per sort estic bé, estic recuperant-me encara, han sigut uns dies molt durs i jo diria que tothom que ha passat per la flotilla i per aquest segrest ha patit tortures de diferent intensitat. Jo per sort tortures físiques en vaig rebre poques, vaig rebre cops a les costelles que les tinc molt adolorides, però no tinc cap traumatisme, però tinc companys que amb el nas trencat, amb pneumotòrax, amb canells trencats, han patit agressions sexuals. Llavors, jo crec que la paraula adequada és tortures, jo crec que hem patit tortures sistemàtiques i hem tingut, diguem-ne, l'experiència de viure com a palestins i ser torturats com a palestins durant 3 dies. Nosaltres hem pogut viure l'experiència i sortir-ne vius, però ser molt conscients de que el que nosaltres hem viscut durant 3 dies, els palestins porten 8 dècades vivint aquestes tortures i aquests segrestos en el seu propi territori.
1: Pau, l'ONU s'ha mostrat consternada també pels fets i ha reclamat rendició de comptes a Israel després d'aquestes denúncies, però en canvi acuseu la Unió Europea de no haver mogut un dit per la flotilla. Què li demaneu que faci ara de manera immediata i concreta o què denuncieu, en tot cas, per part de la Unió?
18: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Veient com una potència no europea segrestava a 500 quilòmetres o a 1.000 quilòmetres de les seves costes ciutadans dels seus països, no ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel, perquè creiem que és evident que amb aquest tipus d'estats no pots tenir ninguna relació perquè no respecten cap dret internacional ni respecten la vida humana ni dels palestins ni de cap ciutadà del món, com s'ha pogut demostrar ara.
1: I acabo, Pau, tampoc esteu massa contents amb el paper que en tot això ha jugat el govern espanyol i per acabar-ho d'adobar, veiem també aquest cap de setmana la imatge de la Resainz a Bilbao carregant contra alguns dels membres de la flotilla i familiars. Tampoc s'acaba d'entendre massa. Què li demaneu explícitament al govern Sánchez que faci ara?
18: Bueno, el govern Sánchez, diguem-ne que té dos cares, no? Té la cara de mediàtica, que sí que fa moltes declaracions a favor de Palestina, no? I en contra d'Israel, però els hi demanem accions, accions de trencament, d'aïllament, de no tenir cap tipus de relació amb nosaltres. De fet, jo, per exemple, soc bomber, sí que vaig veure que la meva superior, diguem-ne, la Núria Parlon, la consellera d'Interior, va fer un tuit demanant el meu alliberament, però jo no he rebut cap missatge personal d'aviam com està, com estic, si necessito alguna cosa. Llavors, crec que és el manual clàssic del PSC, de cara a la galeria del PSC i del PSOE, de cara a la galeria fer moltes declaracions, però després, a l'hora de la veritat, no fer absolutament res. No? Llavors, els hi demanem això, que trenquin totes les relacions amb aquest estat que no respecta la vida de la resta de ciutadans del món.
1: Pau Pérez, benvingut a casa. Ens n'alegrem d'haver-vos com a mínim bé íntegrament. Gràcies, que vagi molt bé. Molta sort.
18: Moltes gràcies.

0: dos quarts de nou. Abordem ara la crònica esportiva explicant-vos que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental, davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i també Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser, però, sens dubte, la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes. And incredible emotions.
0: Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total han estat més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Tots els marroquins roben.
6: Ens treuen treball.
7: Com a trans, et veuen com un monstre.
8: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
9: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
10: Una soledat, la gent gran.
11: Són gent que roben.
12: Paràsit, marimatxo.
13: Però existir solo.
11: Terroristes.
14: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
15: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
17: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
18: Què pot fer trontollar una democràcia?
19: I si demà deixés d'existir?
13: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
3: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
5: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
17: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
7: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socias, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
4: La xarxa de comunicació local.
11: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
11: La ràdio que ens uneix.
10: La teva companyia diària.

Molt bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Matí d'aquesta jornada de dilluns 25 de maig del 2026. Encara no és estiu, però com si ho fos, aquest cap de setmana, déu-n'hi-do, quina calorada, com es nota ja la... que pica el sol. I és que és normal, aquesta nit pràcticament no hem baixat dels 17 graus, 17, i en tenim ara mateix 21 graus. Avui arribarem als 29-30 graus, I a partir d'ara sembla que aquesta setmana el dia més càlid serà dijous, el cap de setmana baixarà un parell de graus la temperatura, però bé, sembla que serà un cap de setmana de molta, molta calor. No hi ha pluges a la vista, per tant, sol i calor durant els propers dies. Aquells que s'esperaven a l'estiu per posar l'aire condicionat, l'instal·laré, no el posaré, el posaré. Si l'heu de posar, espavileu-vos, perquè si no, ja sabeu que aquests dies els lampistes, la gent que fa la instal·lació d'aires acondicionat, comencen a anar de bòlits. Benvinguts, avui és dilluns 25 de maig, és dilluns de Pentecosta, és festa a Figueres. Nosaltres a Vilafant vam fer el dia 4 de maig, perquè el dia 3 va caure, em sembla que era diumenge. Doncs a Figueres avui és festa. Sant Dionís, Sant Lleó i Santa Magdalena Sofia Barat, felicitats. Mercats a Blanes, Cadaqués, Olot, Riudellots de la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí. Refrany del dia: qui oli remena les mans s'anunta. Qui oli remena les mans s'anunta. I la cita del dia: estar contents amb poc és difícil, amb molt impossible. Ho va dir Pearl Schisticker Bach. El sol ha sortit a les 6 i 21 minuts al matí. Ben aviat, I s'amagarà a les 9 i 12. Aquests dies són els dies més llargs de l'any. I avui, 25 de maig, es celebra el Dia Internacional de les Taques Cutànies, Dia Mundial del Futbol, Dia d'Àfrica, és el Dia d'Àfrica, és el Dia Mundial de les Tiroides i Dia de l'Orgull Friki. Felicitats a tothom, També és Santa Amanda, Sant Lucifero, Lucifer, ja aquell que diuen que és dolent, que és el dimoni, no, res, és un paio que és divertit. Passa que la gent, ja sabeu, l'església sempre el posa de dolent. Era un sant, i el van posar, allà li van tallar les ales, Es veu que fotia uns merders allà al cel, unes juergues, tu. Bueno, impressionant. I també Santa Beda. Julio Cortázar va dir que nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. Això és veritat, A vegades hi ha gent que diu: ui, aquest ha muntat 4 o 5 negocis. Tranquils, poder el cinquè o el sisè li anirà bé. De ser una mica més valents, No caure en allò del derrotisme. Aquesta és la Setmana Internacional de la Solidaritat amb els pobles dels territoris no autònoms, Setmana Europea contra el Càncer i Setmana Internacional de l'Educació Artística. Avui hi ha lluna creixent. Està il·luminada al 65,03%. La pròxima lluna plena serà el 31 de maig. Falten 6 dies. I tal dia com avui, el 25 de maig de l'any 2020, l'afroamericà George Floyd moria per asfíxia provocat per un agent. L'agent de policia Derek Chauvin, després de posar-li les manilles i posar-lo cap per avall, li pressionava contra el paviment amb el genoll. Aquest seria el desencadenant d'accions de protesta multitudinàries al llarg dels Estats Units contra el racisme, la xenofòbia i els abusos policials cap a ciutadans afro-nord-americans d'aquest país. L'any 2008, tal dia com avui, aterra a mar la sonda Fènix de la NASA en un programa conjunt de diversos països per la recerca de proves biològiques en el planeta. L'any 2002, un Boeing 747 de l'aerolínia China Airlines es desintegra a l'aire i s'estavella a l'estret de Taiwan. Morien les 225 persones que anaven a l'avió. L'any 1983 s'estrena l'episodi 6è de l'exitosa La saga de Star Wars, El retorno del Jedi. I una altra dada d'aquelles dolentes, un altre accident d'avió, i va ser... L'any 1979, tal dia com avui, s'estavellava un avió DC-10 després d'enlairar-se a l'aeroport internacional d'O'Hare, a Chicago, als Estats Units, causant la mort de 271 persones que anaven a l'avió i dues persones a terra perquè li van caure trossos de l'avió.
L'any 1977 s'estrenava la primera pel·lícula de l'exitosa saga Star Wars, episodi 4, a New Hope. Quantes en portem ja, eh? Portem una pila d'això dels Star Wars, eh? Tal dia com avui, 25 de maig, és l'aniversari de Ali Reisman, gimnasta nord-americana, 32 anys. Barrymore Archer, futbolista, 48. Cillian Murphy, actor irlandès, 50. Octavia Spencer, actriu, directora, productora i guionista nord-americana de cinema i televisió, 56. Annie Edge, actriu, realitzadora, sonògrafa i productora nord-americana, descansi en pau, avui hauria fet anys. Mike Myers, actor, cantant, productor i guionista del Canadà, 63. A tots ells, moltes, moltes felicitats. Pujada Empordà.info per saber què es cou a la comarca. Eleccions municipals i comencem a saber o conèixer els caps de llista. Moja Lalú, alcaldable de Figueres en moviment. No podem normalitzar que hi hagi persones i famílies vivint en cotxes. Els alumnes de primer de batxillerat de Llançà guanyen el gran concurs del formigó. La conca de la Muga està fràgil, aigües en mal estat, davallada de fauna i estrès hídric. Una vegada més, doncs, des de la sintonia de la ràdio, tot allò que us podem oferir, vinga, va, bon dia, benvinguts, tenim moltes coses per endavant, anem per feina i ho farem amb una superestrella, Aitana. Benvinguts, bon dia, us parla Toni Guerrero.

Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Maçanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem! Acabem d'arribar, però ells ja marxen, mira, tenen pressa. Fangoria, me voy!

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Sortida en bicicleta. Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Salutacions cordials i molt benvinguts a una nova edició del nostre butlletí de notícies. Aquesta nova setmana estem a dilluns 25 de maig del 2026. I Aeden alerta que la conca de la Muga es troba en una situació fràgil per l'estrès hídric i la contaminació. Els alumnes de batxillerat de Llançà guanyen el gran concurs de formigó de Girona. El Castell de Sant Ferran estrenarà aquest estiu el cicle cultural Nits d'Art al Castell. I la ruta del tast surrealista arrenca amb una gran festa gastronòmica a la plaça Catalunya de Figueres. També tancarem l'edició d'aquest butlletí amb la previsió del temps des de la xarxa amb en Lluís Mi Pérez.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La Eden Salvem l'Empordà alerta que la conca de la Muga es troba en una situació fràgil a causa d'un mal estat de les aigües, la davallada de fauna i l'estrès hídric. Segons un diagnosi basat en dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, només 2 de cada 10 masses d'aigua de la conca presenten un bon estat ecològic, mentre que la resta tenen nivells mediocres o dolents. L'estudi també adverteix de la contaminació dels aqüífers per nitrats i pesticides i la reducció de cabals ecològics del riu. L'entitat denuncia que la gran demanda d'aigua d'abastament i regadiu està afectant el sistema i reclama aplicar mesures urgents per garantir la disponibilitat d'aigua i la preservació dels ecosistemes. Entre les propostes hi ha limitar el creixement urbanístic, modernitzar els sistemes de reg, reduir la contaminació agrària i avançar cap a una gestió pública i sostenible de l'aigua.
1: 4 alumnes de primer de batxillerat tecnològic de l'Institut de Llançà han guanyat el gran concurs del formigó, organitzat pel Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Girona. El certamen ha comptat amb la participació de 29 centres educatius i més de 420 estudiants de la demarcació. Els alumnes Arnau Fernández, Irene Datena, Ainhoa Pérez i Neo Musimano han aconseguit la millor resistència amb una peça de formigó de 35,85 newtons per mil·límetre quadrat, fet que els ha volgut l'aprovetador. Des de l'Institut han destacat la importància d'aquest tipus d'iniciatives per apropar la pràctica professional a les aules. Com a guanyadors de la demarcació de Girona, ara participaran a la fase estatal del concurs.
3: El Castell de Sant Ferran de Figueres acollirà aquest estiu la primera edició de Nits d'Art al Castell, en un nou cicle cultural que combinarà concerts, teatre i cinema a la fresca entre el 4 d'agost i l'1 de setembre. Cada dimarts hi haurà dues activitats, un espectacle cultural a les 7 de la tarda i una projecció cinematogràfica a les 10 de la nit en diferents espais de la fortalesa. La programació inclou concerts de la Big Band a l'Empordà, música de Bach en el trio Rina i la mezzo-soprano Claudia Schneider, sessions amb DJ Rina i de teatre de les companyies T4 i La Funcional. També es projectaran pel·lícules com La La Land, Flow, Cirat o El silenci abans de Bach, en homenatge a Pere Portavella. El festival també oferirà servei de restauració, busos llançadores des de la Rambla i una exposició d'arts visuals amb creadors empordanesos sota el títol El refugi de les arts.
1: Figueres donarà el tret de sortida a la cinquena edició de la Ruta del Tas Surrealista el proper 3 de juny amb una gran festa de presentació a la plaça Catalunya. L'acte inclourà degustacions de tapes inspirades en l'univers de Salvador Dalí, vins de la Déu Empordà i música en directe amb el grup Submorenau Duo. La ruta gastronòmica celebrarà del 4 al 14 de juny i comptarà amb la participació de 26 establiments de la ciutat. En total, 20 locals oferiran tapes surrealistes amb copa de vi per 4 euros, mentre que 6 restaurants prepararan menús especialitzats per 35 euros. L'esdeveniment, organitzat per Comerç de Figueres amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres, busca combinar gastronomia, comerç i cultura amb propostes creatives inspirades en l'imaginari de línia.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: I anem cap a aquesta previsió del temps amb el patrocini de Llenyes Empordà.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Una previsió del temps que ens acosta al nostre company Lluís Mini Pérez. Bon dia.
6: Bon dia, una situació completament tranquil·la, transparent, assolellada i molt calmada a les comarques de Girona al llarg d'aquest dilluns. El que podem destacar sobretot és aquest ambient ben càlid que anirem tenint a hores d'ara, doncs es pot descansar millor, encara la humitat és baixa i per tant pot baixar la temperatura, però en qualsevol cas d'aquí a molt poca estona aquesta temperatura tornarà a enfilar-se per damunt dels 25 graus i aquesta tarda per damunt dels 30. On més calor farà serà cap al Gironès, al Pla de l'Estany, a la Baixa Garrotxa, també l'interior del Baix Empordà. Arran de mar, 23, 24, 25 graus i fins i tot amb alguna boirina a tocar del Cap de Creus, però d'una forma molt local. Gran part de Girona avui tindrà força sol i aquesta tarda també algunes nuvolades a la Cerdanya, al Ripollès, però serà difícil que deixin ruixats. Atenció, a mitjans de setmana la calorada que tindrem per les dates. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
8: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
9: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: Vinga, que se'ns acosta aquest cap de setmana aquesta tercera festa de la cervesa. Oi, una fila de la cervesa artesana, eh? D'aquelles de debò. Doctor Prats, una mica d'energia per aquest dilluns.

Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda. Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar. Peça musical per arribar gairebé a les portes del butlletí de les 9. Dijou, End of Beginning,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, tres accidents dificulten en aquests moments la circulació. El primer a l'AP7, a Roda de Berà, que deixa només un carril obert en aquest punt. Un segon accident a l'AP7, també a Mollet, deixa també un carril tallat. I finalment, un tercer accident afecta, en aquest cas, a la B142 a Polinyà, que deixa completament la via tallada. També hi ha retencions a la Nacional 340 a Creixell i també a l'AP7 a Mollet del Vallès. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa, 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou 9.200 personal d'atenció educativa i personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i també reduir la càrrega burocràtica. La major part de les noves places seran per al professorat, amb especial reforç a l'escola inclusiva i a la formació professional, i també s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i també personal administratiu. Escoltem ara Esther Niubó, que és la consellera d'Educació i Formació Professional.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu, i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
1: Tot plegat quan les negociacions amb els docents continuen encallades, tot i les noves propostes salarials que va fer el departament en la reunió del divendres. Demà es tornaran a reunir per acostar posicions, amb la pressió dels sindicats d'intensificar les mobilitzacions si no s'arriba immediatament a un acord. I per causes que s'investiguen, dues persones van morir ahir en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l'A2 a Jorba. El sinistre va deixar també quatre ferits menys greus traslladats a l'Hospital d'Igualada. Amb aquestes víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I l'Aplec del Caragol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel sol i la calor. Només es preveuen alguns núvols prims i nuvolades de tarda al Pirineu, que deixaran fins i tot algun ruixat dispers. Pel que fa a la temperatura, es mantindran plenament estiuenques, amb màximes que tornaran a fregar avui els 35 graus a Ponent.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt,

0: High Style i les sessions del nostre equip de DJs. Això és el Rhythm is a Enter. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
4: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
3: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
4: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
5: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes en voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més. Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Estem aquí a punt ja els companys del dilluns, començant setmana. A més, aquest dilluns una mica estrany, perquè hi ha gent que sí que fa festa i hi ha gent que no fa festa, però aquí nosaltres...
1: El peu del canó.
0: El peu del canó, com diuen Josep Maria. Bartolomé, bon dia.
1: Bon dia.
0: Montse de la Llave, bon dia.
2: Bon dia.
0: També tenim en Antoni Caules, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: El peu del canó. Sí, ja et dic que és un dia... Nosaltres vam fer el 4, per tant, que ens treguin el... Com s'hauria de dir que nos quiten lo bailado en català?
1: Que ens treguin lo bailat, no ho sé, no?
0: No sé,
2: nosaltres ja el vam fer.
0: Exacte, ja el vam fer.
2: Sí, avui... O sigui, perquè és festa avui, no? A molts llocs, no?
0: La segona Pasqua,
2: clar,
0: no?
2: Llavors, com que el 3 de maig va ser, que és el dia de Santa Creu, no? Com a festa local nosaltres la tenim, igual que Figueres, doncs llavors el caure en diumenge tu ho poses un altre dia. Des de Vilafant es va optar doncs fer-ho l'endemà mateix, el dia 4, i per exemple ja Figueres és avui, per això hi ha llocs que sí, llocs que no. En principi

0: principi nosaltres, vida normal, avui toca treballar i poca cosa més.
1: Bueno, va, si hem d'anar a comprar, podem anar a comprar a Vilafant.
0: Hombre, i tant.
1: Això sempre, sigui festiu o no, però avui és un bon dia per descobrir el comerç de Vilafant.
2: El dilluns de Pasca bàsicament és festa a les comarques de Barcelona.
0: Sí, exacte.
2: Està molt centralitzat en Barcelona.
1: Sí, però com que quan és festa a Barcelona sembla que sigui festa.
2: Exactament, sí, sí, sí.
0: Aquí no.
1: Almenys en els mitjans de comunicació.
3: No és el dilluns de Pasqua, no?
1: Avui és la segona Pasqua.
3: La segona Pasqua.
1: Sí.
2: La Pentecosta.
1: Que de fet normalment la festa de la Fira del Joguet de Figueres sol caure el cap de setmana abans d'aquesta segona Pasqua, no? per intentar treure el públic de Barcelona. Aquí tens el mando, et cedeixo el mando de la temperatura de l'estudi, Toni Caules. A més, aquí a Vilafant hem tingut un cap de setmana també amb fira dels oficis d'emergència,
0: la tercera fira, que aquest any a més doncs hem volgut fer un pas més i que sigui comarcal i que sigui reconeguda, doncs, això a nivell comarcal, i que siguem doncs pioners d'aquesta fira, no? Que al final és posar en peu, bueno, la fira d'oficis d'emergència, que no ho hem dit, hem dit fira, però no, llavors és posar en peu doncs tots aquests oficis que són tan importants i que se'ls ha de donar aquesta visibilitat de tota la feina que fan, que és immensa.
1: Tu hi eres també, Toni?
2: Jo hi era, i realment jo crec que és un encert. D'alguna manera el que es va fer és apropar la gent que treballa per nosaltres, bàsicament, en qualsevol situació que puguis trobar a la vida, doncs donar-ho a conèixer a la població. Uh-huh. I jo vaig veure que és molt interessant, i les explicacions que et donen, doncs, els cossos, no? Que et diuen és que això serveix per això, en cas de que hi hagi una emergència, doncs ho enfoquem d'aquesta manera, t'expliquen, i a mi em va agradar molt, va agradar molt, i crec que és una fira que, hòstia, algun altre, algun poble, doncs podria ser que em pregués mostra d'això, no? Perquè és interessant, és
1: una fira molt interessant.
2: Que ens copiïn, esclar.
1: La Montse somriu.
2: Pel sol fet de que donar a conèixer, doncs, l'activitat d'aquesta gent.
3: Fa 3 anys que ho feu, això?
0: Aquest és el tercer, sí.
3: I no hi ha cap més municipi que ho faci? O no ho sabeu?
0: Que jo sàpiga, no.
3: Molt bé.
0: De fet, tots els cossos que anem convidant i així...
3: S'estranyen, inclús, no?
0: Exacte, no? Sí, diu, és que no hi hem anat mai, i supercontents, sí. I que any darrere any...
1: Tots... I cada cop porten més coses.
0: I diferents, no? Que, per exemple, la Creu Roja, en aquest cas no va poder ser perquè tenien una emergència, però havien de portar els gossos, no? Llavors dius, Creu Roja, gossos?
1: Sí, que potser no ho saps.
0: Hi ha gent que no ho sap. No,
3: està,
0: no?
3: Clar, doncs, està clar.
0: Pues, bueno, i molts en general, Policia Nacional també van vindre, i n'hi ha que van vindre de Barcelona, inclús sí. Alguna de Madrid, perquè són actuacions que només fan allà. Ara, pot passar que aquesta fira, en el moment que estiguem, doncs, hagin de marxar, com va passar cap al final, doncs els bombers, dos camions dels bombers que hi havia van haver de marxar perquè clar, els van trucar. Hi ha alguns altres, doncs, que estan derretent i així. Sí. Però jo penso que és una fira familiar, val? Amb la mainada que lògicament pujar les motos, pujar en els cotxes amb les sirenes, però a part de que agrada, però és aprendre, no? Uh-huh. També aquest any no ho sé, però l'any passat hi havia un noi que me deia, és que jo estic entre, no? Ambulàncies, val? O Creu Roja. O sigui, purament anar a l'ambulància o anar amb la Creu Roja, que facin doncs altres activitats. Va estar parlant amb ells i diu, ara ho tinc més clar. O sigui, vaig pensar, doncs està molt bé això.
1: No, clar, jo crec que també és una molt bona iniciativa per això, no? Per les persones que han de decidir el seu futur acadèmic, no? Que puguin anar cap a un altre, cap a un costat o cap a un altre. Jo vaig descobrir una cosa que no sabia, perquè em va cridar l'atenció. Haig de reconèixer que m'encanten les sèries de policia, val? I mirant sèries de policia, buscant sèries de policia, vaig trobar una sèrie que no sé si coneixeu, que es diu 911.
3: No.
1: Val, és una sèrie que va del és com el 112, vale? El 911, que és el telèfon d'emergències, i t'explica la història de policia, bombers i l'operadora del 911, no? I està molt, molt interessant. I una de les coses que em cridava l'atenció és que precisament els bombers, quan sortien a qualsevol emergència, sortien els bombers, diguéssim, que s'encarregaven del foc, tal com els tenim entesos aquí, però dins el mateix cos de bombers tenien els sanitaris. I em vaig fixar que, precisament a la fira, vaig fixar que una noia portava la samarreta de bombers, no? Tot el vestiment de bombers, i darrere posava infermera. I li vaig estar preguntant, i em va dir que això és una cosa nova, que incorporen, que el cos de bombers incorpora una part d'infermers per poder actuar al moment, suposo que a l'espera que arribi l'ambulància. Jo tenia entès que aquí anava diferent, no? Que aquí activàvem els bombers i s'activava l'ambulància després, o al mateix temps, suposo que depenent de l'emergència, no? Però també està,
2: o
1: sigui, bé...
2: Com criden els bombers, ja hi va un...
1: No, és que hi forma part del mateix cos.
2: Un sanitari.
1: Exacte,
2: allà.
1: Exacte, forma part del mateix cos de bombers. Hi ha una emergència, doncs aquella persona va amb tot l'equip de bombers i està allà per actuar.
3: De fet,
1: en temes sanitaris.
3: De fet, és lògic, perquè molt possiblement quan hi ha un foc hi pot haver algun ferit, i llavors la coordinació és bàsica, sí.
1: Clar, que així no depèn de que també s'activi l'ambulància, perquè nosaltres ho tenim com més separat, i, ostres, era una cosa que a mi em creava l'atenció quan mirava aquesta sèrie, i dic, hòstia, nosaltres aquí ho tenim diferent, no? Tenim el que és la sanitària per un costat i els bombers per...
0: Clar,
1: per
0: quan truques al 112 ja s'activen tots,
1: tot, sí.
0: Ara sí que qualsevol urgència que tinguem, o...
3: El 112 n'hi ha prou.
0: Tu truques al 112, sí. I es coordinen tots.
3: Sí.
0: El que passa que un pot ser més ràpid que l'altre per en funció d'on estan localitzats.
1: Clar, en aquest cas, doncs mira, els bombers ja incorporaran, i em va dir que això que era una cosa nova, perquè precisament vaig trobar-me una companya de l'escola que és infermera, i li vaig estar comentant, diu, ai, no ho sabia. Jo crec que és interessant, no? Que és el que deia una mica en Toni, no? Que aprens coses noves que no saps.
2: I una de les coses que vaig veure jo és que tota aquesta gent que estaven allà, n'hi havia molts de professionals, però també n'hi havia molts de voluntaris. Me'n recordo, em va cridar un company vestit de la Creu Roja, i dic, què fas aquí tu? No, escolta, em vaig jubilar, estic bé, i
3: els ajudo.
2: M'ha agradat fer una cosa d'aquestes, vaig anar-hi i soc conductor d'ambulància.
3: Pues està molt bé, això.
1: Clar,
3: això
1: el
3: és sobre d'ocupar un temps que no saps què fer, pues estàs ajudant a la societat. Està molt i molt bé.
2: I tant,
0: bueno,
2: sí.
0: De fet, a Madif, que també hi havia, doncs, un estanc, explicaven, no? Que ells sí que els, hi ha uns mesos ara que estan contractats, diguem-ho així, perquè és la que hi ha més urgències, però la resta de l'any són voluntaris, tots
1: els
0: i cadascun
1: d'ells. Els ADFs, eh?
0: Sí.
1: És una associació de defensa forestal, clar.
0: Sí.
1: Jo no sabia, veus, que els contractaven també uns mesos.
0: Sí, comencen, crec que és ara el juny, fins a l'octubre, però clar, diu, la resta de l'any els camins s'han de mantenir, s'ha de vigilar, s'ha de fer, i tot això ho fan de manera voluntària. Sí, sí. Que tenen els cotxes, sí, val, sí. Que té un manteniment, i sí que això sí que ho paguen, però l'altre ho treuen del seu temps i de...
3: Sí, ho sé, perquè però vaig estar en contacte amb els ADFs quan era alcalde. Sí, ho sé, que va així, i moltes vegades jo em plantejava com és possible que aquesta gent, no? Tenen la seva família, sí, els seus gastos, com és que puguin treure temps per dedicar-se a això? És per felicitar-los.
1: Bueno, això en general, amb tot el voluntariat.
3: Sí,
1: no?
3: Sí.
0: Bueno, hi havia els de protecció civil,
1: també són un cos de voluntariat,
0: de Vilafant, i bueno, també explicaven que d'aquí també demano tothom qui vulgui, no? Ser voluntari i formar part, doncs, d'aquesta associació d'aquí de Vilafant, doncs, que quants més siguem, doncs millor, i també que te'n vas a dormir molt tranquil, no?
3: Sí.
0: Amb tot això jo penso una vegada, encara que a vegades diguem, és que no tinc temps, val? O no puc perquè jo tinc...
3: Sí.
0: Bueno, és igual, hi ha vegades que amb poc, no? Si fóssim, si el que diguem, una miqueta el gra de sorra de cadascú, doncs omple, no?
3: T'omple la vida, sí.
0: Clar,
3: sí.
0: I una miqueta d'una estona, un cap de setmana o un moment donat, doncs penso que és important per tots plegats.
1: Clar, que fer un voluntariat omple molt, no?
0: I
1: també,
0: tant.
1: No? Jo d'emergències no, perquè no m'hi veig, però jo he fet voluntariat per la llengua, per exemple, no? Amb el Consorci de Normalització Lingüística. I t'emportes moltes coses, no? Coneixences, o persones que potser es volen dedicar a això, i ara allò el que tenen els 18 i que han de decidir com pues per provar-ho també, no? Fer el voluntariat. voluntariat i després passar a professional.
2: Un cas que és de mencionar, que és interessant, és els de Protecció Civil d'aquí a Vilafant. Han crescut en poc temps molt, eh?
0: Per això.
2: Jo veig que hi ha molta colla. Abans eren 3-4, ara déu-n'hi-do els que hi arriba a haver-hi.
0: Diguem que com més gent millor, per sort, i s'ha de dir, activats per urgències ha sigut molt poques vegades, però no deixen de col·laborar, doncs, tant sigui doncs, amb les activitats que es fan en el municipi, però a més moltes vegades doncs, ells mateixos expliquen per què serveix, què fan, no? No és simplement això amb urgència, sinó moltes vegades, per exemple, a la Festa Jove, doncs ells també fan una mica de conscienciació, doncs de
1: vigilància,
0: de veure, no, que els que la mainada o no tan mainada, perquè aquí totes les edats sí. Hi són, no, doncs que tinguin precaució, que no hi hagi cap problema, no? Al final són voluntaris però molt humans i això es nota que siguin
1: com
0: humans.
1: Com funciona el tema de Protecció Civil? És l'Ajuntament que els activa quan veu que hi ha una sí. emergència? Com funciona?
0: Sí, bueno, per formar part, no, d'aquesta associació has de fer un curs,
1: has primer format,
0: de tot, exacte. Però sí que perquè tothom conegui una mica de què es tracta, què s'estan fent i així, primer de tot es fa com el novell, no, per dir-ho, algo, tu ho proves durant un temps, vas veient tot que es fa, què es treballa, què no es treballa, què es parla, i si tu realment dius, ostres, pues jo sí, m'interessa i vull continuar, doncs després fas un petit curs, val, que hi ha un examen i després ja formes part d'aquí. I realment, doncs, quan hi ha urgències, qui ho activa, diguem, doncs, en aquest cas soc jo com a alcaldessa, els haig d'activar perquè ells puguin, doncs, sortir o anar on te sigui. A vegades els heu vist potser amb altres municipis,
1: sí,
0: que ens han demanat, ens han dit, ostres, mira, ara mateix la cursa d'Entre Pobles de Llançà, doncs també ens van demanar la col·laboració entre tots, no? I bueno, l'Ajuntament fa una petició, després nosaltres demanem si tenen disponibilitat, perquè és el que diguem, són voluntaris, no? I moltes vegades cauen en cap de setmanes i així, i si ens diuen que sí, doncs siguin un, dos o cinc o els que siguin, doncs després els activem i poden anar-hi.
1: Clar, és una mica també els que poden, no? I el que deia abans, clar, Antoni, com que cada cop són més, sí, també és més fàcil de que puguin estar a més actes.
2: Com més són, més operatiu és, eh?
0: Sí, clar, l'acústica, per exemple, hi han estat a concerts d'aquests més grossos que han fet, doncs, darrerament també, Entre Pobles, una cursa que va haver-hi aquí a Vinyonet una cursa que va haver aquí, sí, a Vinyonet també hi van anar-hi, bueno,
1: amb el tema de la L, potser
0: no me'n recordo.
1: També van estar a València,
0: van,
1: no?
0: Van estar a València, aquí, llavors
1: clar, a més ja depassa la comunitat autònoma,
0: sí,
1: ja.
0: En aquest cas, doncs, sí que des d'aquí es va fer una recollida, si recordeu, que es va fer una recollida de l'Iber,
2: sí,
0: quan hi va haver la Dana, no? Primer de tot van fer aquesta recollida des d'aquí i totes les associacions de Protecció Civil, doncs, es van coordinar, val? Perquè clar, que no sigui que tothom demanés el mateix o recollís el mateix, llavors ja n'hi va haver-hi 3 o 4 doncs, voluntaris que per feina s'ho van poder combinar i van voler estar presents, doncs, a València mateix.
1: Clar, en cas d'emergències aquí a Vilafant, potser el Covid? La Covid? Potser va ser...
0: Quan hi va haver la neu, també, uns anys enrere que n'hi havia poquets, perquè eren els inicis, però sí, amb pluges també, i hi ha nou emergències d'aquestes que sí o sí hem de ser-hi tots.
1: Meteorològiques,
0: sí. No, però inclús quan hi ha hagut aquests aiguats d'aquí de cap de setmana o entre setmana, és igual, no? Que dius, cal vigilar el Manol, tot això, a part doncs, dels guàrdies urbans, doncs ells també a vegades ens diuen, guita, tenim 3 o 4 que si necessiteu o anirem fent una ronda per vigilar o així. A la Covid, bueno,
1: a la Covid jo recordo,
0: van ser-hi, no? Molt i molt presents, molt.
1: Que ajudaven també, no, a repartir menjar o a gent que no podia sortir a comprar,
0: sí,
1: o...
0: sí.
1: És que la Covid va ser
0: no
1: la gran emergència,
0: ja, però,
1: no poder...
0: sí.
1: Sí, sí, el tema de mascaretes, no? Recordo també que ajudaven amb el tema... és interessant, no? Tota
3: aquest món, jo estava pensant, en aquest món és un món de contrastes, eh? Sí. Perquè quan, hi ha, quan veus que hi ha gent que es mereixen la millor medalla que es pugui trobar, que fan aquest servei a la societat, i després quan hi ha altres, i ara passo d'un extrem a l'altre, a l'últim cas aquest a Figueres de l'assassinat aquest, és que els humans, vull dir, som diferents.
1: Ja, és una societat d'extrems, no?
3: És una societat d'extrems, exacte, tu ho has dit, és una societat d'extrems.
1: Cada cop, diguem, no?, que cada cop som una societat més egoista, no? Però per contra, a mi el fet d'haver estat dissabte a la fira aquesta, no?, em fa mantenir esperança, no?, d'alguna manera, perquè que encara hi hagi gent, no?, que vulgui fer de voluntari en aquests temes, o que hi hagi voluntariat encara, no?
3: És molt maco, això, sí.
1: En general, que costa, no? Som tots molt egoistes.
0: De fet, una de les exposicions que hi va haver-hi, que era d'un exbomber, no?, que és d'aquí de Vilafant, el senyor Climent, doncs, que encara ho viu, i si pogués sortiria, vull dir... jo estic segura que si hi hagués un petit foc, encara que fos un petit foc, i a davant de casa seu, que no hagués de moure's, doncs ell seria el primer d'anar-hi. I va fer una exposició... Sí, sí. Que
3: I ara que parleu de foc, sí. Si perdona que et talli, sí, no. Va coincidir quan jo era alcalde quan hi va haver els focs de l'Empordà.
0: Sí,
3: i també. Em va tocar, vull dir, acompanyant, perquè m'ho van demanar ells, acompanyant els Mossos d'Esquadres, anar amb uns quants masos, sí, a demanar que la gent marxessin.
0: Sí, sí.
3: I bueno, vull dir, em vaig trobar de tot, eh? Primera, acollonit, perquè t'anaves en aquell mas... Clar. I tenies el foc a tocar, no? Vull dir, i segona, que també veies les contestes generalment, sobretot les persones grans, eren, no, jo em vaig néixer aquí, jo em quedo aquí, que passi el que...
0: I si vaig morir, moriré aquí, no?
3: Sí, sí. Però, sí,
1: és complicat, també, que haver de marxar de casa teva, que no saps què passarà, és una situació clar, difícil.
0: Els rurals, no sé si tot el vas veure... que ensenyaven les petjades, sí, amb el fang i així, per la mainada, sobre, bueno, el que dic jo dic mainada, però al final som tots.
1: Jo ho hagués fet, jo vaig estar-ho mirant.
0: I t'ensenyaven una mica, doncs, quan tu te trobes una petjada, doncs de qui és, no? Si és d'un porc senglar, o si és d'una guinea, o de qui sigui, no?
1: Però no és tan fàcil, perquè...
0: No, allà, jo els veia tots iguals.
1: Sí, no, però no, allà en el paper, vale, mira, sí, puc acabar d'allò, però quan ho trobes a la natura o als camins, no estan tan ben definits.
2: Això de les petjades, com es va als aiguamolls, que hi ha aquelles sitges tan grans,
3: sí.
2: Senillós, em sembla.
1: Sí, Senillós.
2: Eh?
1: Sí.
2: Doncs tu pots pujar-hi en les sitges aquelles. Ah. Doncs en els escalons, a tots els escalons, hi ha una petjada de senglar, de guineu. I o sigui, hi ha la petjada i al costat el nom de l'animal que pertany, d'una daina. Està molt bé.
1: De fet, el meu petit, el gran, no va voler fer res, volia marxar. No, ja he vist a la mama, ja podem marxar. Va venir per veure'm a mi, bàsicament. Dic, però no vols... ja en té quasi 12 anys i és com que ja no vol saber res de res. I el petit sí, i ell volia un xiulet i volia pujar al cotxe de policia i va voler fer això de les empremtes, no? I vull dir que ho vaig veure bastant de prop, no? Els donaven tall de fang, primer els feien l'explicació, que això també és interessant, no? Que tots siguem més conscients, no?, quan anem a la natura, doncs que no som els amos del bosc.
0: Totalment.
1: Que hi ha més gent vivint allà, més éssers vius vivint allà, i que tu els has de respectar i tenir-los un respecte, no? I si veus una petjada de llop, doncs, bueno, no hi vagis cap allà o no molestis, o el que sigui, no? O tenir-hi aquest respecte, no? I va voler fer precisament la del llop, que potser és de les més fàcils d'identificar, perquè són com les dels gossos.
2: Sí, sí, són més o menys com un pastor alemany, eh?
1: La que no hi havia era la 2, perquè suposo que aquí no deu ser una zona gaire d'ossos, no?
0: Os. Ara pensava a 2, pensava que vol dir la 2.
1: No.
0: Un os.
1: Un oso.
0: Sí.
2: Cap allà a la Vall d'Aran, sembla que sí que n'hi ha algun,
1: sí,
2: però aquí no, eh?
1: El Pirineu, no?
0: Només ens faltarien aquí ossos, sí. No ja en tenim prou amb tot el que tenim.
1: Home, els llocs, els senglars... Som...
3: Sí. Bueno, ara que tragueu aquest tema, hi ha una verdadera polèmica...
1: Amb els ossos, eh?
3: Amb els ossos i amb pels llops, perquè està clar, són espècies que si no es protegeixen desapareixeran, i això és molt trist. Però per l'altra banda hi ha el pobre ramader que té les ovelles, que de tant en tant aquell llop o aquell os se'ls importa alguna i se'ls menja, no? Vull dir, és complicat.
1: Clar, és que trobar l'equilibri,
3: trobar l'equilibri és difícil, però bueno, jo particularment penso que si de tant en tant s'ha de pagar alguna ovella, s'haurà de pagar, però que conservem els animals que ja que han existit, perquè si no ens quedem molt...
1: Clar, és que també qui ha sigut el culpable de que hagi retrocedit la població del llop, per exemple?
3: Sí, sí, és que n'hi ha molts que han desaparegut, vull dir...
1: Saps?
2: Però s'ha repoblat, eh?
3: Sí,
2: s'ha repoblat bastant,
1: s'ha repoblat, eh? I el llop també s'ha recuperat.
2: Sí.
1: I en el cas d'aquí de l'Empordà es va reintroduir la llúdriga fa uns quants anys. Jo recordo que va ser tot una campanya, no?, de reintroducció de la llúdriga.
2: Jo l'he vist molt, la llúdriga.
1: No és tan polèmica, la llúdriga.
2: No.
1: Home, a mi el que em preocupa també són les espècies invasores.
3: El bisó americà. Mira, ara que parles de la llúdriga...
1: I els crancs americans.
3: Bueno, sí,
1: que ara
3: sí,
1: que deia el Manol, jo n'he vist.
3: Però jo he vist el bisó americà, aquest riuet que dic que passo cada matí, ara ja estan... Vaig avisar els forestals, van venir, se'ls van emportar, i es van sacrificar el bisó americà, perquè és una espècie invasora. Però jo havia passejat, en aquelles èpoques tenia dos pastors alemans, macos, xulos, i s'havien enfrotat el pastor alemany, eh? Vull dir,
1: sí. Però si són petitets.
3: Sí, però... No,
1: són com, per això, com una fura, no?
3: Una mica més gros, i amb unes dents que queixalen...
1: És un mustèlid, no?
3: Sí, que queixalen i et deixen anar, són perillosos, sí.
0: Uf. Bueno, jo el que sí que m'he trobat, per exemple, aquí en el Manoli així, és que hi ha algun ramader que té ovelles, val? I ell s'ha queixat algunes vegades que, clar, la gent va pel Manol caminant, no?, o un passeig o corrents o el que sigui, i molts porten doncs el seu gos, en aquest cas. I clar, ell me diu, normalment no hi ha, tu vas corrents i el teu gos et fa cas, no? Normalment. El problema és quan no et fa cas en aquell moment. I per exemple els hi va passar, no?, un senyor, un noi, no ho sé el que era, tenia un gos, anaven corrents sols, no anava lligat, i què va passar? Va marxar, va veure les ovelles,
1: clar,
0: amb un camp, i va marxar totes. Bueno, pobre home, diu, és que corrents a darrere perquè
1: es tornaven,
0: i el gos no feia cas en el
3: seu. I llavors el que pot passar aquí és que aquestes ovelles empenyades pel gos poden travessar una carretera i pot haver un accident.
1: Però en principi, ara vaig a fer la prova, pregunta, el gos ha d'anar lligat en tot moment?
0: Bueno,
2: en principi, ja t'asseguro jo, que de cada 10 n'hi ha un que va lligat.
0: Bueno, és una mica problemàtic tot aquest tema, no? Perquè ho tenim molt clar, doncs, que pel
1: carrer asfaltat
0: que això has d'anar-hi, i lògicament les ordenances ho diu. Jo entenc, no?, que aquell gos vol córrer, vol saltar i vol anar amunt i avall. Però sí que és veritat que, com que hi ha tanta afluència, no?, doncs en tots els camins del Manol i tot això, jo quan veig a la gent sí que els hi dic, ostres, millor que el portis lligat, no? Si tu vols, amb corda llarga, dic, però millor que els portis lligats, dic, perquè et pot vindre una bicicleta també,
1: clar,
0: pot vindre una mainada corrents, i perquè normalment els gossos tots fan cas, no? Te diuen, no, és que a mi me creu, fins que no. Jo els hi recomano, o sigui, clar, obligar no els pots obligar, però jo els hi recomano que lliguin, i llavors quan hi ha un camp, no?,
1: sí,
0: un descampat, allò que diguis tal,
3: que veus bé que no hi ha ningú,
0: que tens visibilitat.
2: També és veritat que n'hi ha que quan et veuen a tu que vas caminant i el gos està sobre tu, l'agafen.
3: Sí.
1: Toni, com a amo de gos,
4: que a vegades no et veuen perquè jo m'he trobat molt mainada adolescent que els diuen, nen, vés a passejar el gos, i ells van amb el mòbil a la mà,
0: ja,
4: mirant el mòbil, i el gos suelto pixant i cagant allà on vol, i no recullen res.
0: Sí.
4: Veus gent gran que porta el gos lligat i que recullen les defecacions dels gossos, però veus sobretot adolescents que no recullen res. Li és igual on cagui el gos i tal, on pixi, és el mateix. I ells van amb el mòbil i la seva feina és el mòbil.
1: Ai, els adolescents.
4: I us heu deixat dues espècies invasores molt importants que hi ha al Pirineu, que són els que més hi ha, que són els barcelonins i els gavatxos.
3: I què més?
1: Gavatxos. I els gavatxos.
4: Són les dues espècies...
1: Jo em pensava que diria el coipú.
3: Toni, que estem a comprar massa, seriós, home.
4: Veure una daina o veure un os és difícil a un llop, però els altres...
3: A Ràdio Vilafant arriba a Barcelona l'audiència?
1: Home, avui hi ha molta gent de Barcelona que té festa i potser està per aquí... fent el que diu en escolta, Toni, i potser ho està escoltant.
2: Que no ens els atreguin, eh?
1: Clar, perquè...
2: aquestes espècies invasores que no ens els atreguin, sí, perquè llavors l'economia nostra se'n ressentirà.
1: Clar, jo em pensava que anaves a dir el coipú, no? Que ens havíem descuidat el coipú, que també és una altra espècie invasora, el cranc americà. Després a nivell de vegetació també hi ha l'ungla de gat, el... que es diu Carpobrotus, em sembla.
4: Tot el Pirineu, dos o tres. Quants barcelonins hi ha? A milers?
1: Bueno, i que fan pujar els preus segons a quines zones que tenen segones residències, però bueno,
0: al final, tant siguin uns o els altres, el que han de fer és que ja poden venir tranquil·lament, només faltaria, però tots plegats hem de recollir el que portem.
1: Exacte.
0: Que això també déu-n'hi-do. No, tu ets el més esportista, el més muntanyer, és igual, no? I te'n vas amb la motxilla plena, perquè clar, que si l'aigua, que si les ametlles, que si l'energia, allò, aquelles barretes energètiques, perquè, coi, aquests papers te'ls tornes a emportar.
3: Sí, sí, perquè allò, la degradació d'allò és a base d'anys, vull dir que allò queda allà per sempre, tu, és terrible.
2: Els que anem a caminar i a... els que fem senderisme, ho recollim tot, eh?
3: Sí, sí, ben fet.
1: Sí, sí.
2: Les tapeles de plàtano.
3: Sí, sí. I fent una mica
1: marxa. Que no passa res, eh?
0: No tots, Toni, no tots.
2: Home, esclar, com no per tots, ja sempre hi ha l'excepció.
0: Exacte.
2: Jo, inclús, no m'hi he enfadat, però sí que he cridat l'atenció més d'un que ve a la colla nostra. Però si això ja s'ho menjaran, dic no és que s'ho mengin. És que a tu t'agradaria passar per un puesto i que hi hagi restes de peles de taronja o peles de plàtan?
1: Ella
3: et pot contestar, perquè n'hi ha molts que són així, a mi tant se me'n fot, perquè n'hi ha molts que són així.
1: Però hi ha d'haver respecte per la natura.
3: Sí, i tant que sí.
4: Què passa a l'Everest? Que són professionals, gent de calés, perquè l'Everest no va qualsevol, perquè val molts diners pujar a l'Everest, i es troben que està, bueno, superbrut.
3: Sí.
1: Clar, perquè hi ha tanta gent que hi va...
2: Vaig veure imatges,
1: s'ha convertit en un lloc
2: vaig veure imatges impactants, de la pujada de l'Everest d'ara.
1: De residus o de gent?
2: No, ha perdut, massificat de gent.
3: Ha perdut tota l'essència, ha perdut tot lo maco que era, ho ha perdut tot. Cuita, vull rebobinar un moment que parlàvem ara d'animals i que parlàvem del llop i de l'os, i aquest diumenge, no sé si ho veieu que estic vermell com una tomata, vaig estar dinant
1: a Cap de
3: Creus, un restaurant senzillet que hi ha allà, però les vistes són espectaculars. I en aquell moment, mentre dinàvem, van passar, no sé, una manada, no sé si diu així, de dofins, no? Saltant.
1: Que guai.
3: Escolta, tothom ha sentat dinant, va deixar el dinar i tothom allà mirant. Per tant, jo el que vinc a dir, que és maco que la natura es conservi amb els animals que hi ha.
1: Mira, jo els he vist...
2: Vas poder dinar en cotxe, has tocat de Creus o no?
3: No. Bueno, vaig tenir que donar... ens vam reunir els Bartolomés i el meu germà se'n va cuidar, tens que anar als cotxes plens, tens que anar als cotxes plens, no pots anar dos amb un cotxe, no? Sí. I llavors tens que donar unes matrícules. Nosaltres érem 13 i vam donar 3 matrícules per poder anar amb 3 cotxes en vez d'un amb cada cotxe, no?
0: Exacte, però està molt bé.
1: Sí, perquè fas que no es massifiqui tant, no contaminis tant. Jo ara fa molt que no hi vaig al Cap de Creus,
3: i des de logo era feia molt de temps que no hi estava, i el lloc és espectacular.
1: T'haig de dir el tema dels dofins, que el conec bastant bé, que jo els he vist en mar,
3: amb
1: un projecte que precisament els ascensava per tenir una mica de control de la població, que es veu que l'aleta és com l'empremta dactilar dels humans, i de fet, a part de dofins també hi ha rorquals, que són com una espècie de balenes que passen per aquesta zona. No en vaig veure cap de rorqual, però dofins
3: jo ara explicar-ho aquí seria massa llarg.
1: No, jo, però... i a més a més, com més net està el mar, més n'hi haurà.
3: Sí, el rorqual que tu dius, jo he estat nedant enmig de rorquals, nedant-hi, i tinc fotos, un dia els puc portar.
1: Però aquí al Cap de Creus,
3: mira, anant des de Roses fins a Jacio, que és Cerdanya. Sí,
1: la Montse ha fet una cara de jo no nedaria al costat del rorqual.
3: No, perquè són pobrets, fan 7 metres,
1: no,
3: i portaven les seves cries, vull dir que no, res.
1: Pensa que ells van
3: van fer
1: a la seva direcció i passen de tot, vull dir que no van a fer mal.
3: No.
1: Amb taurons ja seria una altra història.
3: Sí, això me'n parla.
1: A mi això em faria més por. I amb dofins també, potser.
3: Estic mirant les cares de la Montse i veig que...
1: No nedaries amb cap animal.
0: Mira, jo, per si de cas, no sigui que després... dir-ne, perquè és com el dels gossos. No, no, el meu no fa res, i raca, saps? I d'allò, doncs aquests tampoc no fan res, però imagina't però, que els hi agrada, jo què sé, el meu cap.
3: Doncs, dic aquesta i acabo. El mar s'ha d'haver... Es porta dintre. Jo, quan era molt petit, sí, el meu pare tenia un bot de rems, sí, i en aquelles èpoques, per fer-te surant, la mainada ens posaven uns suros. Sí. Anaven lligats uns suros.
1: Ara mi, també, però són
3: i
1: més...
3: I a mi,
1: més
3: dos prou. Anys, em posaven els suros, m'enganxaven pel coll i em fotien l'aigua. Sí. I està clar, això es porta dintre.
1: I tant, que... sí. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb més temes, que en tenim un de la setmana passada guardat, que jo tinc moltes ganes de tractar-lo. Va, vinga, fins ara.
5: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
6: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
7: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
8: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
7: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
8: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
9: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
10: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
9: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
10: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
9: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
11: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-5777-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant amb l'hora de cafè, els deures fets, eh? Has pogut fer la trucada que tenies que fer, sí?
1: La trucada urgent ja està feta.
0: Exacte, fantàstic. No, jo deia que teníem un tema de la setmana passada, la Montse em deia, quin tema? I ara li explico bé en antena, sobre, perquè precisament aquesta setmana n'he sentit en una ràdio d'àmbit català, genèric, generalista, amb seu a Barcelona, ja vull imaginar quina pot ser, que em parlaven d'això, i vaig dir, mira, m'han tret el tema i n'hauríem d'haver parlat nosaltres primer perquè ho teníem a l'ordre del dia, però ens el vam saltar. El tema de les graduacions i els primer, la tradició de la graduació. Jo no sé vosaltres, bueno, ara em direu no.
1: La tradició de la graduació
0: i de la festa. Sí, sí, era graduar, us veu graduat. Ens hem graduat tots. Però la festa, jo a la universitat i és més, no havia acabat encara quan em van donar un paper que era semblant al títol, però no era el títol perquè no havia, encara em quedaven crèdits per fer i no d'allò, l'any que em tocava, diguéssim, acabar. Perquè la universitat també és això, que tu t'ho fas una miqueta, no tens per què fer-ho en 4 anys. Et cridaven, bueno, una mica d'acte, una mica de parlament, et cridaven pel nom i agafaves aquest paper. I ja està. No sé a vosaltres si heu fet... Jo és l'únic moment que he fet alguna cosa. Ni a quart d'ESO, ni a segon de batxillerat, ni a...
2: Això,
0: ni a I5,
2: inclús ni a I3. O sigui, hem anat baixant i cada vegada que...
1: S'ha magnificat molt tot això.
2: A sisè de primària...
0: Festa de final de curs. Jo a sisè de primària sí que és veritat una mica de festa, però de comiat de l'escola, perquè te n'anaves del centre i...
1: El meu net com va acabar la guarderia, eh? Li van donar l'orla.
0: Sí.
1: Coi.
3: Acabant la guarderia.
1: Va acabar la guarderia i van...
3: Jo al col·legi de la Salle, els fossos que en deien, jo vaig fer el batxillerat i vaig plegar i no em van donar res ni van fer festa d'esperida.
0: Sí,
3: eren altres èpoques.
0: Sí que sisè, almenys pel que jo conec, el centre on van els meus fills, no sé qui Vilafant, tu que tu coneixes més, Montse, que es fa, bueno, la festa final de curs, no? I es fa una mica, una coseta especial pels de sisè, perquè dir, se'n van, no?, del centre, però en cap cas és birret, no?, tipus americà.
2: No, ara ja no? Sí, ara ja...
0: Sí, a sisè, fins i tot.
2: Ara ja es fa tot això.
0: No, l'escola dels meus fills no, en principi, mm-hmm. Birret i aquestes sí, coses no.
2: No totes les escoles, ni molt menys, però n'hi ha, jo ho he vist, jo n'he vist us que això, que sisè estan fent el típic...
0: El birret, eh?
2: Que agafes la foto, jo... que el tires i tot sí, plegat. Sí, sí,
4: sí. Jo vaig passar, ara me recordo quin dia era, però em sembla que era divendres, per l'Institut de l'Oliva Gran i semblava un casament, sí, perquè sí. Les noies anaven maquíssimes,
0: ara hi anava
4: els nens supertraje amb un vestit, allò, un traje amb corbata i tot, diu, Déu-n'hi-do, semblava un casament, eh?
0: Sí, sí. I aquesta és l'altra part, no? primer que jo deia, cal potser tantes graduacions o tan solemnes a tantes etapes, era la primera pregunta que més o menys hem debatut, però la segona és aquesta vestimenta, és que precisament el que us deia que escoltava aquesta setmana, que em parlaven a la ràdio, que deia que hi havia noies que feien en algunes botigues més d'una hora o dues de cua, que hi havia cua per aconseguir el vestit.
2: Bueno, i a més és un problema, perquè bueno, jo penso que s'ha anat de mare, aquests vestits que, com tu deies,
1: o sigui,
2: que
1: no els compren, aquests vestits.
0: No, els compren.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí.
1: I que
2: tu els veus.
0: No hi ha la tradició de llogar vestits aquí, eh?
2: Tu veus aquestes graduacions i al·lucines, perquè, clar, bueno, jo. Perquè
0: dic, jo també.
2: Jo dic, uau, no? O sigui, aquesta nena, vale, és la que fa... dos dies la vas veure, o sigui, no té res que veure, clar, amb els talons. Lògicament, tot comporta, doncs, els talons, un vestit, una peluqueria, un maquillatge...
3: És un canvi d'imatge que dius, no és la mateixa aquesta,
2: clar,
3: persona.
2: I els nois, doncs, amb comprar les sabates, perquè tots van amb
0: bambes, normalment. Alguns van amb el traje, bueno, i porten bambes,
2: eh? Per això que llavors dius, clar, se'l compren a quart de l'ESO, els que fan batxillerat o cicles, és igual, perquè també fan aquesta festa... es tornen a comprar després una altra,
0: perquè no, segurament han crescut,
2: ho paguen els pares,
0: clar.
2: A més del viatge de final de curs, del no sé què, doncs,
0: jo estic pensant això, que no sé si m'ho poder sopar. Permetre, eh?
2: Bueno, és tot un món, però a mi el que em preocupa més és que, i qui no va així, vale, que no t'agrada jo no vaig
0: o
2: mai
0: no
2: amb
0: tens...
2: vestit, per què ets d'anar, no, així de mudada, quan jo me sento còmoda, doncs, amb un texai i una camiseta, no? Però clar, ja, no, ja et miren que ets com el rarito, no? Llavors, clar, jo penso, uau, això també
0: bueno, la pressió estètica,
2: pot ser,
0: no, sobre
2: pot
0: això.
2: Ser un problema. Jo he conegut alguna noia, més que noi, que no ha volgut anar a la graduació per aquest motiu. I no perquè els pares, en aquest cas, no li poguessin comprar, no, per la part econòmica, sinó perquè ella deia, diu, és que jo no vull anar vestida així. No vull anar. I quan ho he comentat a la resta de companys, jo, home, que faràs pena, que no sé què. I va
4: no,
2: decidir,
4: la pressió estètica, la pressió
0: és
4: estètica,
0: brutal,
4: si la noia és una mica grassoneta, si no està bé, o el noi, eh?
2: Sí,
4: la pressió
2: sí.
4: estètica d'una festa així, que ho hem copiat dels americans,
0: sí,
4: perquè això era molt americà,
0: sí.
4: Diguéssim, és bestial, perquè clar... si tens la sort de tenir un tipillo, ja estem parlant de noies de 14 a 15 anys. Si
2: sí,
4: ja amb
2: sí.
4: aquesta edat tens un bon tipillo, no sé què, ets bonica, el vestit et queda molt bé, no sé què, i el noi igual, però si no, ja comences amb un gran problema.
2: Per això, per això, per això, per això.
0: Bueno, que de vestit n'hi ha de molts tipus, no? Jo sembla que són els dos últims anys que hem fet les beques d'excel·lència a la graduació. Sí, no? Els dos últims anys
2: que... Bueno, és que ara han canviat el format. Abans
0: sí.
2: també es feien
0: sí.
2: i es feien les beques d'excel·lència, doncs donaven a Vilafant Viladucadora.
0: Exacte.
2: I ara, bueno, aquest últim mandat vam dir que ho lligaríem, doncs, amb el moment de la graduació, perquè què passa, no? Doncs que la resta de companys també així ho veuen tots,
0: clar.
2: Les famílies, i per això ho fem en aquest dia.
0: Clar, el donar les beques d'excel·lència a la graduació de quart d'ESO, he començat a assistir-hi, no? Perquè és un acte, doncs, del municipi, vas a fer les fotos de les beques d'excel·lència, no? Que hi ha l'alcaldessa, la regidora, i el primer any... a més, una amiga meva es graduava, no? I una mica el que deies tu del vestit, que potser no... I ella es va comprar un vestit dins el seu estil, no?
2: Sí,
0: I bueno, jo, olé, no? Perquè jo hagués fet el mateix que ella, potser. I em va dir, ostres, vaig dir, va, m'arreglaré una mica per ella, no? I sempre que vinc a la graduació intento venir una mica arregladeta, no de cada dia. I vaig al·lucinar.
2: No,
0: jo vaig al·lucinar, el primer any vaig al·lucinar.
2: Per molt arregladeta que vinguis, elles te superaran, o
0: però
2: ells
0: molt,
2: te superaran,
0: eh?
2: Perquè...
0: però molt.
1: A vegades aquestes coses, una mica amb el que deies tu, Toni, són motius de depressions, eh?
0: Sí, sí, i de problemes.
1: És perillós, això,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí.
2: Per això te deia que arribant a l'extrem de no voler anar-hi només pel fet del vestit, dius,
0: és molt greu,
2: no,
0: eh? I després sé que se'n van a sopar, i vull dir que és una festassa. Jo clar, jo no sabia que es veia això, no? Fins que ho he anat veient,
2: jo,
0: però, que no ho he viscut.
2: Jo no ho he fet, tampoc. A mi el màxim que et feien era... Et venia un fotògraf, te feia sentar amb un tamboret, te posava, no, el barret,
0: sí,
2: aquest... posa d'esquena recta i et feia una foto i t'ho donava una
0: sí,
2: orla.
0: Això a la universitat.
2: Tots, això...
0: Jo a la universitat, això. Sí, sí, que no, de fet, sí. La meva orla està a casa dels meus pares i la meva mare m'amenaça de donar-me-la.
2: Bueno, esclar.
0: Que no sé on posar-la.
2: És que esteu...
0: Diu, ara que tens més lloc a casa...
2: Lògic.
0: Això hi ha el títol marcat, saps?
2: Esteu.
0: M'amenaça...
2: Vas guardar-ho tu.
0: Sí, sí.
3: El títol és tenir... L'orla, mira, que la tingui... Però el títol és tenir la parella a casa, diu la parella.
0: Doncs no, eh? El tinc guardat digitalitzat, perquè és quan més servei em fa. Més que la paret, la veritat.
3: Escolta, els títols són macos. Jo no és cap carrera, però jo tinc els títols de nàutica
0: i
3: els tinc en el meu despatx penjats, perquè com que em va costar moltíssim, perquè vaig agafar els llibres com feia molts temps que els havia deixat,
0: costa tornar-se a posar a estudiar,
3: títol de capità de iot, que tinc el títol de capità de iot, em va costar horrors, i aquell el tinc allà,
2: allà
3: penjat, perquè me'l vaig guanyar, no?
0: Això de penjar els títols, no sé. Bueno,
3: sí,
0: cadascú
3: no.
1: Bueno, com vas amb un especialista,
2: sí.
1: En el seu despatx té molts de títols, eh?
0: Però jo això ho entenc, perquè tens una consulta perquè els teus clients, diguéssim, en aquest cas pacients, ho vegin, no? Perquè et dona prestigi, però
3: sí.
0: En el meu cas...
3: I això que...
2: Igual, tu has de guardar-ho, tu, és teu. Jo m'aposo aquí
0: no...
2: amb solidaritat amb la teva mare.
3: Però això que, això que acaba
0: espero que avui no estigui escoltant.
3: I això que acaba d'explicar, Antoni, jo sóc dels que m'hi fixo, eh? Si, sobretot si és algú que t'ha d'operar, si t'han d'operar,
0: sí,
3: alguna cosa...
0: Sí, clar, clar.
3: Vull dir, els títols que té callar...
2: No mires de quin any és,
0: i
2: fa gaires anys.
0: I això de l'orla i els birrets també, algun
2: també
0: cop que n'he vist, i dic, uau, quina vestimenta tan estranya que portaven, no? clar, jo sí que vaig posar el birret i d'això per fer-me la foto i després ja està. Bueno, però que ara que els tiren a l'aire...
4: Tenen la foto aquella que hi ha tots els de la classe, sí, hi ha 40 exacte. Persones sí, allà, sí, tots sí. amb el birret sí. i tots ben macos, i que eren els companys de col·legi, no?
0: Sí, però clar, la universitat, per exemple, que, bueno, almenys el meu cas, no? Jo que vaig anar... Un any anava de matins, l'altre tampoc ja. No tens companys de classe que veus cada dia, no? És
4: no,
0: diferent.
4: De curs, companys que anaven en el teu curs, diguéssim.
0: Sí, però que tampoc et fas, tampoc els coneixes, vull bueno. dir, fas amb els que més coincideixes, no? La universitat és diferent.
2: Bueno, però després quan te trobes està bé, no? O veure, ai, espera, que em penso que anava a la meva classe, anava...
4: Però això
2: no sé,
4: segurament,
2: sí,
4: sí. a veure... Jo no ho tinc això, eh? Però segurament que algú ho ha venut això, o sigui, algú ha fet negoci amb això.
0: Amb les orles.
4: Vols la foto aquesta que està al curs? 40 euros.
0: Ostres,
4: això,
0: no sé.
4: I la imaginació, el poder, eh?
0: A mi m'hagués fet gràcia fer-ho a l'institut, eh? Potser més que a la universitat...
2: Bueno, però abans les feia, però i tornant una mica amb el principi del tema... Crec que ara serà impossible parar-ho, perquè qui és el director, no? En aquest cas, o directora, que digui no, aquest any no, només ho fem així sense tirar els birrets, sense donar els grans premis o sense donar
1: és,
2: tot això.
1: És que encara que ho digui, ho faran.
2: No.
3: De tots modos, és ben trist que el que tu has dit, que no sé qui ho ha dit, que pot haver depressions, perquè a lo millor hi han hagut famílies que han hagut d'estrenyar el cinturón a tope per poder-los donar una carrera a la seva filla. Sí. I llavors, a més, quan acabes la carrera...
0: I el
3: viatge final de curs, que sí.
2: Sí.
3: Com va, per favor. I a lo millor el pare aquell li diu, o la família, ho sento, nena, però no t'ho puc... No ens ho podem permetre.
0: Però sí que és veritat...
3: I és fort.
0: Jo, per exemple, a la universitat jo no vaig anar aviat de final de curs, perquè els del meu curs, ja et dic, em feia amb bastant pocs, i els pocs amb els que em feia, doncs no hi
4: però
0: anaven, no?
4: Era periodisme, és un curs pobre.
0: No, perquè a més també els vas perdent, no? Alguns...
2: Sí, però més que la universitat, jo penso que el problema és abans,
0: sí.
2: no? És això...
0: El batxillerat, no?
2: L'ESO o batxillerat, que encara ets... jove, no? Encara no estàs ben definit.
1: Encara t'estàs formant.
2: Sí. Pot, el sol fet de, doncs, que tu, és igual, que et vegis molt mono o molt mona i que passis, no? I el que dèiem abans, no? Tothom té el seu cos i ja està, però que diguin vuit aquell o... Saps? Això sí que és preocupant.
0: I per sort no es fa, ara que estem dient que això ho hem copiat dels Estats Units, no es fa el que és el ball, a més es fa la graduació, fer el ball i fer lo del rei i la reina del ball.
2: Bueno, espera't.
0: A mi això sí que em preocupa. És que a mi això sí que em preocupa, perquè això és el pas més a la pressió estètica aquesta que
1: estem comentant. Això va començar als Estats Units amb gent benestant que es podien permetre tot això. Que passa que
2: llavors... Però eren universitaris, vull dir,
1: sí,
2: eren
1: universitaris.
0: No,
1: sí.
0: Es fa l'institut, no? La graduació.
2: Ah, vols dir?
0: Sí. Sí.
2: Deu ser ara, però sí. abans eren també més grans.
0: Almenys
2: més
0: pel
2: gran.
0: Que veig a les pel·lícules.
2: Bé, és que les pel·lícules eren pel·lícules, són pel·lícules.
0: No ho sé, no hi ha estat als Estats Units.
4: No, fa l'institut, abans d'anar a la universitat...
0: Sí.
4: I passa que nosaltres, els actors, et posaven allà uns nois que eren molt més grans de lo que era. Ells ja ho havien fet fa 10 anys, això.
2: Vale.
0: Això sí.
2: Ja te dic, no sé, jo sí que veig que és un problema.
4: I el que deia en Josep Maria, qualsevol família fa el possible perquè els seus fills siguin igual que els altres. Vull dir que si tu t'has de... posar a incòmodes mensualidades que diuen el vestit o el que sigui, tu fas el possible perquè els teus fills vagin
0: però,
4: igual.
0: Però a més això, sobretot a les noies, no? Que la Montse ara parlava també dels nois que... Però jo que penso, mira, jo tinc dintre del que cap, jo tinc nens i quan em toqui mira, poden posar-se una americana en el seu pa, vull dir, que puc estalviar-me una mica, i no és tan car potser en el cas dels nois.
2: Bueno, depèn,
0: no hi ha tanta pressió amb els
2: depèn,
0: nois, no?
2: Depèn, perquè ara mateix és el que t'he dit, o sigui, ara tots, quasi tots van amb xandall, no van ni amb pantalons, o sigui, ni amb texans, ni amb coses d'aquestes.
0: No, els nois no se'n volen posar
2: en
0: texans.
2: Sí o sí s'han de comprar un pantaló, una camisa o un polo que no tenen. no tenen, no sí, tenen, no. La despesa hi és.
0: Bueno, veurem, aquest divendres tenim la de batxillerat, la graduació aquí a Vilafant, i el mes que ve la del quart d'ESO, i podrem parlar en primera
2: ara,
0: persona.
2: Ara, jo és veritat que disfruto molt, sí. Quan veig les no,
0: és
2: cares,
0: bonic,
2: és
0: bonic, és bonic.
2: I que dius, bueno, ja han acabat. Sí.
0: És bonic pel que significa, no? No sí. Tant per l'embolcall que se li dona, que per nosaltres no mirem l'embolcall que mirem, sinó sí. L'acte en si. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals demà dimarts, amb més tertúlia. En aquest cas demà serà tertúlia de regidors, Toni, si no m'equivoco, i dimecres tornarem amb la tertúlia habitual amb els companys el dimecres. Que passeu molt bon dia.
3: Bon dia, adéu-siau.
2: Adéu-siau. Tertúlia de regidors.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre el migdia i la mitjanit. L'AP es concentra de fer les principals complicacions a hores d'ara. Aquest matí, un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà ha obligat a tallar temporalment la via en sentit sud i encara provoca cues quilomètriques. També hi ha afectacions a la mateixa via, però en aquest cas a Mollet del Vallès per un accident, i a la B-142 a Polinyà també està completament tallada per un segon accident. Trànsit preveu més retencions als trams de la P7 entre Vilafranca i Martorell i entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C-31, a la C-65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa, 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu, amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i també reduir la càrrega burocràtica. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. Tot plegat quan les negociacions amb els docents continuen en encallades, tot i les noves propostes salarials que va fer el departament en la reunió del divendres. Demà, de fet, es tornaran a reunir per acostar posicions amb la pressió dels sindicats d'intensificar les mobilitzacions si no s'arriba immediatament a un nou acord. I la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de la normalització en què ha entrat. N'ha parlat avui a la xarxa el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado.
2: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
1: La campanya ensenya a identificar discursos d'odi, els canals de difusió i com es pot actuar per fer-hi front. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel sol i la calor, perquè fa la temperatura es mantindran plenament estiuenques amb màximes que tornaran a fregar els 35 graus a Ponent.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
3: La ràdio que ens uneix.
4: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
5: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.

Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar!

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Molt bones, ja hi tornem una setmana més. Ja han passat 7 dies, sembla que no, però és que sí. I com sempre, des d'aquí, des de l'estudi número 1, des de Vilafant FM, tot preparat per fer la ràpida repassada de les 10 primeres posicions de la llista del Top 30. Com fem cada setmana, un petit abans de lo que és la repassada de la llista del Top 30 que fem el dimecres al vespre, d'ans a les 9 i fins a les 11. I com sempre, comencem parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat intensiva, la Becky G, el seu tracks nou s'anomena Epa.

Nou track de la Becky G, eh? Que si us diu APA, EPA. En la mateixa línia, Tu Hamo, el seu nou track, My Mind.

D'això se'n diu All the Time. Silei, The Smokers, Jones with Me. I deixem pas a la novetat de Avalon Roxton. Talking.

0: les novetats de la setmana. John Submit i Chainsmokers, Avalon Roxton, que és la que sona, i Tu Hamo, acompanyat del track de la Becky G. Les novetats de la setmana aquí a Vilafant FM. I de les novetats de la setmana passem a repassar les 10 primeres posicions de la llista.
1: Número 10.
0: Maria Becerra. Aquest és el seu track, Qué ganas de comerte, des del lloc número 10.

0: fuego, fuego, esto arde. La proposta és el 10 de la llista.
1: Número 9.
0: Canviem d'estil musical. End of the beginning.

0: Molt bona proposta musical que aquesta setmana ocupa el lloc número 9, tercera setmana a la llista, pujant des del 16 i ens deixa les portes del 8.
1: Número 8
0: és Johnson Midi Fate, Chica 305.

0: El sol sale si vos querés. La proposta de Ulises Bueno, que ens acompanya ara mateix des del lloc número 7 i l'acompanya la Tini.
1: Número 7.
0: Dos amantes.

0: Algo Tu, Shakira i Belé ens acompanyen des d'aquest lloc número 6, vuitena setmana a la llista del Top 30.
1: Número 5.
0: Loco por verte.

0: Forever, Forever, tu Cantel, la nova proposta musical que sona de Marc Orts i Ñengo Flow. Vinga, som-hi, un lloc més en l'aire.
1: Número 3.
0: Canviaré.

0: proposta de Luis Fonsi i Faith. Ens acompanyen al lloc número 3, 15 setmanes a la llista i repeteixen la mateixa posició que fa una setmaneta. Exactament igual que el lloc número 2 de la llista.
1: Número 2.
0: És per un pendejo que les coses no canvien. Manuel Turizo. Vamos a ver.

0: I és el moment d'escoltar el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana,
0: que és Quevedo, Ni Borracho.

0: estan.
1: Ai, ai, ai, el nostre número 1 de la setmana torna a ser ell, torna a ser Quevedo, amb el Ni Borratxo, desena setmana a la llista del Top 30. I amb el nostre número 1 marxem. Recorda, t'espero el dimecres d'ençà les 9 fins a les 11. Repassarem la llista completa del 30 fins a l'1 sense cap mena d'interrupció, perquè gaudeixis al 100% de la millor música des d'aquí, des de la sintonia de la ràdio, des de Vilafant FM. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. A passió, family!

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans, a Vilafant. No hi faltis. Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Salutacions cordials i molt benvinguts a una nova edició del nostre butlletí de notícies. Aquesta nova setmana estem a dilluns 25 de maig del 2026. I Aeden alerta que la conca de la Muga es troba en una situació fràgil per l'estrès hídric i la contaminació. Els alumnes de batxillerat de Llançà guanyen el gran concurs de formigó de Girona. El Castell de Sant Ferran estrenarà aquest estiu el cicle cultural Nits d'Art al Castell. I la ruta del tast surrealista arrenca amb una gran festa gastronòmica a la plaça Catalunya de Figueres. També tancarem l'edició d'aquest butlletí amb la previsió del temps des de la xarxa amb en Lluís Mi Pérez.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: La Eden Salvem, l'Empordà, alerta que la conca de la Muga es troba en una situació fràgil a causa d'un mal estat de les aigües, la davallada de fauna i l'estrès hídric. Segons un diagnosi basat en dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, només 2 de cada 10 masses d'aigua de la conca presenten un bon estat ecològic, mentre que la resta tenen nivells mediocres o dolents. L'estudi també adverteix de la contaminació dels aqüífers per nitrats i pesticides i la reducció de cabals ecològics del riu. L'entitat denuncia que la gran demanda d'aigua d'abastament i regadiu està afectant el sistema i reclama aplicar mesures urgents per garantir la disponibilitat d'aigua i la preservació dels ecosistemes. Entre les propostes hi ha limitar el creixement urbanístic, modernitzar els sistemes de reg, reduir la contaminació agrària i avançar cap a una gestió pública i sostenible de l'aigua.
1: Quatre alumnes de primer de batxillerat tecnològic de l'Institut de Llançà han guanyat el gran concurs del formigó, organitzat pel Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Girona. El certamen ha comptat amb la participació de 29 centres educatius i més de 420 estudiants de la demarcació. Els alumnes Arnau Fernández, Irene Datena, Ainhoa Pérez i Neo Musimano han aconseguit la millor resistència amb una peça de formigó de 35,85 newtons per mil·límetre quadrat, fet que els ha volgut l'aprovetador. Des de l'Institut han destacat la importància d'aquest tipus d'iniciatives per apropar la pràctica professional a les aules. Com a guanyadors de la demarcació de Girona, ara participaran a la fase estatal del concurs.
4: El Castell de Sant Ferran de Figueres acollirà aquest estiu la primera edició de Nits d'Art al Castell, en un nou cicle cultural que combinarà concerts, teatre i cinema a la fresca entre el 4 d'agost i l'1 de setembre. Cada dimarts hi haurà dues activitats, un espectacle cultural a les 7 de la tarda i una projecció cinematogràfica a les 10 de la nit en diferents espais de la fortalesa. La programació inclou concerts de la Big Band a l'Empordà, música de Bach en el trio Rina i la mezzo-soprano Claudia Schneider, sessions amb DJ Rina i obres de teatre de les companyies T4 i La Funcional. També es projectaran pel·lícules com La La Land, Flow, Cirat o El silenci abans de Bach, en homenatge a Pere Portavella. El festival també oferirà servei de restauració, busos llançadores des de la Rambla i una exposició d'arts visuals amb creadors empordanesos sota el títol El refugi de les arts.
1: Figueres donarà el tret de sortida a la cinquena edició de la Ruta del Tas Surrealista el proper 3 de juny amb una gran festa de presentació a la plaça Catalunya. L'acte inclourà degustacions de tapes inspirades en l'univers de Salvador Dalí, vins de la Déu Empordà i música en directe amb el grup Submorenao Duo. La ruta gastronòmica celebrarà del 4 al 14 de juny i comptarà amb la participació de 26 establiments de la ciutat. En total, 20 locals oferiran tapes surrealistes amb copa de vi per 4 euros, mentre que 6 restaurants prepararan menús especialitzats per 35 euros. L'esdeveniment, organitzat per Comerç de Figueres amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres, busca combinar gastronomia, comerç i cultura amb propostes creatives inspirades en l'imaginari de línia.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: I anem cap a aquesta previsió del temps amb el patrocini de Llenyes Empordà.
3: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: Una previsió del temps que ens acosta al nostre company Lluís Mini Pérez. Bon dia.
6: Bon dia, una situació completament tranquil·la, transparent, assolellada i molt calmada a les comarques de Girona al llarg d'aquest dilluns. El que podem destacar sobretot és aquest ambient ben càlid que anirem tenint a hores d'ara, doncs es pot descansar millor, encara la humitat és baixa i per tant pot baixar la temperatura, però en qualsevol cas d'aquí a molt poca estona aquesta temperatura tornarà a enfilar-se per damunt dels 25 graus i aquesta tarda per damunt dels 30. On més calor farà serà cap al Gironès, al Pla de l'Estany, a la Baixa Garrotxa, també l'interior del Baix Empordà. Arran de mar, 23, 24, 25 graus i fins i tot amb alguna boirina ha tocat el Cap de Creus, però d'una forma molt local. Gran part de Girona avui tindrà força sol i aquesta tarda també algunes nuvolades a la Cerdanya, al Ripollès, però serà difícil que deixin ruixats. Atenció, a mitjans de setmana la calorada que tindrem per les dates. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
3: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: S'acosta l'estiu, s'acosta la caloreta i s'acosten els temes d'estiu. J Balvin, Ryan Castro, Pal Agua.

0: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
1: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
0: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
1: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres. En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giner.
3: Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, en una nova setmana carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
4: ¿Por qué, señora Esther? Esos hombres.
5: Me han hablado de una asociación.
6: Sí, es aquí. Yo soy Laura.
3: I ho fem des d'aquest dilluns a Filmin i trobem El caso de Laura Ester.
6: Les torturen, les violen. Les maltraten.
7: Yo no te quiero, no te quiero, ¿me oyes?
6: No tienen ningún derecho.
3: Parlem d'una sèrie de 4 episodis que segueix una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de recolzament de víctimes de violència domèstica.
6: I van a matar a sus mujeres. ¿Y qué sugiere?
8: Locura.
6: No he matado a dos monstruos para fingir que estoy loca.
9: Es una heroína, Laura.
3: Quan una de les integrants és assassinada davant seu i la petició d'ajuda d'un altre integrant del grup queda sense resposta, la protagonista es veu impulsada a actuar.
10: Acordate los labubus para la fiesta, tienen que ser suricatas.
11: Ah, no había entendido que eran suricatas.
10: Y la gaseosa tiene que ser té matcha frío o cola cherry, es súper importante.
11: Caro, hay algo que deberías saber.
3: Des de dimecres a Netflix se estrena Carísima.
11: Escúchame, Caro. Alguien te escribió un mensaje en la puerta del canal.
10: Ay, qué divino.
11: Tené muchísimo cuidado, Caro.
10: ¿Con qué, Ana? Para esta reservada, boludo.
11: No, es lo que te pintaron en el piso.
3: Una influencer plena d'energia i diva a temps complet, ho té tot, fins que s'apropa al seu 30è aniversari i un assetjador pretén arruinar-li la festa.
10: ¿Qué tenemos ahora? ¿Las fotos con la revista Rock and Roll?
11: No, no, es el estudio de grabación de Zoe.
3: És la història de l'univers d'un icono post-pop, reina de l'streaming, que pateix una crisi existencial a punt de complir els 30.
10: Ah, eso debe ser el hater que me ama de una manera súper desordenada, tipo agresivo.
11: Dicen que está escrito con sangre.
3: L'aparició d'un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà ho posarà tot en risc.
12: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
3: També des d'aquest dimecres a Apple TV hi trobem Satisfacción garantizada.
13: Es una gran oportunidad.
12: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
3: Una mare recent divorciada cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil.
14: Dices lo de seguir a flote como si fuera algo malo. Vas muy bien.
12: Gracias por escuchar.
14: No hay de qué. Me sabe mal, pero solo nos quedan 6 minutos.
12: ¿Podemos hacerlo en 6 minutos?
14: Paula.
3: Convençuda que ha estat testimoni d'un crim mentre lluita en una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat.
15: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo?
3: Aquest dijous arriba a Movistar Plus Se tiene que morir mucha gente.
15: ¿Tú por qué coño me dices que se puede quedar en casa? Maca, es rica. O sea, no te puede dar pena que se vaya uno.
3: Tres amigues que van anar juntes a l'escola continuen la seva relació 20 anys després. La primera és una bomba de rellotgeria. Viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines.
16: Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
17: Bueno, yo te puedo ayudar.
3: La segona intenta fer-se un lloc com a actriu, encara que és cambrera. I l'altra està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels.
18: ¿Te ha costado alguna vez?
19: No.
18: Normal.
19: En plan de que no soy acosable.
18: Es que tú no vales para nada.
3: La crisi personal de la primera farà que tot exploti.
20: Bienvenido a Los Borrus, donde pasarás tus mejores momentos.
21: Yupi.
3: També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem The Borrows, jubilación rebelde.
22: Señor Cooper, verá que Los Borrows no son el último capítulo, sino un comienzo.
23: ¡Espere! Oh, ¡señor Cooper!
3: Els germans Duffer ens porten aquesta nova proposta de ciència-ficció sobre una comunitat per jubilats en què un estrany pretén descobrir un misteri secret sota la pretesa existència en calma.
8: En la causa caratulada averiguación de asesinato y dice:
13: soy inocente.
3: Divendres a Amazon que arriba la temporada 2 de Barra Brava.
13: A Luna lo mató mi hermano. César Urrutia.
3: Després d'una lluita interna, dos germans són expulsats de la barra del seu equip, el Club Atlético Libertad del Puerto. Sols, sense diners ni protecció, iniciaran una guerra que posarà a prova la seva relació de germans.
17: I miss waking up to the mountains.
3: També aquest divendres a Sky Showtime s'hi estrena Rancho Dutton.
21: Welcome to Texas, honey. To beautiful,
3: beautiful Texas. You bought the Edwards Ranch. Tornen els personatges de Rip Wheeler i Beth Dutton en la sèrie que continua l'univers de Yellowstone.
23: My ranch is 190 years old and I worked very hard to protect it.
3: La història segueix a la parella mentre lluita per construir un futur junts a Texas, però malgrat ser lluny dels fantasmes del passat, xoquen amb nous i brutals realitats i amb un despietat ranxo rival que no s'aturarà davant de res per protegir el seu imperi.
24: Cap mosques perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
25: Visca cap mosca!
3: I també divendres s'estrena HBO Max Rabalear.
26: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
27: Has parlat amb els del port per si volies fer 8 hores setmanals d'aquí?
28: Sí, jo tinc una feina.
29: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
3: Parlem d'una minissèrie de 6 episodis que construeix un relat inspirat en la pròpia història familiar del creador, Pol Rodríguez.
30: Suposo que volen fer pisos turístics.
31: Tu estàs capçant la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio.
3: Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, s'enfronta al desallotjament després de caure en mans d'un fons d'inversió.
32: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
33: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
34: Fes-ho esperar com sigui.
3: L'objectiu del fons és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. Quan la família decideix plantar cara amb ajuda dels veïns, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa.
35: Se me condenó por asesinato cuando era una niña. He sido reclusa en la penitenciaría de Kingston durante 15 largos años.
3: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les propostes de la creadora del Cuento de la criada, Alias Grace, que podeu trobar a Netflix.
35: Tengo esperanzas para pequeñas cosas, como tener mañana un desayuno mejor que el de hoy.
3: Parlem d'una producció canadenca, una minissèrie basada en fets reals i en la novel·la homònima de Margaret Atwood.
36: La cuestión no es si es culpable o inocente. Yo soy su médico. Simplemente quiero saber qué es lo que puedes recordar.
35: Esa parte de mi memoria la he perdido.
3: És en realitat el resultat de la fascinació de l'autora per un cas real que va sacsejar al segle XIX a la societat de l'Alt Canadà.
35: Cuando cierro los ojos, recuerdo cada detalle de esa casa.
3: L'assassinat el 1843 de Thomas Kinnear i la seva governanta a mans d'una de les criades.
35: Quiero que friegues el suelo.
36: Estúpida, el fuego.
35: Es extraño reflexionar que de todas las personas en esa casa, yo sería la única viva en cuestión de 6 meses.
3: Atwood agafa aquests fets i afegeix un coprotagonista, un doctor contractat per un comitè metodista per entrevistar la criada, estudiar la seva psique i intentar aclarir els fets cara a un possible perdó.
36: Grace dijo que oyó hablar a su amiga muerta.
35: Déjame entrar. Déjame entrar.
3: Per fer-ho, aprofitarà els moments en els que ella està treballant com a criada a la mansió del governador de la presó on està presa.
35: Usted quiere ir donde yo nunca puedo ir. ¿Cómo puedo ser un asesino?
3: Alias Grace és una història de dones i abusos que dona lloc a una profunda reflexió sobre un món patriarcal. Sens dubte, Grace és la protagonista indiscutible de la sèrie. Ella és la narradora de la història, una narradora que transporta l'espectador a la història a través dels seus records. Però, ens diu la veritat, és una assassina o una noia dolça injustament acusada? O les dues coses?
36: Soy un médico que trabaja con la mente.
3: I si el personatge de Grace és l'eix vertebrador de tota aquesta ficció, el punt fort és, sens dubte, la interpretació de Sarah Gaydon, que dona vida al personatge.
36: Llegaremos al fondo de todo esto. Espero que de esta forma recobremos sus recuerdos.
35: Dudo que quiera recobrarlos.
3: En definitiva, la minissèrie juga amb el recurs d'un narrador no fiable per tenir l'espectador constantment alerta i reconfigurant el trencaclosques de la història. I si no us convenç, encara sapigueu també que té 6 capítols de 45 minuts que passen en un moment.
0: ¿Ha desarrollado alguna teoría sobre su cordura?
36: Podría tener amnesia de verdad. O culpables y más.
3: En fi, per tot això i més, us la recomanem i de pas us oferim un petit fragment perquè vosaltres mateixos ho jutgeu.
35: Pienso en todas las cosas que se han escrito sobre mí. Que soy un demonio inhumano. Que soy una inocente víctima de un granuja forzada contra mi voluntad arriesgando mi propia vida. Que era demasiado ignorante para saber cómo actuar y que colgarme sería un asesinato. Que me he visto bien y con decencia, y robé a una mujer para aparentar ser así. Que soy callada por naturaleza, con un fuerte temperamento. Que parezco una persona a pesar de mi posición humilde. Que soy una chica buena, de carácter maleable y no hay nada malo en mí. Que soy engañosa y retorcida. Que tengo pocas luces, pero soy un poco mejor que un retrasado. Yo me pregunto, ¿cómo puedo ser cosas tan diferentes a la vez? He sido reclusa en la penitenciaría de Kingston durante 15 largos años. Se me condenó por asesinato cuando era una niña, aunque yo me consideraba una mujer adulta. Cada día me llevan a la casa del director de la prisión. Dicen que voy para hacer tareas del hogar.
36: Vamos, señorita.
35: Pero sobre todo voy para ser un objeto de curiosidad. Clavan sus miradas en mí con disimulo, doctor, bajo sus sombreros. La razón por la que me miran es porque soy una asesina célebre. O eso es lo que se ha escrito. Me sorprendí la primera vez que lo vi, porque se suele hablar de cantantes célebres, o poetisas célebres, o actrices célebres. ¿Pero qué tiene de célebre asesinar? Aunque asesina es una palabra muy fuerte para que se refieran a ti. Esa palabra tiene como un olor opresivo y a almizcle, como a flores muertas. A veces por la noche me la susurro a mí misma. Asesina, asesina. Es como el frufru de una falda de tafetán al rozar el suelo. El asesinato es brutal. Es como un martillo o un pedazo de metal. Mejor ser una asesina que un asesino, si esas son las únicas opciones.
3: Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: I tant, per molt que estiguem bé al carrer, amb aquesta calor, a casa, amb l'aire condicionat o el ventilador, també s'està molt bé, eh? Mirant sèries, la tele... Men at Work, What Can It Be Now?

0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
0: Michael Bublé, avui anem camí de les 11 de forma tranquil·la. Kissing a full.

Preciós aquest treball musical de Michael Bublé recuperant el Kissing a Fool. Són les 11, d'aquí 30 segons notícies i després les veus del matí.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. Per saber com va tot plegat, connectem ara amb l'Eduard París des de l'Hospital Joan 23 a Tarragona. Eduard, com va tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs sí, en marxa aquesta manifestació, aquesta concentració que avui, com diem, entre altres punts, es concentrava aquí a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, una cinquantena de persones, ara ja algunes menys, ja que la manifestació es troba en aquesta recta final, que reclamen, com diem, aquesta reclassificació dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Sanitari de Salut Nacional, que, segons expliquen els manifestants, està assignat des del 2023, però la manca de voluntat econòmica, sobretot per part del Ministeri d'Hisenda, fa que 4 anys després encara no s'hagi dut a terme. Els propis manifestants ens comentaven fa uns minuts que no descarten més manifestacions en cas que des del Ministeri d'Hisenda, des del govern espanyol, aquesta millora no arribi en els pròxims dies o les pròximes setmanes.
2: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
2: I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per altra banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra els situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui al migdia i la mitjanit. L'AP7, de fet, concentra les principals complicacions. Aquest matí un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà, on hi ha un carril tallat i encara provoca cues en aquest punt. També hi ha afectacions en la mateixa via, però a Mollet del Vallès, i finalment a la B142 a Polinyà, que està completament tallada encara per un altre accident. Trànsit preveu més retencions als trams de l'AP7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran, de fet, carrils addicionals. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu.
1: Notícies en xarxa.
0: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
5: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
5: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
6: Les veus que t'acompanyen i parlem una miqueta de tot, sempre de dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins la 1 del migdia. Una nova setmana, doncs, que ens atem des d'aquí, des del 107.3 de la FM, des de Ràdio Vilafant, després d'haver estat acompanyats tot el matí amb el nostre company Toni Guerrero, amb la nostra companya Mercè Mainem, la Tertúlia, i també, doncs, amb els espais que us anem oferint al llarg de la nostra programació. Esteu a Ràdio Vilafant amb un dilluns 25 de maig que continua aquest benestar, doncs aquestes temperatures estables, aquesta caloreta, podem dir ja, perquè si toca el sol, la veritat és que fa molta calor com hem tingut aquest cap de setmana. Déu-n'hi-duret, eh? Sobretot per la gent que tenia activitats a l'aire lliure, això ha anat molt bé, perquè lògicament doncs, sabia que tenia tranquil·litat amb tema de previsió, però és veritat que ja has de començar a protegir-te de la pell, que ho has de fer-ho durant tot l'any, però ara més que mai doncs ens hem de cuidar aquesta pell, perquè el sol, a més aquest any, diuen, que apretarà molt, per tant, doncs haurem d'estar molt pendents a tenir molta cura de tot plegat. Avui tindrem Joan Hortensi, tindrem el Saló de la Fama, tindrem cinema a la xarxa, tindrem el Freaky Time i també doncs anirem amb la Roser Martínez a parlar de creativitat. Des del contingut que tindrem avui en aquest programa d'aquest 25 de maig des de les veus del matí, des de Ràdio Vilafant. I arriba l'último baile per obrir aquest programa d'avui. És la veu d'Abraham Mateo.

i no van arribar a fer-li, a posar-li de polcos en cap moment. Llavors això ens deixa el pilot italià com a clar líder del Mundial amb 131 punts, mentre que George Russell, el seu company, en té 88. Antonelli ja era líder abans d'aquesta cursa, però clar, treure-li en la cursa normal 25 punts en el seu company a causa de l'abandonament de l'altre, doncs ha suposat un gran pal al Mundial i que ara mateix tingui bastant encarat, tot i que portem molt poques curses, però el mes de maig ara mateix Kimi Antonelli és el clar favorit per endur-se el Mundial, cosa que al principi de temporada, quan es va veure que el Mercedes anava bé, tothom hagués apostat més per George Russell. Jo mateix hagués dit que entre els dos guanyaria el pilot britànic, que té més experiència que Antonelli, que tot just a la seva segona temporada a Mercedes, la tercera a la Fórmula 1, és un pilot molt jove. Mai hagués dit que podria estar-li competint a Russell, i de moment sembla que està una mica per sobre, sobretot a nivell de sensacions. El Mundial està molt per sobre, són gairebé 50 punts de diferència, però la sensació és que Antonelli té més velocitat que Russell, que això pot canviar d'aquí a final de temporada, però vist lo vist, de moment el gran favorit és el pilot italià de Mercedes. Deixem la plana de la Fórmula 1, però seguim en el món del motor per fer un petit apunt sobre les 500 milles d'Indianàpolis que es van disputar ahir diumenge a la tarda i que van tenir un final espectacular, potser el millor que he vist mai jo en aquesta cursa, on Rosenqvist, un pilot finlandès, es va imposant a l'última volta, en l'última recta, per 18 mil·lèsimes, l'estatunidenc Malukas. Va tenir mala sort Àlex Palou, el pilot català, perquè va estar lluitant per guanyar durant tota la cursa, però una bandera vermella a les últimes voltes va fer que es quedés sense opcions, perquè ja ell havia parat a boxes, mentre que els pilots que estaven davant no. Va tenir mala sort, mala fortuna, si no podria haver lluitat per endur-se per segon cop consecutiu les 500 milles d'Indianàpolis. Ara sí, tanquem la plana del motor i anirem al bàsquet, perquè es va disputar aquest cap de setmana la Final Four de l'Eurolliga. Les semifinals es van disputar divendres i ahir diumenge. La gran final, la final va ser Olympiacos-Real Madrid. Olympiacos es va imposar a les semifinals al Fenerbahçe de Sergas i Kevicius, mentre que el Madrid es va imposar al València Bàsquet, un equip que debutava gairebé en una Final Four després de fer una èpica remuntada als quarts de final i que va donar guerra fins l'últim moment contra el Madrid, però finalment els escariols van classificar per la final, però no van poder amb l'Olympiacos de Barzokas. A més, un Olympiacos que no diré que jugava a casa perquè jugava al pavelló del seu màxim rival, però sí que jugava a Grècia, jugava a Atenes. La Final Four es va disputar a l'Oaka, que és el pavelló on juga el Panathinaikos, el màxim rival històric de l'Olympiacos, però el fet de jugar a Grècia va fer que el pavelló pràcticament fos una caldera a favor dels grecs, i es van acabar imposant en el Madrid, un Madrid que arribava sense pivots perquè tenia lesionat a Tavares, i a sobre, durant les semifinals, va veure com se li lesionava Ousmane Garouba, una lesió bastant greu, semblava l'Aquiles, i el Madrid va lluitar tot el partit, però finalment va ser l'Olympiacos qui es va emportar la final i que ha guanyat la Eurolliga de bàsquet. Va ser un autèntic partidatge, la veritat, o sigui, dels millors partits que he vist jo de bàsquet en els últims temps, sobretot a Europa. I tanquem també una altra competició europea, però no de bàsquet, sinó de futbol, perquè el Barça femení va guanyar la Champions League femenina. És la quarta que aconsegueixen les culers i ho van fer a Oslo, imposant-se per 4-0 a l'Olímpic de Lió. Una victòria molt contundent contra un dels màxims rivals històrics que ha tingut el Barça femení en els darrers anys, que li havia guanyat dos finals al Barça, això sí, l'última, la de fa dues temporades, sí que la va aconseguir guanyar el conjunt blaugrana, cosa que s'ha repetit en aquesta edició. Victòria, per, com he dit, per 4-0, amb doblets d'Eva Peijor i de Salma Parayuelo, i el Barça que així aconsegueix la seva quarta Lliga de Campions femenina. I tanquem també amb futbol, però en aquest cas masculí, per recordar que es va acabar la primera divisió de futbol i que va acabar amb descens del Girona a segona divisió després de quatre temporades. El Girona s'ho jugava tot contra l'Elx, havia de guanyar sí o sí per salvar-se, en cas de victòria salvava 100%, perquè l'Elx també estava lluitant per la permanència, però el partit va acabar 1-1, el Girona el va poder guanyar,

0: i l'any que ve tornarà a segona divisió. Fins aquí aquest resum de l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana i ens emplacem la setmana que ve, com sempre, a Ràdio Elefant. Gràcies a tots. Adéu.
1: Estàs escoltant Les Veus del Matí.
2: Gràcies, Joan Hortensi, per el Saló de la Fama. I gràcies també, doncs, als nostres artistes que ens acompanyen en aquests minuts. De Paul, en unos años...

0: avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
4: Entrevistes, actualitat, música, veus del matí, a Ràdio Vilafant.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs mira, avui anirem una miqueta a mig camí, en podríem dir, de la biologia marina i la nutrició, perquè us volem parlar del peix blau, i a mesura que parlem del peix blau també tirar una mica per terra alguns mites sobre aquest tipus de peix que es diuen.
1: Doncs som-hi, parlem de peix blau.
2: Sí, i primer de tot, com sempre, hem de començar a conèixer què és això del peix blau o com es defineix, no? La definició estàndard ens diu que és aquell tipus de peix que conté més d'un 5% de greix al seu cos, un percentatge que pot arribar fins a l'11%. Per tant, estem davant d'una definició pràcticament bioquímica o fisiològica, eh? No, en aquest cas, no morfològica, no d'hàbitats, com estem acostumats a veure aquí en el Guaita que tenim, sinó més tècnica. Per contra, considerem el peix blanc aquell que té menys d'un 5% de greix al cos. Hem de tenir present que aquests números, evidentment, són valors mitjans, eh? Ja que sabem que el peix varia molt el seu contingut de greix depenent de l'època de l'any. Bé per les condicions del medi, és a dir, temperatura d'aigua del mar, sobretot, com també per l'època reproductiva. Ja sabem que en l'època reproductiva els peixos són molt més grassos que no en una altra època de l'any, precisament perquè part del greix ha d'anar destinat a la reproducció, no? Aquest, sobretot a la formació d'ous. Entre aquests greixos ona, tornem al terreny bioquímic, destaquen els poliinsaturats, i aquí segur que aquest sí que el coneixes molt, que és el omega 3.
1: Home, i tant, aquest és famós, eh? I tots sabem que ve del peix.
2: Ah, exacte. Aquests, ja saps que en el cos hi ha diferències entre el que el cos pot sintetitzar per si mateix, a nivell molecular, i el que no pot sintetitzar. El que pot sintetitzar no hi ha problema, no sé que hi hagi una disfunció del propi cos, del propi sistema hormonal, etc. I el que no pot sintetitzar l'hem d'ingerir, l'hem de fer entrar de fora.
1: Per tant, l'hem de suplir amb la dieta.
2: L'hem de suplir amb la dieta. I és el cas d'aquests tipus de grassos, d'àcids grassos a l'omega 3, que el cos no els pot sintetitzar. I tenen un paper fonamental com a constituents de les diverses membranes cel·lulars. Això és molt important, a vegades no hi donem importància, però la membrana cel·lular és una membrana bilipídica, de dues capes lipídiques, on molts dels àcids grassos i molts, per exemple, d'allò que en diem colesterol i por ahí, formen part de la membrana, allò que diuen del colesterol bo i el colesterol dolent.
1: Sí.
2: Doncs formen part de les membranes cel·lulars, i la membrana cel·lular és molt important perquè és la paret que tanca la cèl·lula, l'aïlla amb l'exterior i li dona consistència, per tant, molt important. Són precursors de caràcter regulador i en petita proporció com a font d'energia també pels diferents processos cel·lulars, és a dir, allò de cremar greix.
1: I hem dit que el peix blau tenia omega 3, però què més té?
2: També té altres greixos com l'oleic i el linoleic i vitamines com la A, la D3 i la B12. La vitamina B12 i la D3 són molt importants perquè normalment, sobretot de la vitamina D, tenim deficiències. I minerals com el iode, el ferro, el fòsfor, el magnesi i el calci.
1: Per tant, el peix blau ens aporta moltes coses, eh? És important.
2: Moltes coses, importantíssim. És un peix molt nutritiu, podríem dir. Tenint present aquesta gran classificació, també podem reconèixer aquest peix blau, ara si ens anem a aspectes més morfològics, de fora, per altres factors, com pot ser el de la seva coloració més blavosa del seu dors i els seus costums de vida en aigües obertes. Ara bé, com tota la natura, i en ortografia també, té les seves excepcions. Aquests colors blavosos, crec que ho hem parlat alguna vegada, els ajuden a ser invisibles, sobretot des de la superfície, degut al reflexe del sol. A mar, si ens hi fixem en molts peixos i cetacis inclús, la part de dalt és més blavosa i la part de baixa és més blanquinosa, més metàl·lica. Fet que fa que quan tu mires a la superfície des de dalt el sol t'enlluerni i no vegis si un depredador ve de baix cap a dalt, i si un depredador ve de dalt cap a baix, com el mar és blau, no veu el seu dors. Uh-huh. I li confereix aquesta protecció.
1: Està ben pensat això, eh?
2: Sí, sí, sí. Altres característiques és la forma de la cua. Però aquí hi ha un dels mites que cau. Jo almenys, no sé si algú de vosaltres també, quan veia l'Arguinyano de petit, deia, els peixos blaus són aquells que tenen la cua en forma d'uva, de V baixa.
1: I això no és veritat, Sergi?
2: No és veritat.
1: Ah, carai.
2: Perquè n'hi ha en alguns casos que sí, i en el, però no en tots. Però anem a posar noms i cognoms. Va, quins són aquests peixos que entren dintre d'aquesta categoria de peix blau? Anem a enumerar-los, va. La tonyina, la bacora, la sardina, l'aladroc o el seitó. L'aladroc és un nom molt maco, eh? L'alatxa, el bonítol, el sorell, l'arengada, el barat, el bis, la boga, el salmó, el roger, el moll de roca, l'anguila, el congre, l'emperador o peix espasa, la sírvia, serviola, la llampuga, la llamprea, el barat, un altre tipus de barat, la truita de riu, el besuc blanc o el turbot.
1: N'hi ha uns quants, de peixos blaus?
2: N'hi ha uns quants. Aquí ja veiem que molts d'ells són pelàgics, és a dir, fem memòria d'un guait anterior que vam fer, d'allò del pelagós, que és el mar obert, allò lluny de la costa.
1: És veritat.
2: Però atenció, perquè, per exemple, el congre, el roger, el turbot i l'anguila són espècies bentòniques que viuen al fons. El turbot, per exemple, viu a sobre de la sorra i el congre viu a dintre dels forats de les pedres. Més bentònic que un peix que viu dintre dels forats de les pedres
1: no n'hi ha cap.
2: No el trobarem. Dins del peix blau hi trobem espècies que són superdepredadors, com la tonyina i el peix espasa. Altres que tenen dins la dieta animals més petits i planctònics, com és el cas de la sardina, la latxa o l'anxova. En el cas dels superdepredadors es troben, com així indica la paraula, al final de tot de la xarxa tròfica. Per tant, i aquí és una de les coses que també s'ha dit molt del peix blau, actuen com grans acumuladors de substàncies no degradables, per tant bioacumulables. Una d'aquestes substàncies, o unes d'aquestes substàncies, són els metalls pesants. I un d'aquests metalls pesants del que més se'n parla és el mercuri. Vale? El mercuri és un metall tòxic, perquè actua a nivell sanguini, a nivell de la respiració, etc. Però també hem de dir que se'n fa un gra massa.
1: A veure, què vols dir, Sergi?
2: La tonyina, l'albacora i el peix espasa són les espècies que acumulen més mercuri al seu cos. Però, en canvi, no ocupen els primers llocs de consum de peix. Vale? Per tant, es recomana no abusar-ne, i com passa amb altres peixos salvatges o d'engreix o els productes càrnics. Se'n diu, eh? O sigui, el menjar és com tot. Es recomana no abusar, allò que la dosi fa el verí.
1: És a dir, que podem menjar tonyina algun dia, però no cada dia.
2: Ah, exacte. Sí que és cert que Espanya és el país on s'ha detectat més presència de mercuri als cabells, els cabells de les persones, i alguns experts diuen que pot ser degut a l'elevat consum de conserves de peix blau, sobretot de Bonito del nord. Que és l'albacora, és el tunus alalunga. Alalunga vol dir l'aleta llarga. Sobretot diuen que és per això. Però, un altre mite, no tot el peix blau té carn vermella o color molt rosat, encara que aquesta és una característica dels peixos pelàgics i grans nedadors, degut a l'alt contingut d'hemoglobina en sang, ja que necessiten molt oxigen, perquè naden molt ràpid i molts quilòmetres ho necessiten. Això, per exemple, ho veiem a la tonyina, al bonítol, l'albacora o al barat, que quan els talles és una carn molt sanguirulenta. Per aquesta gran majoria d'espècies del peix blau, l'art d'encerclament és el principal mètode de pesca. Encara que també es captura peix blau amb l'arrossegament, l'almadrava o el palangre, d'aquestes altres espècies que hem dit, del turbot, del congre, del besuc, aquestes espècies més de fons. I anem a posar unes xifres, perquè a Espanya es calcula que l'any es pesquen al voltant de 400.000 tones de peix blau.
1: Carai.
2: I aquí anem a el que hem dit abans, on el barat, la sardina i el seitó són les tres espècies principals a llotja.
1: Que aquestes no són, les que hem dit que tenien un alt contingut de mercuri.
2: Exacte, no són les que tenien el contingut de mercuri. també veiem que el salmó és un peix blau, però molta part del salmó ve de piscifactoria, ve d'engreix. En canvi, aquí hem dit el que es captura, eh? En canvi, se'n consumeixen només la meitat, unes 200.000 tones.
1: Per tant, es captura molt més peix del que es consumeix. I què es fa amb el que no es consumeix?
2: Doncs, o bé per l'exportació, o bé cap a conserves cap a una altra banda, o bé, per a vegades, per pinsos, de propi peix o animal. És el destí. Aquestes 200.000 tones és un consum que va a la baixa enrere any. No és una cosa nova, això passa també amb la resta de peix. O sigui, el consum de peix està caient molt, igual que l'anar a la peixateria, les compres de peixateria.
1: Sí, cada vegada comprem més el peix al súper, això estic dit, i congelat.
2: I congelat. I en aquest cas, el salmó és el peix blau més consumit a les llars espanyoles.
1: Carai, eh? Per tant, el barat, la sardina i el salitó són els més venuts, però el que més mengem és el salmó.
2: El salmó, perquè diuen que té menys espina, perquè fa menys olor a la cuina, perquè no sé què, perquè no sé quantos... Aquí hi hauria molt més a discutir, més enllà del caire científic.
1: Al final és més còmode, no? I el salmó sembla que agrada més o menys a tothom. Té un gust així més suau, no?
2: Sí, el salmó, i també hem de pensar que molt salmó és fresc, però també molt salmós, és fumat, és en conserva, eh? També se'n menja molt d'aquest estil. Però sobte això, que de les 400.000 tones que es pesquen, doncs només se'n consumeixen la meitat.
1: Doncs Sergi, a veure si mengem tots una mica més de peix, que hem vist que el consum està a la baixa, i moltes gràcies per aquest guaita que tenim d'avui. Ens retrobem el proper.
2: Fins a la propera, Ona.
3: Estàs escoltant Les Veus del Matí.

0: Tots i la veu de Mafalda Cardenal amb nosaltres, amb la seva canción de amor. Passen 8 minuts, al punt de 11:45, des d'aquí, des de Ràdio Vilafant FM.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
4: Entrevistes, actualitat, música, veus del matí, a Ràdio Vilafant.
5: Continguts en xarxa.

0: I'm a playwright. I write unproduced plays.
1: What is your annual income in round figures?
2: In round figures, zero.
0: Is George still given to smashing things?
3: Well, we have to tell him the truth regardless of what happens to the furniture.
1: Do you love him?
3: Oh, Max. People should never ask that question on their wedding night. It's either too late or too early.
4: Undesirable attentions to Miss Jill DeFerrell.
1: Immorality may be fun, but it isn't fun enough to take the place of 100% virtue and three square meals a day.
5: Les petites cochons sont merveilleux.
6: Monsieur Courtis a déménagé.
7: Mrs. Plunkett is engaged in playing 20 questions.
8: Animal, vegetable, or mineral?
5: Animal.
8: Busy?
5: Tremendous.
9: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquests diàlegs que ara sentíem pertanyen a un dels grans clàssics de la comèdia americana, una pel·lícula que el gran Ernst Lubitsch va fer l'any 1933 i que 93 anys després continua sent encantadora, tot i que no és de les millors de Lubitsch. El títol original és Design for Living, disseny per viure o disseny de vida, però a l'estat espanyol es va estrenar com Una mujer para dos. Avui us en parlaré perquè en dedicarem el programa Els trios sexuals al cinema. I aquesta és una comèdia que parla justament d'això, de trios. Es tracta d'una obra teatral de Noël Coward amb un trio protagonista formidable: Frederic March, Kerry Cooper i Miriam Hopkins. És la història de dos amics, un pintor i l'altre dramaturg, que comparteixen pis a París i que en un viatge en tren coneixen una noia, americana com ells, que és dibuixant publicitària. Tots dos s'enamoren d'ella immediatament i ella també d'ells, però com que no es veu amb cor de decidir-se per un o per l'altre, doncs tots plegats decideixen viure en un ménage à trois. La pel·lícula canvia molt el to de l'obra original perquè Noël Coward havia retratat els personatges com a sofisticats i cínics, mentre que el film són més aviats ingenus i bohemis. A l'obra, d'altra banda, quan ja són a Nova York, quan han tornat a Nova York, els dos homes es tornen cada cop més competitius entre ells i ella, una mica farta, es casa finalment amb un tercer, que és el cap de l'empresa on treballa. Però un dia, en el decurs d'una festa a casa seva, el marit té la percepció que ella i els dos amics tornen a estar embolicats. Munta una escena, es divorcia i ella i els seus dos homes se'n tornen a París per recuperar el seu antic disseny de vida. El cert és que la pel·lícula va fer tants canvis que Noël Coward, sempre molt irònic, va dir: "Crec que de la meva obra només hi han deixat tres frases. Una cosa així com: passa'm la mostassa, si us plau." Una altra pel·lícula que gira entorn d'un trio és Els somiadors, de Bernardo Bertolucci. L'acció té lloc a París els dies de maig, del maig del 68, els dies del prohibir, quan els estudiants van fer una sonada revolta que també va ser seguida pels obrers contra la diferència de classes, la guerra de Vietnam, la moral burgesa. I trobem aquí tres joves, la Isabel, el seu germà Theo i un amic americà que es diu Matthew. Aprofitant que durant uns dies els pares són fora de la ciutat, els dos germans porten a Matthew a casa seva i estableixen unes normes per conèixer-se mútuament, explorant les emocions i l'erotisme per mitjà de jocs experimentals. Semblen molt rebels, però en realitat són fills de papà, que volen, doncs, pertànyer a la revolució, però sense ser-ne part. Aquesta escena que ara sentirem transcorre en un sopar a casa. Al voltant de la taula hi ha el pare, la mare i els tres joves. Les veus que sentirem són les del pare i la d'en Macio.
10: Solo estaba jugueteando con el mechero de Isabel y no le prestaba atención. Me he dado cuenta, era una falta de respeto y he vuelto a dejarlo en la mesa. Pero lo he puesto en diagonal sobre uno de estos cuadros, ¿lo ve? Mire, me he dado cuenta de que el mechero tiene exactamente la misma longitud que la diagonal. Y entonces lo he puesto sobre el borde exterior. Y mire, también encaja.
11: Sí.
10: Pero así también. Y encaja así, y así, y aquí también. Y seguro, estoy seguro de que si lo abro, encajará en alguna parte. Encaja en cualquier parte. Mire. ¿Lo ve? Creo que si observas todo detenidamente, esta mesa, lo que hay sobre ella, la nevera, esta habitación, su nariz, el mundo entero, puedes darte cuenta de que hay una especie de armonía cósmica entre las formas y los tamaños. Y me preguntaba por qué. No sé por qué es así, pero es así.
11: Tenéis un amigo muy interesante. Más interesante de lo que os imagináis.
9: Els somiadors, un film basat en la novel·la Els anys innocents de l'escriptor escocès Gilbert Adair, que per fer-la es va inspirar en una altra novel·la i a l'adaptació cinematogràfica d'aquesta novel·la, totes dues amb el mateix títol, Els infants terribles. La novel·la era de Jean Cocteau, de l'any 1929, i la versió en cinema era de Jean-Pierre Melville, del 1950. Una gran novel·la i una gran pel·lícula, per cert. A la pel·lícula Els somiadors de Bertolucci hi ha una escena que recrea la mateixa escena del film Banda a part de Jean-Luc Godard. És l'escena, una escena que recrea uns instants en què els dos nois i la noia corren pels passadissos del Museu del Louvre de París. Pretenen superar el rècord que diuen que va establir un xicot californià en 9 minuts i 45 segons. Però és una marca fictícia, perquè aquest californià va ser un invent del film de Godard. Amb aquesta cursa que fa el trio, desafiant les normes, perquè està prohibit córrer pels passadissos d'un museu, pretenen creure's que fan un acte d'afirmació, en el sentit que ja res no els pot aturar. Però és fals, perquè en realitat l'únic que fan és matar el temps. Podrien donar voltes a la Sagrada Família i l'efecte seria el mateix. L'únic que fan és una recreació per fugir de la realitat. Una altra pel·lícula que parla d'un trio, per bé que es queda a la superfície, és Butch Cassidy and the Sundance Kid, interpretada per Paul Newman i Robert Redford. És un western que, tot i basar-se en personatges reals, no aborda el fons de la qüestió. Però el cert és que no només van existir els dos homes, sinó que també va existir Etta Place, que és el personatge que interpreta Catherine Ross. La pel·lícula és coneguda entre nosaltres com Dos homes i un destí, però ben bé es podria dir Dos homes i una dona o Una dona i dos homes, perquè la seva va ser una relació a tres, encara que Sundance Kid i Etta Place es van casar. Per l'agència de detectius Pinkerton, que els tenia en recerca i captura perquè atracaven bancs i trens, sabem que Etta Place era entre 11 i 12 anys més jove que ells. Ella estava en la vintena i ells en la trentena. Sabem també que era una dona culta, que muntava a cavall esplèndidament, que participava en els robatoris i que era molt maca, molt atractiva. Hi ha fotos seves que ho confirmen. A més, li agradava molt la roba d'alta costura i es feia vestir per dissenyadors francesos. En aquesta escena, que ara sentirem, és ella qui parla amb ells i els diu que té 26 anys.
12: I'm 26 and I'm single and a school teacher and that's the bottom of the pit. And the only excitement I've known is here with me now. So I'll go with you and I won't whine and I'll sew your socks and I'll stitch you when you're wounded and I'll do anything you ask of me except one thing. I won't watch you die. I'll miss that scene if you don't mind.
9: Una petita escena de Butch Cassidy and the Sundance Kid. Si, com diu el film, Etta Place aquí tenia 26 anys, i si tenim en compte que havia nascut el 1878, estem parlant de l'any 1904. Sundance Kid, interpretat per Robert Redford, en tenia 34, i Butch Cassidy, interpretat per Paul Newman, en tenia 35. L'any següent, el 1905, l'agència Pinkerton va estar a punt d'enxampar-los, però un xèrif que estava enamorat d'Etta Place, ja us he dit que era una bellesa, els va avisar i van fugir. No va ser fins al 1908 que, segons es diu, van morir, com es veu a la pel·lícula. però no sembla del tot cert, ja que mai no es van trobar els cadàvers. L'any 1991 es van fer excavacions i proves d'ADN, però no coincidien amb cap parent viu d'ells. I el 2017 es va fer una nova recerca per localitzar Butch Cassidy, el cos de Butch Cassidy. Es van fer noves excavacions i van trobar restes humanes, però l'ADN tampoc no coincidia. Pel que fa a Ida Place, és un altre misteri, perquè a partir d'aquell moment se li perd el rastre. Es deia que havia mort, però la família deia que no, que era viva. Com a mínim, fins al 1917. És a dir, que hauria mort poc abans de fer 40 anys. Els trios sexuals sempre han donat molt de joc al cinema, són molt cinematogràfics, i nosaltres avui n'hem parlat en aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. Hi ha pel·lícules com la mexicana I tu mamá también, d'Alfonso Cuarón, sobre dos amics que coneixen una noia espanyola, interpretada per Maribel Verdú, en crisi matrimonial, que per superar-la decideix establir una relació amb ells. O també la pel·lícula espanyola Castillos de Cartón, de Salvador García Ruiz, basada en la novel·la d'Almudena Grandes, sobre un trio format per tres estudiants de Belles Arts, dos nois i una noia que es manté fins que l'etapa, el trio es manté fins que l'etapa estudiantil acaba i cadascú emprèn el seu camí. Nosaltres, en tot cas, tancarem amb una pel·lícula que és una joia d'aquest disseny de vida. Un dels grans clàssics de la història del cinema, fins al punt que està considerada una de les 100 millors pel·lícules de tots els temps. Estic parlant de Jules et Jim, de François Truffaut, que per fer-la es va basar en una novel·la de l'escriptor francès Henri Pierre Rocher. Aquí, en el marc de la primera meitat del segle XX, després de la fi de la Primera Guerra Mundial, hi trobem dos amics, un austríac i un francès, que s'enamoren de la mateixa dona, interpretada per Jean Moreau, i esdevenen un trio. La seva, de fet, és una història real perquè Henri Pierre Rocher es va basar en un capítol de la seva pròpia vida per escriure la novel·la. El personatge que interpreta Jean Moreau evoca el de Helen Grund, una periodista alemanya que a París va conèixer l'escriptor Franz Hessel i s'hi va casar. Però al mateix temps va mantenir una relació continuada amb Henri Pierre Rocher. De tota manera, no tot en el film és verídic, començant pel seu tràgic final. En realitat no hi va haver cap tràgic final. Helen Grund va viure fins als 96 anys. Franz Hessel va morir als 60 anys d'un vessament cerebral. I Henri Pierre Rocher, autor de la novel·la, va morir quan era a punt de fer-ne 80. Una de les escenes més encantadores de Jules et Jim és quan Jean Moreau canta la cançó El remolí de la vida. És una cançó molt bonica i al mateix temps melangiosa perquè parla de dues persones que es troben i se separen contínuament, en el sentit que l'amor pot ser efímer i indestructible alhora. Però parla també la cançó de l'acceptació de la vida com un corrent constant de canvis inevitables i de la força que tenen aquests canvis al llarg de la nostra existència. Parla de la bellesa de l'amor que perdura i ens diu que malgrat que la vida és un remolí de trobades i comiats, en què l'única certesa que tenim és la incertesa, hi ha sentiments que, malgrat les tempestes, no moren mai perquè són eterns. Fins la setmana vinent, amics.

0: Hits en xarxa.
1: Estàs escoltant Les Veus del Matí.
2: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
4: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
3: Inscripcions a www.vilafant.cat.
5: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

Alguien ha boicoteado el ponche. Així és com es titula aquesta proposta musical de Lala Love You, camí de les 12 del migdia. Connectem amb les notícies de la xarxa ara en aquest punt horari. Anem a posar-nos a com està l'actualitat amb els companys de la xarxa. I continuem, doncs, aquí, a Ràdio

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en dos anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per l'altra banda, govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2026. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar també els comandaments amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar també el suport administratiu de les àrees regionals. Per la seva banda, també els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui també als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. La mesura amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i també personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i reduir també la càrrega burocràtica als centres. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui i el migdia i la mitjanit. Trànsit preveu més retencions als trams de l'AP7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on de fet s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C31, a la C65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I un home ha mort aquest matí en un incendi d'un local habilitat com a habitatge a l'avinguda del Maresme de Cabrera de Mar. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís poc abans de les 8 del matí i han desplegat 4 dotacions. El foc afectava un local tipus magatzem situat als baixos d'un edifici i ple de ferralla.
0: Notícies en xarxa.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
4: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
3: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
4: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
5: Després de les notícies, continuem i d'aquí una estoneta amb el Freaky Time, amb la nostra companya Mercè Mainé i també doncs, amb la Roser Martínez, amb el podcast Entrenant la Creativitat. Aquest serà el contingut que compartirem a aquesta hora i també doncs, amb la bona música. Icona Pop Dance to Hits.

0: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Maçanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.
4: Els protagonistes de les veus del matí.

0: Benvinguts al Freaky Time! Molt bon dilluns a tots i a totes. Tornem a estar aquí al Freaky Time. Avui també, com sempre, molt ben acompanyada amb en Dani. Benvingut, Dani.
1: Bones.
0: Deia que avui parlarem d'una cosa que hem experimentat. Volíem centrar-nos una mica avui amb el que significa la música a l'anime i a, bueno, en el manga, no? Perquè el manga... Bueno, no sé si tu has fet l'experiència de llegir manga amb els auriculars i posar-te música.
1: No gaire.
0: No? Jo tampoc, massa. És una cosa que m'agradaria provar, veus? M'acabes de donar una idea. Per què volem parlar de música i anime? Explica'ns una mica, què és el que ha passat aquest cap de setmana?
1: Doncs vam anar a Barcelona, a l'Auditori de Barcelona, a veure The Anime, sí, The Anime Symphony Orchestra, que feien un concert amb música d'anime, tocat amb orquestra...
0: Amb orquestra de cambra, 60 músics de renom d'arreu d'Europa. A més, pel que vam llegir, han estat de gira per tota Alemanya, que han tingut molt d'èxit. De seguida entrarem a parlar una miqueta de quines cançons van tocar i una mica el projecte. Explica'm, Dani, tu, com a adjectiu, quina valoració en fas d'aquesta experiència?
1: Em va agradar molt, tot i que és diferent d'altres concerts, diguéssim, que s'han fet semblants. O sigui, jo havia, tinc amics, doncs, que han anat a veure del mateix estil, amb bandes sonores i tals, amb projeccions de la pel·lícula o en certes cançons que sortís el cantant a cantar. Aquí era tot amb orquestra, sense projeccions ni res. I bé, em va agradar molt. Hi havia una llista de cançons, va durar 2 hores el concert i la veritat és que el vam disfrutar molt, estava tot ple i jo crec que va agradar molt.
0: Sí, va ser una gran experiència, jo qualificaria de brutal, perquè l'experiència va ser molt xula. Jo, el que dius tu, no, de trobar a faltar la lletra, intentava... reproduir-la per dintre, no? Per dintre meu, perquè com que ho necessitaven, emoció de poder escoltar amb aquesta sonoritat i amb aquesta bueno, amb aquest gran talent amb el que ens van sorprendre aquest dissabte, doncs, aquesta orquestra, i el fet d'estar a l'Auditori de Barcelona, no? També suposa, no? Que és un lloc on hi fan fan música clàssica, podríem dir, no?
1: En principi venien doncs, que ho feien en honor a l'art de l'anime, sense logos ni projeccions, només música viva per sentir la música.
0: Clar, i realment, doncs, ens va arribar la música pell de gallina amb alguns temes, no? que va estar molt bé, i a més poder veure, doncs, tots aquests instruments, no? Els contrabaixos, els violoncels, els violins, no? Tota la part de percussió, la bateria, que també hi havia una bateria, una arpa, hi havia un piano. Jo ho vaig trobar fantàstic, no? Perquè és una manera de gaudir d'aquesta música que per nosaltres és tan i tan important, perquè, bueno, ens parla moltíssimes coses amb els animes que veiem, i per això, doncs, ho vam disfrutar tant.

0: que se la coneix a xarxes socials per Ralux, té el canal de Protocolo de Ralux, la qual jo segueixo i ja coneixia, vaig veure per les seves xarxes que anunciava i que faria de fil conductor, de presentadora de del concert, i la vam poder veure, i després al final del concert doncs la vam, bueno, vam poder fer una foto i tant, i bé, vam està molt bé.
1: Vam creuar un parell de paraules amb ella, no? Perquè, clar, aquí vam tenir un dilema de com anar vestits en aquest concert, no? Perquè, clar, jo era més...
0: No, dilema cap.
1: Tu tenies molt clar, tu vas dir, jo vaig amb una samarreta d'anime, precisament de Bola de Drac portaves tu.
0: Sí.
1: I jo vaig dir, home, anem a l'auditori i hem d'anar una miqueta arreglats, no? Jo vaig escollir doncs un vestidet per anar una mica més elegant, tot i que, bueno, sabates, vaig intentar anar còmode perquè vam anar amb transport públic i no tocava anar amb sabates altes, no? I precisament ella, la Ralux, doncs portava un vestit negre
0: molt... Sí, però clar, ella feia de presentadora...
1: Hi havia més gent, que anava... arreglada.
0: Sí, però el 90% de la gent que hi va anava com jo.
1: I a més,
0: amb alguna cosa d'anime o inclús cosplay. Amb cosplays. Hi havia uns quants amb cosplays.
1: De fet, vam veure un fullet tortuga, vam veure gent amb la capa de Attack on Titan, què més vam veure? Jo recordo algú altre. Vaig veure una nana, però ja quan marxàvem, clar, nosaltres estàvem a platea i estava... tot ple, clar, la gent que estava a la part de dalt al primer pis no la veien, per tant no sabem si hi havia algun cosplay més. Sí que hem vist un vídeo resum d'aquest concert, a més molt ben adaptat, perquè es reconeixien molt fàcilment les cançons, vull dir que té molt mèrit adaptar, doncs.
0: Sí, perquè el que han fet és adaptar les partitures d'aquestes cançons d'anime a... per poder-les tocar amb aquest format.
1: Parlem una miqueta del repartiment del que van tocar ahir, i una mica podem parlar una miqueta de quines ens van arribar més, menys. No sé si els que ens estiguin escoltant potser ens direu, ostres, per què no poseu algun fragment del concert? És que ens van, el missatge de començament del concert ens deien que no podíem enregistrar res del concert. Sí que és veritat que jo sóc periodista, però anàvem de concert com a espectadors, en aquest cas no estàvem acreditats, i per tant vaig fer alguna foto d'Estranquis que tampoc poc es podia fer, però bueno, per
0: molta gent va fer fotos i inclús va gravar vídeos,
1: sí. Vull dir... jo no vaig voler incomplir aquesta normativa i per tant doncs no hem gravat cap tros de música, res, és més que res també per els que no hi hagueu pogut anar en aquest concert, si torna a haver-hi l'oportunitat a Barcelona o per aquí a prop, doncs recomanar-vos que hi anem. Van començar forts.
0: Sí, en principi hi havia un programa, no, del qual podies agafar al principi, i hi havia la llista de cançons que anaven a tocar, que són 18 cançons, les quals algunes van tocar alguna de més, a part dels bisos, no, perquè van començar amb Bola de Drac, però de Bola de Drac no només van tocar una, sinó que en van tocar tres. Uh-huh. Vull dir, van fer com una ampliació, van continuar de l'una a l'altra, enllaçant de l'una a l'altra, i en van acabar tocant,
1: sí,
0: tres.
1: Les van fer com seguides, no?
0: Sí.
1: Perquè tu em vas dir, això no ho coneixes, això és del súper.
0: Sí.
1: Perquè jo el súper, jo ja he baixat de Bola de Drac, jo ja he baixat del viatge. I després, déu-n'hi-do la varietat d'animes que van tocar, explica una miqueta.
0: Sí, jo crec que van fer la tria amb moltes... bueno, moltes, o dels més famosos o molts que són molt coneguts,
1: i que musicalment et diuen molt també, no?
0: Sí, que són reconeixibles. En l'anime sempre els openings i els endings han tingut molta importància, la banda sonora i els grups de música que tocaven els openings, normalment, sobretot al Japó, han acabat tinguent molt d'èxit si la seva cançó tenia èxit en l'anime.
1: De fet, per exemple, comentàvem avui que, per exemple, Kaiju 8, que algun cop us ho hem explicat aquí al Freaky Time, precisament One Republic ha fet un ending i el cantant...
0: L'opening, va fer l'opening.
1: I que el cantant d'Imagine Dragons havia compost l'altre, vull dir, que ja es busquen cantants de renom o grups amb molta projecció. Us vam parlar, crec que fa uns quants, bastants Freaky Times, del grup de Cripinats que ens va deixar extasiats amb el seu bling, blang, blang, bling, blang, bamborn,
0: que van fer
1: que han fet molts concerts.
0: L'opening de Mashley.

0: i van acabar dant de dant.
1: Exacte, i Aina Dient, que la vam poder...
0: Aina Dient, que va fer el segon opening de dant de dant i ara està fent l'últim opening de l'arc d'Elbaf de One Piece.
1: No, i a més l'hem pogut veure en concert també, no?
0: Sí, al Saló del Manga.
1: Vull dir que la música i l'anime van molt lligats, perquè al cap i a la fi la música ens porta sensacions, no? I l'anime el que vol... imagina't un anime sense música, és que no transmetria el mateix, no? Moltes vegades tu em dius, tinc moltes ganes de veure l'anime d'aquest manga, Tokyo Revengers, que era, a veure com serà aquesta lluita, no? Perquè amb la música li dona un plus, no? A més, a mi em va agradar, per exemple, que d'Inuyasha no van triar cap opening ni cap ending, van triar part de la música.
0: Però sí, el primer opening
1: De la música interior, no?
0: I el primer opening, van tocar primer el primer opening.
1: Que això també està bé, no?
0: Van tocar part de Bola de Drac, van tocar l'opening de Death Note, Elfen Lied, Cowboy Bebop, que aquest és molt reconeixible. Aquest sí que, per exemple, n'hi ha molts que, clar, tocaven la música, però clar, no hi havia veu, no hi havia cantant, però clar, per exemple, en el cas de Cowboy Bebop no és un tema cantat, vull dir...
1: No la vam trobar a faltar perquè
0: exacte.
1: És un tema instrumental.
0: Vam tindre Naruto, vam tindre Bluebeard, vam tindre Tokyo Ghoul, Detective Conan, aquesta em va fer gràcia sentir-la. Pokémon, que va ser un dels moments,
1: sí,
0: diguéssim, estel·lars.
1: Un dels moments que va pujar una miqueta, diguéssim, l'emoció que no es pot definir, no? Que no tu estàs allà assegut gaudint del concert, però notes com va pujant l'energia d'alguna manera, no? També la de Sailor Moon, que jo no he seguit molt Sailor Moon, però aquesta...
0: No, però clar, la cançó és molt reconeixible.
1: Sí, a més, és una cançó molt ideal per orquestra, també, no? I amb la que et vas emocionar força amb la d'Evangelion, tu, eh?
0: Sí, em va agradar molt. També llavors vam tindre Inuyasha, que, com dèiem, em va agradar molt. O sigui, van tocar el primer opening i després un tall, doncs, de parts de
1: l'interior, no? De la banda sonora.
0: Sí, de la banda sonora pròpia. Després vam tindre una cançó del Viaje de Chihiro, de l'estudi Gimli, La princesa Mononoke. Un altre dels moments estel·lars, que va ser quan va arribar la cançó de Your Name.
1: Clar, aquesta sí que vas trobar-hi a faltar la lletra, eh?
0: Sí, m'agrada molt, sempre ho he dit, Your Name, m'agrada molt la pel·lícula i m'agrada molt la banda sonora, està molt bé la banda sonora de Your Name, i la cançó principal, doncs, m'agrada molt. I em va agradar molt Your Name, o sigui, tal i com la van tocar, em va agradar molt, però sí que hi trobo a faltar la veu.
1: Després vam tenir Full Metal Alchemist, no de la Brotherhood, que és la...
0: Sí, sinó el primer anime, diguéssim, que sí. Tenia una banda sonora que jo trobo superior a la Brotherhood, a mi m'agrada més.
1: I després els tres temazos finals, que van ser brutals, i que jo crec que gràcies a aquests tres temazos finals, o tamacles, digue-li com vulgui, si vols dir en català correcte, van fer que l'energia i el públic embogís, perquè vam estar aplaudint. Jo no sé quanta estona vam estar aplaudint, que
0: sí.
1: Vam aconseguir tres visos.
0: Vam tenir la cançó de Tank of Titans, de la Sagueyo.
1: Que aquesta també vam... Estaves... Jo la cantava per dins en aquell moment i jo estava per posar-me dreta, per posar-me dempeus, perquè és que de veritat que aquesta cançó et dona aquestes ganes, no? Quan l'escoltes i et transportes una miqueta a Attack on Titan, si l'heu vist, doncs ja sabreu del que parlo, d'aquesta epicitat que té. Jo no em vaig aixecar per respecte als espectadors que hi havia darrere, però me'n moria de ganes, això s'ha de dir. Després ja vam passar a
0: Kimetsu no Yaiba, a tindre el primer opening.
1: Que la host digués Demon Slayer també. O sigui, ja. Com n'hem de dir? Guardianes de la Noche, Guardians de la Nit, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, té tants de noms, això, que
0: sí.
1: És per perdre's.
0: Bueno, és igual, vam tindre el primer opening, llavors també vam tindre, van tocar una altra cançó de, diguéssim, de la banda sonora, i després vam tenir, en principi, per acabar, teníem el We Are, el primer opening de One Piece.
1: Rere els somnis i els anells, que la tenim aquí, també el nostre opening, aquest mashup que vaig fer jo com vaig poder, amb els meus coneixements limitadets d'edició d'àudio, doncs la careta d'aquest Freaky Time que ens acompanya, doncs, cada dilluns, que diu, ei, ja comença el Freaky Time. Després vam aplaudir moltíssim, que semblava que l'auditori s'ensorrava, que el pobre director de l'orquestra entrava i sortia tota l'estona, va fer aixecar moltíssimes vegades a tot el a tots els músics i músiques, doncs, que pobres, de tant que vam aplaudir i van tocar-ne una del que ja teníem prevista de One Piece, una de més de One Piece,
0: sí.
1: I després van repetir la del Viaje de Chihiro,
0: sí.
1: I quina altra més van...
0: L'última, quina va ser que van tocar? Van tocar tres d'avisos. Ostres, no recordo ara.
1: Van repetir-ne una altra, ara no ho, sí, recordo tampoc. Però és que va ser tan... Passa que, clar, també patia una mica pels músics. Dic, deuen estar cansats també, no? Deixem-los marxar cap a casa, tu. I eren les 10, vam entrar a les 8 del vespre, i eren les 10, 10 i poc, i era com, bueno, potser...
0: Jo, la veritat, tenia molta gana. Havia dinat poc i aviat, i tenia molta gana.
1: I, bueno, vam acabar d'aplaudir, vam sortir i vam fer una miqueta de cua per poder saludar aquesta, la host, a més amb un cosplayer de Monstre Boo, i el que us dèiem, no? Vam creuar unes quantes paraules. Si no la seguiu, que la segueixin, Dani. Per què creus que s'ha de seguir? Tu que n'ets seguidor.
0: Bé, a mi m'agrada, doncs, perquè sol fer moltes publicacions d'anuncis de, bueno, i coses, notícies de relacionats amb l'anime i de més, doncs, que jo crec, bueno, està molt bé, jo fa temps que la segueixo i tal, i em va fer gràcia, doncs, que estigués aquí.
1: Doncs ella ho va disfrutar molt, i jo crec que tots els que érem a l'auditori ho vam gaudir molt. De fet, tenia una cosina meva entre el públic que, quan vaig penjar la foto a les xarxes socials, doncs em va dir que ells també hi eren, i ho hem estat comentant, i a ells també els hi va agradar moltíssim. Per tant, si voleu estar al dia de si tornen a tocar el que sigui, de anime sí, acabat amb Y, ja us ho posarem també a l'Instagram de Ràdio Vilafant, on us posarem la fotografia del concert, i us posarem també el perfil de la Ralux perquè pugueu seguir-la. Nosaltres ho deixem aquí, Dani. La propera setmana no sé què farem, però jo me'n vaig a llegir manga amb els auriculars. Què et sembla?
0: Sí?
1: Va, anem a posar banda sonora també al manga. Fins la propera.
0: Adéu.

0: Sayonara, fins la propera!
1: A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
2: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
3: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
2: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
3: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
2: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
3: Ajuntament de Vilafant.
4: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
5: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
2: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
5: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
6: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
7: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
6: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
7: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
6: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
8: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets a les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
1: Els protagonistes de les veus del matí.
9: Entrenant la creativitat. Amb la Roser Martínez.
10: I aquí a punt, com sempre, una setmana més per entrenar la nostra creativitat amb la nostra empordanesa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
11: Hola, Cristina. Què tal?
10: Doncs vinga, avui vinc amb els botons cordats.
11: Sí?
10: No, no em porto mai de botons, la veritat. Però farem creativitat amb botons, nosaltres.
11: No em portes mai de botons? Això en parlarem després, que t'explicaré una cosa, ja veuràs. No? Hi ha una cosa molt curiosa.
10: Vinga, doncs. Per què botons?
11: Per què botons? Doncs mira, perquè perquè estava netejant el lavabo.
10: Ai.
11: I allò passant per un moble que tinc, vaig veure un botó i vaig dir, què fa aquest botó aquí?
10: I què feia?
11: A casa som dues persones.
10: Ho vas descobrir?
11: Bé, vaig preguntar
10: a l'altra
11: persona i em va dir, ai sí, és que l'he posat aquí per recordar-me que l'haig de cosir. I dic, val, d'acord, doncs porta dues setmanes allà, saps? I aquell botó jo al final dic, bé, no, doncs parlarem de botons. I sí, i ja, els botons és com a mi em passa amb els imperdibles, que a vegades també, no sé per què, pareix un imperdible
10: sí,
11: en algun lloc.
10: Sí, d'on ha sortit això ara,
11: dius,
10: no?
11: Sí, i el dia que el busques...
10: No el trobes.
11: I això que es diu imperdible, però sí. És perdible. Doncs el botó també és perdible. I va venir d'aquí, o sigui que... I també això em va portar a l'afició que jo tinc pels botons, eh?
10: Ah, ets que, fan, eh? A mi també m'agraden, eh?
11: Sí, bueno, tot el que sigui complements per poder crear, m'encanten. I a més, tinc pots de vidre, llaunes... Saps les llaunes de les galetes antigues? Mm-hmm. També plena de botons, i com que hi ha molta gent que ho sap, doncs sempre m'han regalat botons i
10: he
11: anat a mercadillos...
10: Jo la caixeta comprat... de casa també la veig perquè la meva mare ha cosit, tota la vida s'ha dedicat a això, i clar, òbviament fils i la caixeta dels botons, perquè clar, quan te'n sal falta un, tranquil, que la mama en té una de recanvi, sigui quin sigui.
11: Doncs sí, a més que hi ha botons que són meravelles, eh? Jo he fet culleres de botons també.
10: Ah, oh, que original.
11: Sí, sí, sí, no, no 100% de botons, però amb
10: però
11: metall i amb alguna
10: part,
11: cosa,
10: no?
11: I que hi ha botons que es presen cosetes. O sigui que mira, al final és una cosa molt petita, però que porta una història molt gran, ja veuràs quan en parlem.
10: I tant, a part però... els fas anar de 21 botons, no?
11: Home, mira, això ens ho explica Blau Mut, eh?
10: Home, ens encanta.

0: aquí ballant, amb aquest 21 botons.
1: Ah, l'he encertat, aquesta t'agrada.
0: M'agrada,
1: eh?
0: M'agrada.
1: Doncs mira, Cristina, que els botons existeixen des de fa més de 4.000 anys.
0: 4.000 anys? Uh-huh. Mare Déu.
1: Però els més antics que s'han trobat, que de fet eren de closques marines, no? I clar, eren materials així que hi havia en aquell moment. Saps que només els feien servir per decorar? Els cosien a la roba per ornament.
0: Ah, no, no tenien funcionalitat, diguéssim, no?
1: No, no tenien funcionalitat. Uh-huh. I saps per què?
0: Per què?
1: Perquè encara en aquella època a ningú se li va ocórrer fer un forat.
0: Fer un trau. Oh. Ah, això és pensament lateral total,
1: tot,
0: també.
1: Clar, dius, home, tenim això. Doncs fins que no va arribar el trau, a la història no van ser funcionals els botons. Perquè, clar, un botó sense trau és com una clau sense pany.
0: Sí, totalment.
1: Clar, no serveix per res.
0: Molt maca, però molt no maca tenim a posar-la.
1: Per decorar i ja està, no? Doncs quan finalment algú va tenir la gran idea, doncs va canviar el món, clar. Pel voltant del segle XII a Europa, el botó es va convertir en el que ara coneixem, que era un mecanisme, doncs, per tancar roba.
0: Oh, i després va arribar la cremallera, que allò ja va ser...
1: Sí, ja no va més. Crec que vam parlar un dia de cremalleres?
0: Sí,
1: diria
0: sí,
1: que sí, que sí. Doncs sí, sí, doncs vinga, amb el botó, doncs, en aquest moment és quan es converteix en el símbol de poder, també, perquè a part de ser funcional, en aquí és, on, és com les medalles. Els botons era la marca,
0: com
1: també.
0: Com els galons, no?, una mica.
1: Això, perquè clar, ja era com que a les classes altes, doncs, clar, ostentaven doncs, amb botons d'or, o que eren molt elaborats, o que eren especials.
0: Era un símbol per veure en quina categoria estaves, no?,
1: sí,
0: a nivell social.
1: Això mateix. I mira, i un exemple d'ostentació amb botons era el rei, un rei de França, que es va cosir un vestit de gala que portava 13.600 botons d'or.
0: Uau.
1: T'imagines el que devia passar, això?
0: Molt.
1: Poc que devia caminar ni a res.
0: No, i és no. Molt perillós d'aquest segrestin, portar això a sobre.
1: No, jo crec que és impossible de segrestar. Però
0: no te'l pots endur?
1: Amb una grua. Amb una... Doncs mira, canviem. Saps que per què les camises de roba d'home o la de dona el botó canvia de costat?
0: Sí, explica-m'ho, perquè que difícil quan et fiques uns pantalons que diguéssim que no estan fets per tu.
1: Doncs mira, els de la roba d'home van a la dreta i els de la dona van a l'esquerra. Jo tinc un problema que em costa saber quina és la dreta i quina és l'esquerra.
0: No, jo crec que ho has dit al revés.
1: Ah, doncs mira, jo tinc apuntat així,
0: Bueno, jo... O vaig amb pantaló d'home, vés a saber, potser.
1: Dic per davant que em costa saber quina és a dreta i quina és a esquerra, Però bé, la raó dels homes és que quan van començar a fer servir els botons, que es va generalitzar, els homes portaven espasa.
0: Sí.
1: Estem parlant de tiempo remotos.
0: Anyosà.
1: Doncs clar, l'espasa anava al costat esquerre i per poder desenvainar-la ràpidament amb la mà dreta, clar, necessitàvem fer allò, no? Doncs la roba es tenia a cobrir cap a la dreta, cap a ells, per tant el botó a la dreta.
0: Perquè s'havien de descamisar abans d'agafar l'espasa, o com anava?
1: Doncs sí, perquè portaven aquests botons grossos.
0: Ah, va.
1: No sé, posa la imaginació, Cristina. Opa, jo ho he llegit així, saps?
0: Estic molt divertida avui, perdona, Roger. Ara he vist el senyor ras arrencant-se els botons i agafant l'espasa.
1: Jo també l'he vist, jo també. I la raó de les dones.
0: Sí.
1: Doncs les dones benestants, que eren vestides per les serventes, doncs clar, les serventes normalment eren dretanes. I per facilitar la feina, doncs per cordar botons anaven a l'esquerra. Dues raons pràctiques, no? Perquè
0: clar,
1: de temps
0: sí,
1: enrere,
0: sí,
1: que fa que mira, dia d'avui s'hagin conservat aquestes maneres de fer.
0: Carai, molt
1: però,
0: bé.
1: Vols dir que ara es fa tant? Jo és que ara no m'hi he fixat tant,
0: Jo sé que alguna hora he hagut de cordar botons perquè, jo què sé, et poses els pantalons d'un col·lega o alguna cosa i dius, per què va al revés? Això m'hi he trobat. Però...
1: clar. No, però amb camisa sí que és veritat. Que ho he vist amb pantaló, no? Mira, i ara una llegenda.
0: Vinga.
1: Va, que no tampoc sabem si és veritat o no. Jo és que trobo tanta fantasia com busco per escriure els programes.
0: T'encanta.
1: I m'encanta, perquè ja saps tu que jo l'ho d'explicar, contes a mi m'agrada molt. Després, que sigui veritat o no, no ho sabem.
0: No passa res, però explicarem el conte, a veure.
1: Sí, perquè per això som creatives.
0: I tant.
1: Doncs, això va, que durant la invasió de Rússia de Napoleó, les tropes franceses portaven els botons de les jaquetes fets amb una aleació de metalls on hi havia molt d'estany.
0: Sí.
1: I resulta que l'estany, a temperatures extremes, es desintegra.
0: Ai, i devia cremar això,
1: Literalment es desfà el botó, o sigui, l'estany es desfà. Doncs la llegenda diu que els soldats es van quedar sense poder tancar les jaquetes, clar, en ple hivern, eren a Rússia, i que van patir molt i molt, i clar, que això els hi va perjudicar. tota manera hi ha historiadors que qüestionen, però que és una llegenda que realment sí que està difosa, eh? No és pas que jo me l'hagi inventat, eh? Per tant, un botó, una cosa tan senzilla, pot ser el taló d'Aquiles, un exèrcit.
0: Imagina't.
1: Què et sembla?
0: Anem a analitzar tots els botons?
1: No.
0: Oh?
1: Sí.
0: Sí? Sí o no?
1: Sí, va, anem a fer-me la vet. Sí,
0: vinga.
1: Sí, sí.

0: Preciosíssima cançó de la Bet, tots els botons que ens agraden molt i que sí, la Roser me l'ha deixat posar.
1: Sí.
0: Anem a seguir parlant de botons.
1: Va, ara sí, ara parlem de dites.
0: Dites, anar de 21 botons.
1: Exacte, que vol dir quan algú va molt mudat, no? Que va de gala, no? I això ve dels uniformes de luxe, que portaven exactament 21 botons.
0: Mamma mia.
1: Ho sabies, això?
0: Quina feinada, no?
1: Mm. I per què 21?
0: No ho sé, però clar, uniforme deu ser de cap a peus, perquè si no et dona lloc per 21 botons.
1: No, perquè hi ha fileres dobles.
0: Ah, d'acord.
1: Clar, els uniformes porten així com fileres dobles.
0: Ha quedat clar que no és el meu terreny. Sí, callo.
1: Doncs això, que si algú va de 21 botons és perquè va molt elegant i això ve doncs, dels uniformes antigament de luxe.
0: Tenim més dites?
1: Una altra, i per mostra, un botó. No ho dius, això?
0: No.
1: I per mostra, un botó. Que vol dir justament això, no? Que quan confirmes una cosa i dius, mira, he fet això i això ha anat així, així, així, així. I per mostra, un botó. No ho has dit mai?
0: No ho havia dit mai. No?
1: Ai,
0: sempre em
1: doncs
0: coses
1: sí.
0: Noves, jo.
1: Bueno, perquè som de generació diferents i això es nota, eh?
0: Però les dites passen de generació en generació.
1: Ah, doncs pues aquesta no ha passat.
0: Aquesta no.
1: No t'ha arribat
0: potser
1: a tu,
0: per territori, potser és per territori, això, Roser. Què més?
1: Va, el botó del mig. I aquesta saps d'on ve? Ai, és que ets el botó del mig. Tampoc t'ha arribat aquesta.
0: Ets estar sempre al mig com el dijous? Seria una mica això?
1: Sí, va. Doncs mira, això per què ve? Això ve perquè en el món dels vestits de jaqueta, no? Els trajos, doncs, hi ha un arreglador. Els que tenen tres botons, o sigui, tres botons, tres regles.
0: Sí.
1: El de dalt a vegades es corda. A vegades sí, a vegades no. El del mig, sempre. Sempre. I el de baix, mai.
0: No es corda el de baix?
1: Mai es corda el de baix.
0: Per què?
1: No, perquè és el protocol. És etiqueta bàsica. O sigui que ara vés-te fixant amb la gent que porta jaqueta de vestir que tingui tres botons.
0: Però parles d'una americana.
1: Una americana.
0: Ah, val.
1: Una americana de tres botons.
0: No, llavors, el de baix no, mai, també hi estic d'acord, sí.
1: Doncs el de baix no es pot cordar mai. El del mig sempre i el de dalt és opcional. Per tant,
0: si és més desenfarat o més tapadet, no?
1: Això mateix, sí. I si portem la paraula al botó en castellà, els botons, el botones,
0: sí,
1: no? Que seria
0: és l'ofici.
1: El noi que està a la porta de l'hotel, que és el que porta les maletes i el que va fer els encàrrecs. Saps com es diu en català?
0: Com?
1: Groom.
0: Eh? Groom?
1: Groom, G-R-U-M.
0: No ho havia sentit mai.
1: Doncs és la traducció de botones en català, i és el noi que fa encàrrecs, és el noi que fa això, no? Sí, i però se li deia el botones perquè justament portaven un uniforme ple de botons brillants, no? Com els uniformes militars,
0: sí,
1: una
0: clar,
1: mica el que dèiem abans. I clar, quan li deien, mira aquest noi en el botones, no? Mira, si seguís posant cremalleres, hi dirien el cremalleres.
0: Sí, però no, és el botones.
1: Es diu el botones, i en català doncs el groom, o sigui que mira,
0: tenim
1: una paraula nova per posar en el nostre vocabulari.
0: Sí, ja la poso al vocabulari.
1: Saps que hi ha un truc per cosir botons?
0: Bé, anar passant per un forat i per l'altre, no?
1: entre ells,
0: sí.
1: Entre ells, sí. Doncs mira, es fa amb un escuradents.
0: A veure, va, explica'ns
1: mira,
0: això.
1: Mira, tu poses l'escuradents entre el botó i la roba, sí? I li fas primer com una volta, i llavors ja vas passant el forat amb la roba, vas passant el forat amb la roba. I què aconsegueixes? Que te queda una mica d'espai,
0: sí.
1: I després al final l'has de fer així com un...
0: Sí, acabar-lo de recosir per sota,
1: sí.
0: A l'entremig entre el botó i la roba.
1: Això.
0: Per acabar-ho d'apuntalar perquè no surti.
1: I et queda doncs, un mil·límetre, dos mil·límetres,
0: sí.
1: Que no queda enganxat a la roba. Perquè
0: I fa que es pugui posar bé amb el trau.
1: Això mateix, perquè clar, quan queda mal enganxat hi ha el problema de que es pot arrencar. I en canvi, si deixes això amb l'escuradents, doncs tens com més flexibilitat. Però clar, no ho has fet mai així?
0: No.
1: Doncs,
0: ja he cosit algun botó a la meva vida, però...
1: Doncs ja tens una cosa a fer. Veus les ments creatives, sí, que s'inventen, sí. Coses? Doncs aquí una bona dona en el seu moment...
0: Els escuradents segur que també tenen molta història.
1: Segur que va ser una dona. va inventar això dels botons. Però clar, hi ha gent que cus botons, Cristina, i n'hi ha d'altres que volen que els arrenquin.
0: Ai.

0: Doncs aquí la tenim, aquesta Botones, eh?
1: Aquesta no la coneixies,
0: Juana,
1: no?
0: Juana Rozas i Juliana Gatas. No, no la coneixia,
1: ah,
0: aquesta.
1: Ah, que te n'he posat dos que sí, però aquesta no.
0: Aquesta no. Aquesta m'havies de sorprendre, eh?
1: Sí,
0: d'alguna manera.
1: Arrencar botons, eh? Allò, amb un moment de locura que dius, vinga, va, pim-pam. Doncs escolta-me, que el botó no és només a la roba.
0: No?
1: No, home, hi ha molts botons. Tenim, per exemple, la flor botó. Hi ha una flor que se'n diu botó. És una flor del camp de color groga, molt bonica. Es diu el botó d'or.
0: Que es deu assemblar a un botó, no?
1: Perquè és així rodoneta i petita. Sí, i és groga.
0: I és groga?
1: Sí. I després què tenim? Tenim els botons digitals, no? Tenim el botó...
0: O sigui, del mòbil, de... no?
1: Clar, el botó de fer likes a les xarxes, no? Que això va canviar la manera de com ens relacionem. Tenim el botó de l'ascensor que l'apretem... A mi m'ha passat avui. Que l'apretem moltes vegades perquè ens sembla que va més ràpid si toques molt, no et passa?
0: Sí.
1: Jo vull tocar el 3 i dic que això no es mou i anava fent pipipipipipip.
0: Però, Roser, tu no pujaves per escales.
1: Però és que avui venia amb pressa... i dic que arribaré a la ràdio, dic que m'ofegaré i no podré parlar, i dic que agafo l'ascensor i mira, anava tocant
0: i... Va, nen, sí, sí, és que és lent, és molt lent l'ascensor, eh?
1: Sí, sí, i ens sembla que si toquem molt, no? O quan toques un timbre i dius, no, vinga a tocar, vas tocant el piu.
0: Ens agrada tantes coses, eh?
1: Clar, el botó també li diem piu. Tu li dius piu?
0: Piu, sí, apreta el piu.
1: Apreta el piu, i és un botó,
0: sí,
1: no? Doncs, doncs això, bueno, el botó del pànic, no? Que aquest no el tenim i no, millor no...
0: No,
1: que no
0: cal,
1: es tingui que
0: no
1: tocar
0: cal.
1: Mai ni res, no? I què més? Ah, mira, t'explico, al cinema hi ha una pel·lícula que es diu Los Mundos de Coralina, el l'has vista?
0: No.
1: Doncs aquí la nena protagonista, la Coralina, doncs entra en un món paral·lel perfecte en aparença, no? Ella veu que allò està molt i molt bé, i tot, però veu que tots els personatges hi tenen botons cosits als ulls.
0: Ui.
1: O sigui, en comptes d'ulls, hi tenen botons.
0: Clar,
1: no?
0: És com el del substitut de les nines, no?
1: Bueno, és que la dolenta de la peli el que fa és que treu les ànimes dels nens i quan els hi treu l'ànima els hi cus botons. O sigui, tu pots veure que un nen ja no té ànima perquè té botons als ulls. I clar, la Coralina també li vol treure l'ànima.
0: Ai,
1: i li cus botons.
0: No me la penso mirar aquesta pel·lícula.
1: No t'he dit al final, ja la miraràs. Però que va per aquí la cosa, no? Però clar, converteix una imatge bonica, doncs un personatge bonic, amb una cosa inquietant al final, perquè clar, vas veient els personatges amb els botons als ulls i és com que fa cosa,
0: sí,
1: no?
0: Sí, fa coseta. Però sí que per arreglar un peluix era habitual agafar un botó que li substituís l'ull, no? Que inevitablement es queia després de... quatre cops amb los cap aquí cap allà, no?
1: Sí, i també que ja es fan servir com per això, per forma d'ull, eh? També amb els... Però bueno, mira, ve d'aquí d'anar a la pel·lícula aquesta. Sí, sí. Què més? Què més t'explico? Saps que hi ha un museu dedicat exclusivament als botons?
0: No en tenia cap dubte. Tu sempre trobes arte per tot, eh?
1: Com o no? Doncs sí, a Chicago.
0: A Chicago?
1: Sí, que si vols hi hem d'anar-hi cap allà. Doncs és l'únic al món que està dedicat als botons de pin, els que van amb el tancament de pin,
0: sí,
1: i als... diríem, en diuen botons però serien com les xapes de campanyes, que també hi ha botons, saps? Totes les campanyes Estats Units i Xins és com si no hi ha la xapa, no? No, sembla que no és. Doncs hi ha tot un museu que és això, els botons, tot, de tota la història i aquestes coses, i és l'únic que hi ha en el món que és així ben complet.
0: Carai, amb els botons, eh?
1: Sí, i té més de 30.000 botons catalogats i inclús va entrar al Guinness. I saps que hi ha fòbia als botons?
0: Fòbia als botons? Per què fòbia als botons? Doncs qui té fòbia a un botó?
1: Mira la paraula, espera, a veure si te la dic bé. Compounofòbia. Això és fòbia als botons. Doncs saps qui tenia fòbia als botons?
0: Qui?
1: L'Steve Jobs.
0: Ah, sí?
1: Sí, per això anava sempre en jersei...
0: Com jo no porto botons,
1: clar,
0: ja t'he dit.
1: Clar, per això t'ho he dit, dic, mira, potser tens fòbia als botons.
0: No, no tant, eh, que després em fico l'americana i m'agraden.
1: Doncs
0: amb el
1: mira,
0: botó del mig, només,
1: doncs sí,
0: però...
1: Sí, es veu que aquest senyor en tenia. I diuen, que ja tampoc sabem allò que si és veritat o no és veritat, però...
0: nosaltres aquí li fem...
1: Però és que hi ha llocs que ho expliquen, per tant jo ho agafo.
0: Digues.
1: Saps? I llavors, clar, doncs que no li agradaven els botons, ni els pius, ni això, i per això es va obsessionar amb voler crear el primer telèfon que no tingués cap tipus de botó, que fos tot tàctil. Ell no volia botons enlloc.
0: Ah.
1: Què et sembla?
0: Oh,
1: t'has quedat muda, Cristina?
0: Sí, ara m'has deixat...
1: I això és difícil,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, i mira que en aquell moment entre baralla entre BlackBerry i iPhone, ja amb què guanyaria, jo era de les de BlackBerry, va, perquè tenia botons, podies apretar un teclat, era més obvi, i no, clar, ni se'ns acudeix,
1: doncs,
0: eh? Pues...
1: clar, aquest senyor va fer perquè no hi hagués botons enlloc.
0: Carai,
1: què et sembla?
0: Carai.
1: Ara, això és el que s'explica, eh?
0: I famosos, famosos i botons segur que tenim històries.
1: Mira, l'Alaska, per exemple, la cantant,
0: sí,
1: també ho explica, que té fòbia als botons. Diu que de ben petita, diu que la seva mare, quan li acostava algú que portava camisa així, era com que li feia repelús.
0: Ah, mira, sí, no, cadascú les seves manies, eh?
1: Cadascú. Doncs hi ha molta més gent de la que ens pensem. Mira, ara ho irem preguntant.
0: Mira, teniu, no, sí, fòbia als botons?
1: Clar, i si algú que tu t'acostes i portes botons i fa com reacció rara, doncs mira, ja ho sabem. Doncs mira...
0: alguna anècdota més?
1: No, te diré un altre nom estrany. Vinga. Filobanomisme. Filobanomisme.
0: I què vol dir això?
1: Això és el col·leccionisme. O sigui, la gent aficionada a col·leccionar botons, que també n'hi ha. I a Itàlia n'hi ha un en concret que té una falera i té dels millors botons de tota la història.
0: I els del museu també, eh, suposo?
1: En deu tenir molts, que el museu deu voler i els té ell.
0: Allà regatejant cada dia, ja els veig.
1: Doncs sí, sí. Doncs mira, t'hauria de dir això, aquestes paraules, que m'acosta, me'ls escric així amb espais.
0: Sí, clar.
1: I després em costa dir-ho també, mira. Doncs res, anem al consultori, què et sembla?
0: Cap al consultori que ens n'anem, doncs.
1: Som-hi.
0: Som-hi. No podem marxar mai sense fer els nostres deures amb la Roser. Roser, què ens has fet avui en aquest consultori creatiu? Què ens vols fer fer,
1: avui,
0: més concretament?
1: Avui, pràctica.
0: Pràctica.
1: Avui farem pràctica. Sí, sí, avui farem
0: manualitat. Mans a l'obra.
1: Mans a l'obra. Agafarem, perquè botons tothom en té.
0: Sí.
1: Tothom en té, i si no, que en demani a la mare, a l'àvia, a la tia o a qui sigui, però tothom en té, a la veïna. Doncs una cosa molt i molt xula que es pot fer amb una base de paper o amb una base d'una fullola o alguna base, sí, de cartró o així, és dibuixar una silueta, la que t'agradi, que pot ser doncs una cara, un avió, una margarita, el que vulguis, i emplenar amb cola, doncs amb botonets de diferents mides, diferents colors, i te fas doncs aquella figura, i després la part que no hi ha botons, la pintes.
0: Ai, que maco, això.
1: I fas un collage i és una obra d'art teva. Què et
0: sembla?
1: Em
0: sembla fantàstic.
1: També pots fer postaletes per regalar.
0: Sí.
1: I fas així, fas com una floreta amb botonets
0: petits. Ara que ve l'estiu, no?
1: Clar.
0: Amb el sol de botó, per exemple.
1: Per exemple, o pots fer, si tens tota una tonalitat blava, doncs fas com un mar de botons i vas fent com un degradé amb els blaus que tinguis i amb les diferents mides que tinguis de botons.
0: Segur que has fet alguna creació amb botons,
1: sí,
0: que
1: n'he fet, sí.
0: Sí, eh? No, sí, tinc, sí, cap mena de dubte.
1: La veritat és que queda molt i molt bé, també, sí. A tu se t'ha acut alguna cosa?
0: Ai, jo el que diria és que, per l'amor de Déu, tothom s'hauria de saber cosir un botó.
1: I si és amb escuradents, millor.
0: Millor, que després tindrem l'espai.
1: I si algú el vol arrencar, doncs ja, guaita, que trobi un moment, també.
0: Jo penso que també podríem agafar així un fil, passar per dins de diversos botons en vertical, diguéssim,
1: sí,
0: i tens el típic clic-clic-clic-clic de quan, sí, s'obre la porta.
1: També, també.
0: Per exemple.
1: Però mira, tinc un altre exercici.
0: Quin?
1: Mira, que aquest seria per fer meditació creativa.
0: A veure.
1: I aquest és amb escriptura. Perquè tu agafes un botó, un botó que tingui història, i comences a imaginar què ha passat en aquell botó.
0: Clar, què ha viscut aquell botó,
1: què,
0: no?
1: Què ha viscut, qui l'ha fet, qui el portava, i mentre estàs escrivint això, aquest moment, la teva ment es relaxa, que és el que volem, perquè així s'està preparada per tenir noves idees.
0: Ai, doncs sí.
1: I quan la gent tingui noves idees, què ha de fer? Escriure'ns.
0: Plasmar-les.
1: I escriure'ns,
0: en
1: Cristina.
0: En el teu Instagram.
1: Clar, el Roser Martínez Creativitat, perquè si no, no té gràcia, si no t'escriuen.
0: Clar, home, després la Roser plora, no la me la feu plorar.
1: No, no.
0: M'ha agradat molt tot el tema dels botons,
1: què,
0: Roser?
1: Què et sembla?
0: Mira, que començaré a pensar en coses i agafaré la caixa de botons de la mama.
1: Vinga.
0: A veure què se m'acudeix.
1: Jo vull veure-ho, eh?
0: Ja em sé deixar, perquè són sagrats, aquella caixa de botons, eh?
1: Bueno, fes-li alguna cosa per ella.
0: Fes alguna cosa.
1: Clar, i fes sentatge emocional amb botons per ella i ja està.
0: Em sembla fantàstic, Roser, ens veiem la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé, i tant.
0: Vinga.
1: Adéu, adéu.
0: Som-hi.
2: A Ràdio Vilafant, les veus del matí.

0: Shakira, Burna Boy amb el Dai Dai. Nosaltres que anirem poquet a poquet tancant doncs, aquest matí d'avui, deixant-vos amb la resta de la nostra programació. I a la tarda doncs, continuarem amb més fórmula, acompanyant-vos les 24 hores del dia en aquest punt del dial.
1: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem. L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur. Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
2: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.
0: I nosaltres que tanquem, com dèiem, i ho fem amb música, no podia ser d'una altra forma que amb aquesta versió o aquesta cançó en castellà de Bruno Mars amb Lo Arriesgo Todo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Servei Català de Trànsit qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran avui. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes, ja que 3 de les 5 persones mortes ho eren.
2: Fins al que serien les 12 de la nit, màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. Aquí el que hem de destacar és que si bé el 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
1: Els camions no poden circular per l'AP7 entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per la seva banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra, el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar el comandament amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar el suport administratiu a les àrees regionals. I qui sí que mantenen les mobilitzacions són els sindicats UGT i Comissions Obreres, que avui es manifesten als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I a banda, també els docents mantenen les seves jornades de vaga, que començaran altra vegada el dimecres, a l'espera de la nova reunió que tindran demà amb el Departament d'Educació. De moment, el govern ja ha dit que aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials i logopedes i personal administratiu. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Thank you.

Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions cordials i molt benvinguts a una nova edició del nostre butlletí de notícies. Aquesta nova setmana estem a dilluns 25 de maig del 2026. I Aeden alerta que la conca de la Muga es troba en una situació fràgil per l'estrès hídric i la contaminació. Els alumnes de batxillerat de Llançà guanyen el gran concurs de formigó de Girona. El Castell de Sant Ferran estrenarà aquest estiu el cicle cultural Nits d'Art al Castell. I la ruta del tast surrealista arrenca amb una gran festa gastronòmica a la plaça Catalunya de Figueres. També tancarem l'edició d'aquest butlletí amb la previsió del temps des de la xarxa amb en Lluís Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: La Eden, salvem l'Empordà, alerta que la conca de la Muga es troba en una situació fràgil a causa d'un mal estat de les aigües, la davallada de fauna i l'estrès hídric. Segons un diagnosi basat en dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, només 2 de cada 10 masses d'aigua de la conca presenten un bon estat ecològic, mentre que la resta tenen nivells mediocres o dolents. L'estudi també adverteix de la contaminació dels aqüífers per nitrats i pesticides i la reducció de cabals ecològics del riu. L'entitat denuncia que la gran demanda d'aigua d'abastament i regadiu està afectant el sistema i reclama aplicar mesures urgents per garantir la disponibilitat d'aigua i la preservació dels ecosistemes. Entre les propostes hi ha limitar el creixement urbanístic, modernitzar els sistemes de reg, reduir la contaminació agrària i avançar cap a una gestió pública i sostenible de l'aigua.
2: 4 alumnes de primer de batxillerat tecnològic de l'Institut de Llançà han guanyat el gran concurs del formigó, organitzat pel Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Girona. El certamen ha comptat amb la participació de 29 centres educatius i més de 420 estudiants de la demarcació. Els alumnes Arnau Fernández, Irene Datena, Ainhoa Pérez i Neo Musimano han aconseguit la millor resistència amb una peça de formigó de 35,85 newtons per mil·límetre quadrat, fet que els ha volgut l'aprovetador. Des de l'Institut han destacat la importància d'aquest tipus d'iniciatives per apropar la pràctica professional a les aules. Com a guanyadors de la demarcació de Girona, ara participaran a la fase estatal del concurs.
1: El Castell de Sant Ferran de Figueres acollirà aquest estiu la primera edició de Nits d'Art al Castell, en un nou cicle cultural que combinarà concerts, teatre i cinema a la fresca entre el 4 d'agost i l'1 de setembre. Cada dimarts hi haurà 2 activitats, un espectacle cultural a les 7 de la tarda i una projecció cinematogràfica a les 10 de la nit en diferents espais de la fortalesa. La programació inclou concerts de la Big Band a l'Empordà, música de Bach en el trio Rina i la mezzo-soprano Claudia Schneider, sessions amb DJ Rina i obres de teatre de les companyies T4 i La Funcional. També es projectaran pel·lícules com La La Land, Flow, Cirat o El silenci abans de Bach, en homenatge a Pere Portabella. El festival també oferirà servei de restauració, busos llançadores des de la Rambla i una exposició d'arts visuals amb creadors empordanesos sota el títol El refugi de les arts.
2: Figueres donarà el tret de sortida a la 5a edició de la ruta del tast surrealista el proper 3 de juny amb una gran festa de presentació a la plaça Catalunya. L'acte inclourà degustacions de tapes inspirades en l'univers de Salvador Dalí, vins de la Déu Empordà i música en directe amb el grup Submorenau Duo. La ruta gastronòmica celebrarà del 4 al 14 de juny i comptarà amb la participació de 26 establiments de la ciutat. En total, 20 locals oferiran tapes surrealistes amb copa de vi per 4 euros, mentre que 6 restaurants prepararan menús especialitzats per 35 euros. L'esdeveniment, organitzat per Comerç de Figueres amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres, busca combinar gastronomia, comerç i cultura amb propostes creatives inspirades en l'imaginari de línia.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: I anem cap a aquesta previsió del temps amb el patrocini de Llenyes Empordà.
3: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Una previsió del temps que ens acosta al nostre company Lluísmi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia, una situació completament tranquil·la, transparent, assolellada i molt calmada a les comarques de Girona al llarg d'aquest dilluns. El que podem destacar sobretot és aquest ambient ben càlid que anirem tenint a hores d'ara, doncs es pot descansar millor, encara la humitat és baixa i per tant pot baixar la temperatura, però en qualsevol cas d'aquí a molt poca estona aquesta temperatura tornarà a enfilar-se per damunt dels 25 graus i aquesta tarda per damunt dels 30. On més calor ho farà serà cap al Gironès, al Pla de l'Estany, a la Baixa Garrotxa, també l'interior del Baix Empordà. Arran de mar, 23, 24, 25 graus i fins i tot amb alguna boirina ha tocat el cap de Creus, però d'una forma molt local. Gran part de Girona avui tindrà força sol i aquesta tarda també algunes nuvolades a la Cerdanya, al Ripollès, però serà difícil que deixin ruixats. Atenció, a mitjans de setmana la calorada que tindrem per les dates. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
3: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Yo solo intento decir por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
1: La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
2: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
0: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
3: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de fa 5 anys. Joan Ramon Riera és el comissionat d'Habitatge.
4: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
0: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
3: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva el curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
0: Preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
3: Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
0: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
3: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
3: Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o 1.000 monedes del segle XIX encunyades a Tarragona.
0: En esports, Jordi Cervantes ho hem sabut fa uns minuts, 9 catalans al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.
5: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan Garcia, Eric Garcia i Gavi.
0: Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments, a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Estarem pendents al control de so un dia més al nostre company Ivan López. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La nostra portada d'aquest dilluns, el Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany n'han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir en un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
2: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. autobús. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
7: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
2: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
7: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable.
0: Doncs anem a saber a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana, Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment encara podríem parlar d'una relativa calma a l'espera d'aquest retorn de 300.000 vehicles del dia d'avui. Ara com ara no es registren cues quilomètriques o punts molt conflictius a l'hora de circular. Sí que anem veient punts amb més intensitat, punts també d'altra banda habituals, com és el cas de la P7 a Barberà del Vallès en sentit sud, l'entrada per la C58 a Barcelona entre Montcada i Torre Baró, punts també de vies de costa, com és el cas de la C31 amb més intensitat a la zona de Cubelles en sentit Barcelona, però vaja, si més no, de moment no passa d'aquí sense altres dificultats afegides. És tot, bon dia.
0: Gràcies, Eduard. I el Brull, a Osona, reclama mesures a les carreteres de Collformic després de la mort de dos motoristes en només un mes.
3: L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat.
0: És una crònica de Guillem Rico des del 9FM.
9: El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
10: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten el cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que travessa aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
9: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
0: I encara parlant de mobilitat, el Ministeri de Transports s'ha adjudicat aquest dilluns el contracte per estudiar la implantació de 4 vies al tram Castelldefels al Prat i incrementar la capacitat del tram al Prat Sants.
3: L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i forma part del pla de Rodalies.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 7 minuts, arribem a un quart de 3, us ho dèiem en titulars. Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut avui. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compravenda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
12: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
11: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: I a Terrassa l'equip de govern també vol posar fila a l'agulla la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres.
3: L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment és del 7,7%.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
13: Un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Lluïsa Melgares és regidora de Polítiques Socials d'Habitatge i Promoció Pública d'Habitatge.
14: Fem un exercici del lideratge metropolità amb aquests dos documents. Terrassa és un motor que més solars i capacitat de creixement aporta a Catalunya.
13: La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
0: I el govern espanyol ha presentat aquest dilluns un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar justament l'habitatge i també el transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
3: 4.700 milions seran per a rehabilitació i habitatge social, perquè barris i edificis consumeixin menys energia i també per lluitar contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
15: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
0: 3 minuts i en punt, un quart de 3. El govern aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre 200 personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà al mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmós.
16: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
17: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
16: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: Gràcies per aquesta informació, Arnau Olmos. I preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya

0: productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
1: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
0: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
2: En punt un quart de tres, aquest dilluns hi ha convocada una vaga del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
3: Els col·lectius afectats denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
2: La Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23, Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
4: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
5: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
4: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
6: Notícies en xarxa.
2: Més coses. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
3: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
2: I us ho dèiem en titulars, la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any.
3: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
2: És una crònica de Maite Polo.
7: Tots els marroquins globen.
8: Ens treuen treballs.
9: Com a trans, et veuen com un monstre.
10: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
11: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
12: Una soledat, la gent gran.
13: Són gent que roben.
14: Paràssim, marimatge,
15: estic solo.
16: Terroristes.
17: Tot això és odi. Aturem-lo.
3: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
18: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i, amb les, i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
19: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
3: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
2: 11 minuts, arribem a dos quarts de tres, és moment de

0: Repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. En què ens aboca el 20% del terme de Santa Maria d'Oló, el Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre l'última paraula. Ràdio 010, Jordi Givert.
1: El mapa del Plàter especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi plaques solars, però segons el mateix pla, el municipi només està obligat a ocupar un 1% d'aquestes terres prioritàries. Això seria entorn a unes 115 hectàrees de les 6.621 que té en total tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
2: Però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20%, que s'omplís un 1% del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plàter.
1: A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada pels propietaris dels terrenys.
0: I a Girona, 7 de cada 10 ciutadans canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
3: L'enquesta, que s'ha fet a 520 persones, constata un retrocés en l'ús del català a la capital gironina.
0: Girona FM, Pau Villafañe.
4: Tot i així, en contrapunt, la dada del 24% de gironins i gironines que mantenen el català està per sobre de les dades de les comarques de Girona amb un 19% i encara més a nivell català, on aquesta dada és del 13%. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament de Girona.
5: L'estudi confirma que l'era del Girona RAI ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets amb aquest 60% de gent, ho veurem ara de seguida, que fa servir el català sol o combinat com a llengua habitual. Per tant, a Girona no ens podem conformar i entenem que tenim molta feina per fer i, per tant, molt de camp per córrer.
4: L'enquesta també exposa que un 94% de la població de Girona entén el català. Tot i així, en la mitjana d'habilitats lingüístiques sempre està per sota del castellà. Per altra banda, prop d'un 60% dels gironins fan servir el català com a llengua única o prioritària en combinació amb el castellà.
0: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
3: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito i 1.000 monedes del segle XIX.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
7: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines pàgines de compravenda d'antiguitats, i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
6: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
0: I arribarem als esports amb música.
8: Amore o grido dir non saprei certo coste.
0: 7 minuts, arribem a 2:45. Escolteu un fragment de Madama Butterfly. Es representa avui a Barcelona.
3: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
9: Hiciste la maleta, así decirme adiós, ay qué dolor, como me abandonó, ay qué dolor, y solo me...
0: I en un registre ben diferent, escolteu Los Chunguitos, actuen també avui a Barcelona.
3: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Razzmatazz.
0: Doncs a ritme de Chunguitos arribem als esports. que ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou futbolistes catalans aniran al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb la selecció espanyola.
10: Bon dia, Jordi. A més, 8 jugadors del Barça estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan Garcia, Eric Garcia i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explicava la convocatòria dels tres porters.
11: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
10: El cap de setmana ens deixava la celebració del Barça a l'Avinguda Maria Cristina de la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lyon en un partit que guanyava 4-0. Com dèiem, a la gran festa la de les jugadores blaugranes amb la seva afició hi havia Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
12: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
13: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
12: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
10: La mala notícia, en canvi, va ser el descens del Girona a segona divisió. El president del Girona, dels gironins, del Figeli, avisa que ara venen setmanes complicades.
14: No som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
10: El Barça va acomiadar la Lliga amb derrota de més talla i l'Espanyol va empatar a casa davant la Real Societat.
0: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 2:15 de la tarda.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Tots els marroquís roben,
17: ens treuen treballs.
18: Com a trans et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest amb un trastorn mental
21: és violent.
22: Una soledat, la gent gran.
23: Són gent que roben,
24: paràsit, marimatge.
25: Però si estic solo,
26: terroristes,
27: menjar plata,
28: monstre. Tot això és obvi.
29: Aturem-lo.
30: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
31: Informació.
32: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'infopodcast del Com t'ho dic de Delta.cat.
33: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
32: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
33: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
32: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
33: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
32: M'ha fet gràcia, ja. Una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
33: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'Infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
32: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit, que ens parlava de tu a tu, donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que se'l viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
33: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
32: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
15: La xarxa de comunicació local.
0: Molt bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa, que ja està en marxa, i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El seu director, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
2: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
0: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
4: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge.
5: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
0: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
4: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva al curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
0: I preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
4: Tot i que el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
0: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
4: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
4: Entre el material i elements de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o monedes, 1.000 monedes del segle XX, del segle XIX, volíem dir, encunyades a Tarragona.
0: Esports, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial de Futbol d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
10: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
0: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista el dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns. El Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara, i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
6: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
3: Lamiel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
6: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
3: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
0: Doncs sapiguem a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
7: Hola, bon dia. De moment encara tenim una relativa calma, és a dir, no hi ha grans retencions a punts quilomètrics, el que hi ha sobretot són punts on hi ha lentitud i aturades de més o menys zones habituals, com és el cas de la C-17 a Parets del Vallès, un parell de quilòmetres en sentit Barcelona, la P-7 a Barberà del Vallès, també en sentit sud, o la C-58, C-33, sobretot entre Montcada i Torre Baró, l'entrada a Barcelona. En tot cas, a la resta, doncs, a l'espera d'aquests 300.000 vehicles de retorn durant el dia d'avui, alguns punts de costa amb una mica més d'intensitat, de volum a aquesta hora, com la C-31 a Cubelles o la C-32 a Sant Boi. Però vaja, de moment, ara com ara, sense més dificultats. És tot, bon dia.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Més coses, us ho destacàvem en titulars. Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
9: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid, i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
8: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa, calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: Doncs el govern espanyol ha presentat un pla justament aquest dilluns, dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar l'habitatge. També el transport verd està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
4: 4.700 milions d'euros seran per a rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
11: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
4: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
0: 6 minuts i en punt 3 quarts de 3 de la tarda, el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en que tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
12: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
13: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
12: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: I preocupació al teixit econòmic català, us ho dèiem també en titulars, per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%.
4: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos d'avant.
0: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment a més dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan, bon dia.
14: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
16: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
14: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Més coses, la unitat central operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
4: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra que és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
0: I la taula del tercer sector social llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
4: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: És una crònica de Maite Polo.
18: Tots els marroquins globen.
19: Ens treuen treballs.
20: Com a trans, et veuen com un monstre.
21: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
22: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
23: Una soledat.
24: La gent gran.
25: Són gent que roben.
26: Paràcid. Marimatxo.
27: Estic solo.
28: Terroristes.
29: Vinga,
30: tot això és odi. Aturem-lo.
8: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
31: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
34: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
8: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: En punt 3:45 a la tarda. De la crònica internacional us hem de dir que el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica.
4: En la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via, diu, per resoldre els conflictes en un món globalitzat.
0: I l'Iran ha alertat aquest dilluns que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent.
4: El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions amb l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents de l'administració Trump fan difícil un acord.
0: I en declaracions a la xarxa, els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
4: Ho ha dit Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la Global Summit Flotilla.
35: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
4: En un comunicat, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
0: I crònica ara de successos. Un home que malvivia en un magatzem a Cabrera de Mar, al Maresme, mort en un incendi local uns baixos de l'avinguda Maresme.
4: Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
4: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc els efectius, els implicats ja havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
0: I els Mossos van detenir dimecres a Reus un home i una dona per provocar quatre incendis del Baix Camp.
4: El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Els dos detinguts també se'ls imputen tres incendis més en una zona forestal a l'Argentera, Prat d'Ip i Coll de Jou, que van arrencar de manera consecutiva la tarda del 23 d'abril.
0: I repassem en altres notícies destacades d'aquest dilluns. Quan falten només 42 dies per al pas del Tour de França per Torelló, l'Ajuntament ja ha presentat avui el programa d'activitats previst per escalfar motors abans de l'arribada de la ronda ciclista.
4: L'objectiu és convertir el pas del Tour en una gran festa popular i projectar la imatge del municipi arreu del món.
0: El 9 FM, Núria Parera.
2: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. En parla Marc Gilabert, president del Club Ciclista de Torelló.
3: Fer la mateixa etapa que ells fan, però sortint des d'aquí a Torelló, o sigui que no... és Torelló als Angles.
2: A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports.
5: És una prova entre un repte esportiu d'equilibri, una miqueta lúdic i còmic, que es tracta, doncs, això, de buscar la màxima distància en una bicicleta sense donar cops de pedal.
2: El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
0: 11 minuts i arribem a les 3, i atenció que està dada. A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil, per això fa anys que el CAT112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència.
4: Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT112.
6: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura, i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient el mapa la ubicació exacta.
0: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat, us ho dèiem en titulars, 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
4: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Cala Gapito o 1.000 monedes del segle XIX.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
15: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines pàgines de compravenda d'antiguitats, i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
10: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
0: I arribarem als esports amb dues propostes musicals ben diferents.

0: Les dues tindran lloc aquest vespre a la ciutat de Barcelona. Escolteu un fragment primer de Madama Butterfly. Es representarà avui a la capital catalana.
1: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
0: Vuit minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda i escolteu Los Chunguitos, també actuen avui a la capital catalana.
1: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la Sala Razzmatazz.
0: Doncs amb Los Chunguitos arribem als esports. Porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola de futbol.
2: Bon dia, Jordi. A més, també hi aniran 8 jugadors del Barça. Estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatòria dels tres putres, entre ells el del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. En futbol, el cap de setmana ens deixava el triomf del Barça a la Champions femenina a Oslo davant l'Olympique de Lió per 4-0. Ahir les jugadores ho celebraven amb l'afició a l'avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algo us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: En hoquei patins, el Vilassana comença el playoff pel títol de la Lliga amb un triomf. Ho va fer davant el Palau per 5-1. Lucia Agudo, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'ha fet dos, en van fer dos, van marcar els gols del Vilassana mentre Laura Puigueta anotava el gol de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau. Escoltem Elsa Salvanyà.
6: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé doncs, aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
2: En hoquei patins masculí, el Liceu és l'únic equip que es va classificar per a les semifinals del playoff del títol de Lliga, en tornar a guanyar a Lleida per 2-4. Dimarts a 2:15 es decidiran la resta de sèries entre el Barça i el Noia, l'Igualada i el Voltregà, i el Calafell i el Reus. I també bones notícies en l'handbol, ple d'ascensos pels equips catalans. 4 a la fase d'ascens, a la plata femenina, el Sant Cugat va pujar després de guanyar els 3 partits, també va pujar a la mateixa categoria el Mataró, i a la primera estatal van pujar Sant Martí, Adrianenc i i el Garbí Palafrugell.
0: Gràcies, Jordi. Una mica més de 3 minuts. Arribem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts, a les 2. Fins aleshores. Molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més. Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Estem aquí a punt ja els companys del dilluns, començant setmana. A més, aquest dilluns una mica estrany, perquè hi ha gent que sí que fa festa, hi ha gent que no fa festa, però aquí nosaltres...
1: El
0: pèl del canó, com diuen Josep Maria. Bartolomé, bon dia.
2: Bon dia.
0: Montse de la Llave, bon dia.
3: Bon dia.
0: També tenim en Antoni Caules, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: El pèl del canó. Sí, ja et dic que és un dia... Nosaltres vam fer el 4, per tant, que ens treguin el... Com s'hauria de dir que no es quiten l'ou bailado en català?
1: Que ens treguin l'ou bailado, no ho sé, no?
0: No?
3: No sé, nosaltres ja el vam fer.
0: Exacte, ja el vam fer.
3: Sí, avui... O sigui, perquè és festa avui, no? A molts llocs, no?
0: La segona Pasqua, no?
3: Llavors, com que el 3 de maig va ser, que és el dia de Santa Creu, no? Com a festa local nosaltres la tenim, igual que Figueres, doncs llavors el caure en diumenge tu ho poses un altre dia. Des de Vilafant es va optar, doncs, fer-ho l'endemà mateix, el dia 4, i, per exemple, ja Figueres és avui, per això hi ha llocs que sí, llocs que no. En principi nosaltres, vida normal, avui toca treballar, i poca cosa més.
0: Bueno, si hem d'anar a comprar, podem anar a comprar a Vilafant.
3: Hombre, i tant.
0: Això sempre, sigui festiu o no, però avui és un bon dia per descobrir el comerç de Vilafant.
4: El dilluns de Pasqua, bàsicament, és festa a les comarques de Barcelona.
0: Sí, exacte.
4: Està molt centralitzat en Barcelona.
0: Sí, però com que quan és festa a Barcelona, sembla que sí.
4: Exactament, sí.
3: Aquí no.
0: Almenys els mitjans de comunicació.
1: No és el dilluns de Pasqua, no?
0: Avui és la segona Pasqua.
4: La segona Pasqua. La Pentecosta.
0: Que de fet normalment la fira del joguet de Figueres sol caure el cap de setmana abans d'aquesta segona Pasqua, no? per intentar treure el públic de Barcelona. Aquí tens el mando, et cedeixo el mando de la temperatura de l'estudi, Toni Caules. A més, aquí a Vilafant hem tingut un cap de setmana també amb fira dels oficis d'emergència,
3: la tercera fira que aquest any, a més, doncs, hem volgut fer un pas més i que sigui comarcal i que sigui reconeguda, doncs, això a nivell comarcal, i que siguem, doncs, pioners d'aquesta fira, no? Que al final és posar en peu, bueno, la fira d'oficis d'emergència, que no ho hem dit, hem dit fira, però no, llavors és posar en peu, doncs, tots aquests oficis que són tan importants i que se'ls ha de donar aquesta visibilitat de tota la feina que fan, que és immensa.
0: Tu hi eres també, Toni?
4: Jo hi era, i realment jo crec que és un encert. D'alguna manera el que es va fer és apropar la gent que treballa per nosaltres, bàsicament, en qualsevol situació que puguis trobar a la vida, doncs donar-ho a conèixer a la població. Uh-huh. I jo vaig veure que és molt interessant, i les explicacions que et donen, doncs, els cossos, no?, que et diuen és que això serveix per això, en cas de que hi hagi una emergència, doncs ho enfoquem d'aquesta manera, t'expliquen, i a mi em va agradar molt, i crec que és una fira que, hòstia, algun altre, algun poble, doncs podria ser que em pregués mostra d'això, no?, perquè és interessant, és una fira molt interessant. Que ens copien, esclar, pel sol fet de que donar a conèixer, doncs, l'activitat d'aquesta gent.
1: Fa 3 anys que ho feu, això?
3: Aquest és el tercer, sí.
1: I no hi ha cap més municipi que ho faci? O no ho sabeu?
3: Que jo sàpiga, no.
1: Molt bé, molt bé.
3: De fet, tots els cossos que anem convidant i així...
1: S'estranyen, inclús, no?
3: Exacte, no? Diu, és que no hi hem anat mai, i supercontents, i sí que any darrere any...
0: I cada cop porten més coses, vull dir.
3: I diferents, no? Que, per exemple, la Creu Roja, en aquest cas no va poder ser perquè tenia una emergència, però havien de portar els gossos, no? Llavors dius, Creu Roja, gossos?
0: Sí, que potser no ho saps.
3: Hi ha gent que no ho sap, no?
1: Està,
3: doncs,
1: clar, està clar.
3: Pues, bueno, i molts en general, Policia Nacional també van vindre, i n'hi ha que van vindre de Barcelona, inclús sí. Alguna de Madrid, perquè són actuacions que només fan allà. Ara, pot passar que aquesta fira, en el moment que estiguem, doncs, hagin de marxar, com va passar cap al final, doncs els bombers, ja, dos camions dels bombers que hi havia, van haver de marxar perquè, clar, els van trucar. Hi ha alguns altres, doncs, que estan derretent i així. Sí. Però jo penso que és una fira familiar, val? Amb la mainada que lògicament, pujar les motos, pujar en els cotxes amb les sirenes, però, a part de que agrada, però és aprendre, no? Uh-huh. També aquest any, no ho sé, però l'any passat hi havia un noi que me deia, és que jo estic entre, no, ambulàncies, val? O Creu Roja. O sigui, purament anar a l'ambulància o anar amb la Creu Roja que facin, doncs, altres activitats. Va estar parlant amb ells i diu, ara ho tinc més clar. O sigui, vaig pensar, doncs està molt bé això. Sí.
0: No, clar, jo crec que també és una molt bona iniciativa per això, no? Per les persones que han de decidir el seu futur acadèmic, no? Que puguin anar cap a un altre, cap a un costat o cap a un altre. Jo vaig descobrir una cosa que no sabia, perquè em va cridar l'atenció. Haig de reconèixer que m'encanten les sèries de policia, val? I mirant sèries de policia, buscant sèries de policia, vaig trobar una sèrie que no sé si coneixeu, que es diu 911.
1: No.
0: Val, és una sèrie que va del és com el 112, vale? El 911, que és el telèfon d'emergències, i t'explica la història de policia, bombers i l'operadora del 911, no? I està molt, molt interessant. I una de les coses que em cridava l'atenció és que precisament els bombers, quan sortien a qualsevol emergència, sortien els bombers, diguéssim, que s'encarregaven del foc, tal com els tenim entesos aquí, però dins el mateix cos de bombers tenien els sanitaris. I em vaig fixar que, precisament a la fira, vaig fixar que una noia portava la samarreta de bombers, no? Tot el vestiment de bombers, i darrere posava infermera. I li vaig estar preguntant, i em va dir que això és una cosa nova, que incorporen, que el cos de bombers incorpora una part d'infermers per poder actuar al moment, suposo que a l'espera que arribi l'ambulància. Jo tenia entès que aquí anava diferent, no? Que aquí activàvem els bombers i s'activava l'ambulància després o al mateix temps, suposo que depenent de l'emergència, no? Però també està
4: bé. Com criden els bombers, ja hi va un...
0: No, és que hi forma part del mateix cos.
4: Un sanitari.
0: Exacte, forma part del mateix cos de bombers. Hi ha una emergència, doncs aquella persona va amb tot l'equip de bombers i està allà per actuar.
1: De fet, és,
0: en temes sanitaris.
1: De fet, és lògic, perquè molt possiblement quan hi ha un foc hi pot haver algun ferit, i llavors la coordinació és bàsica, sí.
0: Clar, que així no depens de que també s'activi l'ambulància, perquè nosaltres ho tenim com més separat, i, ostres, era una cosa que a mi em creava l'atenció quan mirava aquesta sèrie, i dic, hòstia, nosaltres aquí ho tenim diferent, no? Tenim el que és la sanitària per un costat i els bombers per...
3: Clar, quan truques al 112, ja s'activen tots,
0: sí.
3: Ara sí que qualsevol urgència que tinguem, o...
1: El 112 n'hi ha prou.
3: Tu truques al 112, sí. I es coordinen tots.
1: Sí. El
3: que passa que un pot ser més ràpid que l'altre en funció d'on estan localitzats.
0: Clar, en aquest cas, doncs mira, els bombers ja incorporaran, i em va dir que això que era una cosa nova, perquè precisament vaig trobar-me una companya de l'escola que és infermera, i li vaig estar comentant, diu, ai, no ho sabia. Jo crec que és interessant, no? Que és el que deia una mica en Toni, no? Que aprens coses noves que no saps.
4: I una de les coses que vaig veure jo és que tota aquesta gent que estaven allà, n'hi havia molts de professionals, però també n'hi havia molts de voluntaris. Me'n recordo, em va cridar un company vestit al Creu Roja, i dic, què fas aquí tu? No, escolta, jo em vaig jubilar, estic bé i
1: els ajudo.
4: M'ha agradat fer una cosa d'aquestes, vaig anar-hi i soc conductor d'ambulància.
1: Pues està molt bé això.
0: Clar,
1: això
0: el voluntariat és important.
1: A sobre d'ocupar un temps que no saps què fer, pues estàs ajudant a la societat. Està molt i molt bé.
4: I tant,
3: bueno,
4: sí.
3: De fet, a Madif, que també hi havia, doncs, un estanc, explicaven, no? Que ells sí que els, hi ha uns mesos ara que estan contractats, diguem-ho així, perquè és la que hi ha més urgències, però la resta de l'any són voluntaris, tots
0: els ADFs,
3: sí.
0: És una associació de defensa forestal, clar,
3: sí.
0: Jo no sabia, veus, que els contractaven també uns mesos.
3: Sí, comencen, crec que és ara el juny, fins a l'octubre, però clar, diu, la resta de l'any els camins s'han de mantenir, s'ha de vigilar, s'ha de fer, i tot això ho fan de manera voluntària. Sí, sí. Que tenen els cotxes, sí, val, sí. Que té un manteniment,
1: sí.
3: I sí que això sí que ho paguen, però l'altre ho treuen del seu temps i de...
1: Sí, ho sé, perquè però vaig estar en contacte amb els ADFs quan era alcalde. Sí, ho sé, que va així, i moltes vegades jo em plantejava com és possible que aquesta gent, no? Tenen la seva família, sí. Els seus gastos, com és que puguin treure temps per dedicar-se a això? És per felicitar-los.
0: Bueno, això en general, amb tot el voluntariat.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
3: Van hi havia els de protecció
0: civil, també són un cos de voluntariat,
3: de Vilafant, i bueno, també explicaven que d'aquí també demano tothom qui vulgui, no? Ser voluntari i formar part d'aquesta doncs, associació d'aquí de Vilafant, doncs, que sí, sí. Quants més siguem, doncs millor, i també que te'n vas a dormir molt tranquil, no? Sí, sí. Amb tot això jo penso una vegada
0: sí,
3: encara que a vegades diguem és que no tinc temps, val? O no puc perquè jo tinc... Sí, sí. Bueno, és igual, hi ha vegades que amb sí, sí. poc, no? Si fóssim, si és el que diguem, una miqueta el gra de sorra de cadascú doncs omple, no?
1: T'omple la vida, sí, clar, sí, sí, sí.
3: I una miqueta d'una estona, un cap de setmana o un moment donat, doncs penso que és important per tots plegats.
0: Mm. Clar, que fer un voluntariat omple molt, no? I també, tant. No? Jo d'emergències no, perquè no m'hi veig, però jo he fet voluntariat per la llengua, per exemple, no? Amb el Consorci de Normalització Lingüística. Uh-huh. I t'emportes moltes coses, no? Coneixences, o persones que potser es volen dedicar a això i ara allò el que tenen els 18 i que han de decidir com pues per provar-ho, sí. També, no? Fer el voluntariat i després passar a professional.
4: Un cas que és de mencionar que és interessant és els de Protecció Civil d'aquí a Vilafant.
3: Mm-hmm,
4: han crescut, això, han sí, crescut en poc temps, han crescut molt, eh?
3: Per això.
4: Jo veig que hi ha molta colla. Abans sí, sí. eren 3-4, ara Déu-n'hi-do els que hi arriba a haver.
3: Sí, eh? Sí, és el que sí, diguem, sí. Que com més gent millor, per sort, i s'ha de dir, activats per urgències ha sigut molt poques vegades, però no deixen de col·laborar, doncs, tant sigui doncs, amb les activitats que es fan en el municipi, però a més moltes vegades doncs, ells mateixos expliquen per què serveix, què fan, no? No és simplement això amb urgència, sinó moltes vegades per exemple a la festa jove doncs ells també fan una mica de conscienciació doncs de
0: vigilància,
3: de veure no? Que, els, que la mainada o no tan mainada perquè aquí totes les edats sí. Hi són, no? Doncs que tinguin precaució que, es, bueno, que no hi hagi cap problema, no? Al final són voluntaris però molt humans i això es nota que siguin
0: com
3: humans.
0: Com funciona el tema de Protecció Civil? És l'Ajuntament que els activa quan veu que hi ha una sí. Emergència? Com funciona?
3: Sí, sí, bueno, per si per formar part, no, d'aquesta associació has de fer un curs primer
0: format,
3: de tot, exacte. Però sí que perquè tothom conegui una mica de què es tracta.

0: un petit curs, val, que hi ha un examen i després ja formes part d'aquí. I realment, doncs, quan hi ha urgències, qui ho activa, diguem, doncs, en aquest cas sóc jo com a alcaldessa, els haig d'activar perquè ells puguin, doncs, sortir o anar on te sigui. A vegades els heu vist potser amb altres municipis,
1: sí,
0: que ens han demanat, ens han dit, ostres, mira, ara mateix la cursa d'entre pobles de Llançà, doncs també ens van demanar la col·laboració entre tots, no? I bueno, l'Ajuntament fa una petició, després nosaltres demanem si tenen disponibilitat, perquè és el que diem, són voluntaris, no? Mm-hmm. I moltes vegades cauen en cap de setmanes i així, i si ens diuen que sí, doncs siguin un, dos o cinc o els que siguin, doncs després els activem i poden anar-hi.
1: Clar, és una mica també els que poden, no? I el que deia abans, Antoni, com que cada cop són més, sí, també és més fàcil de que puguin estar, sí, a més actes.
2: Com més són, més operatives, eh?
0: Sí, sí. Clar, l'acústica, per exemple, hi han estat a concerts d'aquests més grossos que han fet, doncs, darrerament també, entre pobles, una cursa que hi va haver aquí a Avinyonet de... d'era, bueno, no me recordo, una cosa que va haver aquí, sí, a Avinyonet també hi van anar-hi, bueno,
1: amb el tema de la L, potser,
0: no me recordo, ara mateix
1: no. També van estar a València,
0: van,
1: no?
0: Van estar a València, en aquí, llavors
1: clar, a més ja de passa la comunitat autònoma,
0: sí,
1: ja.
0: En aquest cas, doncs, sí que des d'aquí es va fer una recollida, si recordeu, que es va fer una recollida d'aliments,
2: sí.
0: No, quan hi va haver la Dana, no? Primer de tot van fer aquesta recollida des d'aquí i totes les associacions de protecció civil, doncs, es van coordinar, val? Perquè clar, que no sigui que tothom demanés el mateix o recollís el mateix, llavors ja n'hi va haver-hi 3 o 4, doncs, voluntaris que per feina s'ho van poder combinar i van voler estar presents, doncs, a València mateix.
1: Clar, en cas d'emergències aquí a Vilafant, potser el Covid? La Covid? Potser va ser...
0: Quan hi va haver la neu, també, uns anys enrere que n'hi havia poquets, perquè eren els inicis, però sí, amb pluges també, i hi ha nou emergències d'aquestes que sí o sí hem de ser-hi tots.
1: Meteorològiques,
0: sí. Estem passant. No, però inclús quan hi ha hagut aquests aiguats d'aquí de cap de setmana o entre setmana, és igual, no? Que dius, cal vigilar el Manol, tot això, a part, doncs, dels guàrdies urbans, doncs ells també a vegades ens diuen, guita, tenim 3 o 4 que si necessiteu o anirem fent una ronda per vigilar o així. A la Covid, bueno,
1: a la Covid jo recordo,
0: van ser-hi,
1: no?
0: Molt i molt presents, molt.
1: Que ajudaven també, no?, a repartir menjar o la gent que no podia sortir a comprar,
0: sí,
1: o...
0: sí.
1: És que la Covid va ser la gran emergència,
0: ja, però,
1: no poder,
0: sí,
1: el tema de mascaretes, no? Recordo també que ajudaven amb el tema... és interessant, no? Tota
3: aquest món, jo estava pensant, aquest món és un món de contrastes, eh?
1: Sí.
3: Perquè quan veus que hi ha gent que es mereixen la millor medalla que es pugui trobar, que fan aquest servei a la societat, i després quan hi ha altres, i ara passo d'un extrem a l'altre, a l'últim cas aquest a Figueres de l'assassinat aquest, és que els humans, vull dir, som diferents,
1: ja, és una societat d'extrems,
3: no? És una societat d'extrems, exacte, tu ho has dit, és una societat d'extrems.
1: Cada cop, diguem, no?, que cada cop som una societat més egoista, no?, però per contra, a mi el fet d'haver estat dissabte a la fira aquesta, no?, em fa mantenir esperança, no?, d'alguna manera, perquè que encara hi hagi gent, no?, que vol fer de voluntari en aquests temes, o que hi hagi voluntariat encara, no?
3: És molt maco, això, sí.
1: En general, que costa, no? Som tots molt egoistes.
0: Bueno, de fet, una de les exposicions que hi va haver-hi, que era d'un ex-bomber, no?, que és d'aquí de Vilafant, el senyor Climent, doncs, que encara ho viu, i si pogués sortiria, vull dir... jo estic segura que si hi hagués un petit foc, encara que fos un petit foc, i a davant de casa seu, que no hagués de moure's, doncs ell seria el primer d'anar-hi.
3: I
0: va fer una exposició, sí, sí, que
3: es va notar. I ara que parleu de foc,
1: sí,
3: si perdona que et talli,
1: sí, no.
3: Va coincidir quan jo era alcalde, quan hi va haver els focs de l'Empordà.
0: Sí,
3: i
0: també.
3: Em va tocar, vull dir, acompanyant, perquè m'ho van demanar ells, acompanyant els Mossos d'Esquadres, anar amb uns quants masos,
0: sí,
3: a demanar que la gent marxessin.
0: Sí, sí.
3: I bueno, vull dir, em vaig trobar de tot, eh? Primera, acollonit, perquè t'anaves en aquell mas i tenies el foc a tocar, no? Vull dir, i segona, que també veies les contestes generalment, sobretot les persones grans, eren, no, jo em vaig

0: Neix aquí, jo em quedo aquí,
1: i que si passi vaig morir, moriré aquí,
0: no? Moriré aquí dintre, no? Sí, sí. Però, sí, sí.
2: És complicat, és també, que haver de marxar de casa teva, que no saps què passarà, és una situació, clar, difícil.
1: Els rurals, no sé si tu els vas veure, que ensenyaven les petjades, sí, amb el fang i així, per la mainada, sobre, bueno, el que dic jo, jo dic mainada, però al final
2: jo,
1: som tots.
2: Jo ho hagués fet, jo vaig estar-ho mirant.
1: I t'ensenyaven una mica, doncs, quan tu te trobes una petjada, doncs de qui és, no? Si és d'un porc senglar, o si és d'una guinea, o de qui sigui, no?
2: Però no és tan fàcil, eh? Perquè
1: no, allà, jo els veia tots allà, iguals.
2: Sí, no, però, no, allà en el paper, vale, mira, sí, puc acabar d'allò, però quan ho trobes a la natura o als camins, no estan tan ben definits.
3: Això de les petjades, com es va als aiguamolls, que hi ha aquelles sitges tan grans,
0: sí.
3: Senillós, em sembla.
2: Sí, Senillós,
3: eh? Sí. Doncs tu pots pujar-hi en les sitges aquelles. Ah. Doncs en els escalons, a tots els escalons, hi ha una petjada de senglar, de guineu. I o sigui, hi ha la petjada i al costat el nom de l'animal que pertany, d'una daina. Està molt bé.
2: De fet, el meu petit, el gran, no va voler fer res, volia marxar. No, ja he vist a la mama, ja podem marxar. Va venir per veure'm a mi, bàsicament. Dic, però no vols? Ja en té quasi 12 anys i és com que ja no vol saber res de res. I el petit sí, i ell volia un xiulet i volia pujar al cotxe de policia i va voler fer això de les empremtes, no? I vull dir que ho vaig veure bastant de prop, no? Els donàvem tall de fang, primer els hi feien l'explicació, que això també és interessant, no? Que tots siguem més conscients, no? Quan anem a la natura, doncs que no som els amos del bosc.
3: Totalment.
2: Que hi ha més gent vivint allà, més éssers vius vivint allà, i que tu els has de respectar i tenir-los un respecte, no? I si veus una petjada de llop, doncs, bueno, no hi vagis cap allà o no molestis o el que sigui, no? O tenir-hi aquest respecte, no? I va voler fer precisament la del llop, que potser és de les més fàcils d'identificar, perquè són com les dels gossos.
3: Sí, sí, són més o menys com un pastor alemany, eh?
2: La que no hi havia era la 2, perquè suposo que aquí no deu ser una zona gaire d'ossos, no?
1: Pensava a 2, pensava no. Què vol dir la 2?
2: No.
1: La d'un os.
2: Un os,
1: sí.
3: Cap allà a la Vall d'Aran, em sembla que sí que n'hi ha algun,
2: sí,
3: però aquí no, eh?
2: El Pirineu, no?
1: Només ens faltarien aquí ossos, sí. No ja en tenim prou amb tot el que tenim.
2: Home, els llocs, els senglars, som... Sí.
0: Bueno, ara que tragueu aquest tema, hi ha una verdadera polèmica
2: amb els ossos
0: i amb els llops, perquè està clar, són espècies que si no es protegeixen desapareixeran, i això és molt trist. Però per l'altra banda hi ha el pobre ramader que té les ovelles, que de tant en tant aquell llop o aquell os se'ls importa alguna i se'ls menja, no? Vull dir, és
2: clar,
0: complicat.
2: És que trobar l'equilibri
0: és difícil, però bueno, jo particularment penso que si de tant en tant s'ha de pagar alguna ovella, s'haurà de pagar, però que conservem els animals que han existit, perquè si no ens quedem molt...
2: Clar, és que també qui ha sigut el culpable de que hagi retrocedit la població del llop, per exemple?
0: Sí, és que n'hi ha molts que han desaparegut, eh? Vull dir...
2: Saps?
3: Però s'ha repoblat, eh?
0: Sí,
3: s'ha repoblat bastant, eh?
2: I el llop també s'ha recuperat.
3: Sí.
2: I en el cas d'aquí de l'Empordà es va reintroduir la llúdriga fa uns quants anys. Jo recordo que va ser tot una campanya, no?, reintroducció de la llúdriga.
3: Jo l'he vist en el manual, la llúdriga.
2: No és tan polèmica, la llúdriga.
3: No.
2: Home, a mi el que em preocupa també són les espècies invasores.
0: El bisó americà. Mira, ara que parles de la llúdriga...
2: I els crancs americans.
0: Bueno, sí,
2: el Manol, jo n'he vist.
0: Però jo he vist el bisó americà, aquest riuet que dic que passo cada matí. Ara ja estan, vaig avisar els forestals, van venir, se'ls van emportar i els van sacrificar, el bisó americà, perquè és un espècie invasora. Però jo havia passejat, en aquelles èpoques tenia dos pastors alemans, macos, xulos, i s'havien enfrontat al pastor alemany, eh? Vull dir,
2: sí. Però si són petitets.
0: Sí, però... No,
2: són com, són com una fura, no?
0: Una mica més gros, i amb unes dents que queixalen...
2: És un mustèlid, no?
0: Sí, que queixalen i et deixen anar, són perillosos, sí.
1: Uf. Bueno, jo el que sí que m'he trobat, per exemple, aquí en el Manol i així, és que hi ha algun ramader que té ovelles, mal, i ell se m'ha... Bueno, s'ha queixat algunes vegades que clar, la gent va pel Manol caminant, no, o un passeig o corrents o el que sigui, i molts porten doncs el seu gos en aquest cas, i clar, ell me diu normalment no hi ha, tu vas corrents i el teu gos et fa cas, no? normalment. El problema és quan no et fa cas en aquell moment. I per exemple els hi va passar, no? Un senyor, un noi, no ho sé el que era, tenia un gos, anaven corrents sols, no anava lligat, i què va passar? Va marxar, va veure les ovelles amb un camp va i va marxar. Bueno, pobre home, diu, és que corrents a darrere perquè es tornaven i el gos no feia cas en el
0: seu. I llavors el que pot passar aquí és que aquestes ovelles empenyades pel gos poden travessar una carretera i pot haver un accident.
2: Però en principi, ara vaig a fer la pregunta tonta, el gos ha d'anar lligat en tot moment?
1: Bueno,
3: en principi, ja t'asseguro jo, que de cada 10 n'hi ha un que va lligat.
1: Bueno, és una mica problemàtic tot aquest tema, no? Perquè ho tenim molt clar, doncs, que pel
2: carrer asfaltat
1: això has d'anar i lògicament les ordenances ho diu. Jo entenc, no?, que aquell gos vol córrer, no vol saltar i vol anar amunt i avall, però sí que és veritat que com que hi ha tanta afluència, no?, doncs en tots els camins del Manol i tot això, jo quan veig a la gent sí que els hi dic ostres, millor que el portis lligat, no? Si tu vols, amb corda llarga, dic, però millor que els portis lligats, dic, perquè et pot vindre una bicicleta també, pot vindre una mainada corrents, i perquè normalment els gossos tots fan cas, no? Te diuen, no, és que a mi me creu, fins que no, no? Jo els hi recomano, o sigui, clar, obligar no els pots obligar, però jo els hi recomano que lliguin, i llavors quan hi ha un camp, no? O sí, un descampat, allò que diguis tal,
0: que veus bé que no hi ha ningú,
1: que tens visibilitat.
3: És veritat que n'hi ha que quan et veuen a tu que vas caminant i el gos està sobre tu, l'agafen.
0: Sí,
3: no?
0: Sí.
2: Toni, com a amo de gos,
4: el que passa que a vegades no et veuen perquè
2: no et
4: jo m'he trobat molt mainada adolescent que els diuen, nen, vés a passejar el gos, i ells van amb el mòbil a la mà, mirant el mòbil, i el gos suelto, pixant i cagant allà on vol, i no recullen res.
1: Sí, sí.
4: Veus gent gran que porta el gos lligat i que recullen les defecacions dels gossos, però veus sobretot adolescents que no recullen res, li és igual on cagui el gos i tal, on pixi, és el mateix, i ells van amb el mòbil i la seva feina és el mòbil.
2: Ai, els adolescents.
4: I us heu deixat dues espècies invasores molt importants que hi ha al Pirineu, que són els que més hi ha, que són els barcelonins i els gavatxos.
0: I què més?
2: Gavatxos. I els gavatxos.
4: Són les dues espècies.
2: Jo em pensava que diria el coipú.
0: Toni, que estem a comprar massa, home.
4: Veure una daina o veure un os és difícil a un llop, però els altres...
0: Sí, a Ràdio Vilafant arriba a Barcelona l'audiència o...
2: Home, avui hi ha molta gent de Barcelona que té festa i potser està per aquí fent el que diu en Toni i potser ho està escoltant.
3: Que no ens els atreguin, eh?
2: Clar, perquè...
3: Aquestes espècies invasores que no ens els atreguin, perquè llavors l'economia nostra se'n ressentirà.
2: Clar, jo em pensava que anaves a dir el coipú, no? Que ens havíem descuidat el coipú, que també és una altra espècie invasora, el cranc americà. Després a nivell de vegetació també hi ha l'ungla de gat, que es diu Carpobrotus, em sembla.
4: Tot el Pirineu, dos o tres. Quants barcelonins hi ha? A milers?
2: Bueno, i que fan pujar els preus segons de quines zones que tenen segones residències, però
1: al final tant siguin uns o els altres, el que han de fer és que ja poden venir tranquil·lament, només faltaria, però tots plegats hem de recollir el que portem.
2: Exacte.
1: Que això també déu-n'hi-do. No, tu ets el més esportista, el més muntanyer, és igual, no? I te'n vas amb la motxilla plena, perquè clar, que si l'aigua, que si les ametlles, que si l'energia, allò, aquelles barretes energètiques, perquè, coi, aquests papers te'ls tornes a emportar.
0: Sí, perquè allò, la degradació d'allò és a base d'anys, vull dir que allò queda allà per sempre, tu, és terrible.
3: Els que anem a caminar, ja, els que fem senderisme, ho recollim tot, eh?
0: Sí, ben fet.
2: Sí.
3: Les tapeles de plàtano.
0: Sí. I fent una mica
2: marxa. Que no passa res, eh?
1: No tots, Toni, no tots.
3: Home, esclar, com no per tots, ja sempre hi ha l'excepció.
1: Exacte.
3: Jo inclús no m'he enfadat, però sí que he cridat l'atenció més d'un que ve a la colla nostra. Però si això ja s'ho menjaran, dic no és que s'ho mengin. És que a tu t'agradaria passar per un pasto i que hi hagi restes de... De peles de taronja o peles de plàtan?
0: Ella et pot contestar, perquè n'hi ha molts que són així, a mi tant se me'n fot, perquè n'hi ha molts que d'aquesta mà que són així.
2: Hi ha d'haver respecte per la natura.
0: Sí, sí, i tant que sí.
4: Què passa a l'Everest, que són professionals, gent de calés, perquè l'Everest no va qualsevol, perquè val molts diners pujar a l'Everest, i es troben que està, bueno, superbrut.
0: Sí.
2: Clar, perquè hi ha tanta gent que hi va...
3: Vaig veure imatges,
2: s'ha convertit en un lloc
3: de... Vaig veure imatges impactants, de la pujada de l'Everest d'ara.
2: De residus o de gent?
3: No. Massificat de gent.
0: Ha perdut tota l'essència, ha perdut tot lo maco que era, ho ha perdut tot. Cuita, vull rebobinar un moment que parlàvem ara d'animals i que parlàvem del llop i de l'os, i aquest diumenge, no sé si ho veieu que estic vermell com una tomata, sí, vaig estar dinant a Cap de Creus, un restaurant senzillet que hi ha allà, però les vistes són espectaculars. I en aquell moment, mentre dinàvem, van passar, una manada, no sé si es diu així, de dofins, no? Saltant.
2: Escolta,
0: tothom ha sentat dinant, va deixar el dinar i tothom allà mirant. Per tant, jo el que vinc a dir, que és maco que la natura es conservi amb els animals que hi ha per aquí.
3: Vas poder dinar en cotxe, has tocat de creus o no?
0: No. Bueno, vaig tenir que donar... Ens vam reunir els Bartolomés i el meu germà se'n va cuidar, tens que anar als cotxes plens, tens que anar als cotxes plens, no pots anar dos en un cotxe, no? Sí. I llavors tens que donar unes matrícules. Nosaltres érem 13 i vam donar 3 matrícules per poder anar amb 3 cotxes en vez d'un amb cada cotxe, no?
1: Exacte, però està molt bé.
2: Sí, perquè fas que no es massifiqui tant, no contaminis tant. Jo ara fa molt que no hi vaig al Cap de Creus.
0: I des de logo, ara feia molt de temps que no hi estava, i el lloc és espectacular.
2: T'haig de dir el tema dels dofins, que el conec bastant bé, que jo els he vist en mar,
0: amb
2: un projecte que precisament els censava per tenir una mica de control de la població, que es veu que l'aleta és com l'empremta dactilar dels humans. Sí. I de fet, a part de dofins, també hi ha rorquals, que són com una espècie de balenes que passen per aquesta zona. No en vaig veure cap de rorqual, però dofins,
0: jo ara explicar-ho aquí seria massa llarg.
2: No, però, a més a més, com més net està el mar, més n'hi haurà.
0: Sí, el rorqual que tu dius, jo he estat nedant enmig de rorquals, nedant-hi, i tinc fotos, un dia els puc portar.
2: Però aquí al Cap
0: aquí,
2: de Creus,
0: mira, anant des de Roses fins a Jacio, que és Cerdanya.
2: La Montse ha fet una cara de jo no nedaria al costat del rorqual.
0: No, perquè són pobrets, fan 7 metres.
2: No,
0: ahir portaven les seves cries, vull dir que no, res.
2: Pensa que ells van
0: la seva
2: direcció i passen de tot, vull dir que no van a fer mal.
0: No.
2: Amb taurons ja seria una altra història.
0: Sí, això me'n parla.
2: A mi això em faria més por. Però, i amb dofins també, potser.
0: Estic mirant les cares de la Montse i veig que...
2: No nedaries amb cap animal.
1: Mira, jo, per si de cas, no sigui que després... Vale. Jo, perquè és com el dels gossos. No, el meu no fa res, i raca, saps? I d'allò, doncs aquests tampoc no fan res, però imagina't que els hi agrada, jo què sé,
0: aquesta hi acabo. El mar s'ha d'haver porta dintre. Jo quan era molt petit, el meu pare tenia un bot de rems, i en aquelles èpoques, per fer-te surant la mainada, ens posaven uns suros, anaven lligats uns suros.
2: Ara també, però són més
0: i a mi amb 2 anys em posaven els suros, m'enganxaven pel coll i em fotien l'aire, i està clar, això es porta dintre.
2: I tant, fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb més temes, que en tenim un de la setmana passada guardat, que jo tinc moltes ganes de tractar-lo. Va, vinga, fins ara.
5: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
6: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
7: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda?
8: Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
9: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
10: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
9: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
10: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
11: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
12: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
11: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
12: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
11: Més informació i inscripcions a Figueres.
13: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, amb l'hora de cafè, els deures fets, eh? Has pogut fer la trucada que tenies que fer, sí?
1: La trucada quirurgent ja està feta.
0: Exacte, fantàstic. No, jo deia que teníem un tema de la setmana passada, la Montse em deia, quin tema? I ara li explico bé en antena, sobre, perquè precisament aquesta setmana n'he sentit en una ràdio d'àmbit català, genèric, generalista, amb seu a Barcelona, ja vull imaginar quina pot ser, que em parlaven d'això, i vaig dir, mira, m'han tret el tema i n'hauríem d'haver parlat nosaltres primer perquè ho teníem a l'ordre del dia, però ens el vam saltar. El tema de les graduacions i els primer, la tradició de la graduació. Jo no sé vosaltres, bueno, ara em direu no.
1: La tradició de la graduació
0: us vau graduar?
1: I de la festa,
0: sí, sí, era graduar, us vau graduar, ens hem graduat tots, però la festa, jo a la universitat i és més, no havia acabat encara quan em van donar un paper que era semblant al títol, però no era el títol perquè no havia, encara em quedaven crèdits per fer i no d'allò, l'any que em tocava, diguéssim, acabar. Que la universitat també és això, que tu t'ho fas una miqueta, no tens per què fer-ho en 4 anys. Ets cridaven, bueno, una mica d'acte, una mica de parlament, ets cridaven pel nom i agafaves aquest paper. Ja està. No sé a vosaltres si heu fet... Jo és l'únic moment que he fet alguna cosa. Ni a quart d'ESO, ni a segon de batxillerat, ni a...
2: Ni a I5, ni a I3. O sigui, hem anat baixant i cada vegada que...
1: S'ha magnificat molt tot això.
2: A sisè de primària...
0: Festa de final de curs. Jo a sisè de primària sí que és veritat una mica de festa, però de comiat de l'escola, perquè te n'anaves del centre i...
1: El meu net com va acabar la guarderia, eh? També li van donar l'orla.
0: Sí.
1: Coi.
3: Acabant la guarderia. Jo
1: va acabar la guarderia i li van donar l'orla.
3: Jo al col·legi de la Salle, els fossos que en deien, jo vaig fer el batxillerat i vaig plegar i no em van donar res ni van fer festa d'esperida.
0: Sí,
3: eren altres èpoques.
0: Sí que sisè, almenys pel que jo conec, el centre on van els meus fills, no sé qui Vilafant, tu que tu coneixes més, Montse, que es fa, bueno, la festa final de curs, no? I es fa una mica, una coseta especial pels de sisè, perquè se'n van, no?, del centre, però en cap cas és birret, no?, tipus americà.
2: No, ara ja no? Sí, ara ja...
0: Sí, a sisè fins i tot.
2: Ara ja es fa tot això.
0: No, l'escola dels meus fills no, en principi. Mm-hmm. Birret i aquestes sí, coses no.
2: No totes les escoles, ni molt menys, però n'hi ha, jo ho he vist, jo n'he vist us que això, que si s'estan fent el típic...
0: El birret, eh?
2: Que agafes la foto, jo, que el tires i tot, sí, plegat. Sí,
4: sí, jo sí. Vaig passar, ara me recordo quin dia era, però em sembla que era divendres, per l'Institut de l'Oliva Gran, i semblava un casament, sí, perquè sí. Les noies anaven maquíssimes,
0: ara hi anava,
4: els nens supertraje amb un vestit, allò, un traje amb corbata i tot, diu, Déu-n'hi-do, semblava un casament, eh?
0: Sí, sí. I aquesta és l'altra part, no? Primer que jo deia, cal potser tantes graduacions o tan solemnes, a tantes etapes, era la primera pregunta que més o menys hem debatut, però la segona és aquesta vestimenta, és que precisament el que us deia que escoltava aquesta setmana, que em parlaven a la ràdio, que deia que hi havia noies que feien en algunes botigues més d'una hora o dues de cua, que hi havia cua per aconseguir el vestit.
2: Bueno, i a més, és un problema, perquè bueno, jo penso que s'ha anat de mare, aquests vestits que, com tu deies,
1: o sigui,
2: que s'han
1: no els compren, aquests vestits.
0: No, se'ls compren.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, que tu els veus.
0: No hi ha la tradició de llogar vestits aquí, eh?
2: Tu veus aquestes graduacions i al·lucines, perquè, clar, bueno, jo. Perquè
0: dic, jo també.
2: Jo dic, uau, no? O sigui, aquesta nena, vale, és la que fa... dos dies la vas veure, o sigui, no té res que veure, clar, amb els talons. Lògicament, tot comporta, doncs, els talons, un sí, sí, sí. Vestit, una peluqueria, un maquillatge...
3: És un canvi d'imatge que dius, no és la mateixa aquesta,
2: clar,
3: persona.
2: I els nois, doncs, amb comprar les sabates, perquè tots van amb bambes,
0: però alguns,
2: normalment.
0: Alguns van amb el traje, bueno, i porten bambes,
2: Déu-n'hi-do,
0: eh?
2: Per això que llavors dius, clar, se'l compren a quart de l'ESO, els que fan batxillerat o cicles, és igual, perquè també fan aquesta festa... es tornen a comprar després una altra,
0: perquè segurament han crescut,
2: ho paguen els pares,
0: clar.
2: A més a més del viatge de final de curs, del no sé què, doncs,
0: jo estic pensant això, que no sé si m'ho poder permetre,
2: Bueno, és tot un món, però a mi el que em preocupa més és que, i qui no va així, vale, que no t'agrada, jo no vaig
0: o
2: mai
0: no
2: amb
0: tens...
2: vestit, per què ets d'anar, no, així de mudada, quan jo me sento còmoda, doncs amb un texai i una camiseta, no? Però clar, ja et miren que ets com el rarito, no? Llavors, clar, jo penso, uau, això també
0: Bueno, la pressió estètica,
2: ser,
0: no, sobre això.
2: Pot ser un problema. Jo he conegut alguna noia, més que noi, que no ha volgut anar a la graduació per aquest motiu. I no perquè els pares, en aquest cas, no li poguessin comprar, no, per la part econòmica, sinó perquè ella deia, diu, és que jo no vull anar vestida així. No vull anar. I quan ho he comentat a la resta de companys, jo, home, que faràs pena, que no sé què. I va
4: no,
2: decidir,
4: la pressió estètica, la pressió estètica, si la noia és una mica grassoneta, si no està bé, o el noi, eh?
2: Sí,
4: la pressió estètica d'una festa així, que ho hem copiat dels americans,
0: sí,
4: perquè això era molt americà,
0: sí.
4: Diguéssim, és bestial, perquè clar... si tens la sort de tenir un tipillo, ja estem parlant de noies de 14-15 anys, si
2: sí,
4: ja amb
2: sí.
4: aquesta edat tens un bon tipillo, no sé què, ets bonica, el vestit et queda molt bé, no sé què, i el noi igual, però si no, ja comences amb un gran problema.
2: Per això, per això, per això, per això.
0: Bueno, que de vestit n'hi ha de molts tipus, no? Jo em sembla que són els dos últims anys que hem fet les beques d'excel·lència a la graduació. Sí, no? Els dos últims anys.
2: Bueno, és que ara han canviat el format. Abans
0: sí.
2: també es feien
0: sí.
2: i es feien les beques d'excel·lència, doncs donaven a Vilafant Viladucadora.
0: Exacte.
2: I ara, bueno, aquest últim mandat vam dir que ho lligaríem doncs, amb el final de la graduació, perquè què passa, no? Doncs que la resta de companys també així ho veuen tots,
0: clar.
2: Les famílies, i per això ho fem en aquest dia.
0: Clar, el donar les beques d'excel·lència a la graduació de quart d'ESO, he començat a insistir-hi, no? Perquè és un acte doncs, del municipi, vas a fer les fotos de les beques d'excel·lència, no? Que hi ha l'alcaldessa, la regidora, i el primer any... a més, una amiga meva es graduava, no? I una mica el que deies tu del vestit, que potser no... I ella es va comprar un vestit dins el seu estil, no?
2: Sí.
0: I bueno, jo, olé, no? Perquè jo hagués fet el mateix que ella, potser. I em va dir, ostres, vaig dir, va, m'arreglaré una mica per ella, no? I sempre que vinc a la graduació intento venir una mica arregladeta, no de cada dia. I vaig al·lucinar.
2: No,
0: jo vaig al·lucinar, el primer any vaig al·lucinar.
2: Per molt arregladeta que vinguis, elles te superaran, no?
0: Però molt, eh?
2: Perquè...
0: Però molt.
1: A vegades aquestes coses, una mica amb el que deies tu, Toni, són motius de depressions, eh?
0: Sí, sí, i de problemes.
1: És perillós, això,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí.
2: Per això te deia que arribant a l'extrem de no voler anar-hi només pel fet del vestit, dius,
0: és molt greu,
2: no,
0: eh?
2: Ostres.
0: I després sé que se'n van a sopar i vull dir que és una festassa. Jo clar, jo no sabia que es veia això, no? Fins que ho he anat veient.
2: Jo,
0: que no ho he viscut.
2: Jo no ho he fet, tampoc. A mi el màxim que et feien era... Et venia un fotògraf, te feia sentar amb un tamboret, te posava, no, el barret
0: sí.
2: aquest... posa d'esquena recta i et feia una foto i et donava una
0: sí,
2: orla.
0: Això a la universitat.
2: Tots, això...
0: Jo a la universitat, això.
2: Hosti,
0: sí, que de no fet sé. La meva orla està a casa dels meus pares i la meva mare m'amenaça de donar-me-la.
2: Bueno, esclar.
0: Que no sé on posar-la.
2: És que és teu.
0: Diu, ara que tens més lloc a casa...
2: Lògic.
0: Això hi ha el títol marcat, saps?
2: És teu. M'amenaça... Has de guardar-ho tu.
0: Sí,
3: home, el títol l'has de tenir... L'orla, mira, que la tingui... Però el títol l'has de tenir a la parella de casa, diu la parella.
0: Doncs no, eh? El tinc guardat digitalitzat, perquè és com més servei em fa. Més que la paret, la veritat.
3: Escolta, els títols són macos. Jo no és cap carrer, però jo tinc els títols de nàutica i els tinc en el meu despatx penjats, perquè com que em va costar moltíssim, perquè vaig agafar els llibres com feia molts temps que els havia deixat,
0: costa tornar-se a posar a estudiar,
3: de capità de iot, que tinc el títol de capità de iot, em va costar horrors i aquell el tinc allà,
2: ballar,
3: tinc allà penjat perquè me'l vaig guanyar, no?
0: Això de penjar els títols, no sé. Bueno,
3: sí,
0: cadascú...
1: bueno, com vas amb un especialista,
2: sí, sí.
1: En el seu despatx té molts de títols, eh?
0: Però jo això ho entenc, perquè tens una consulta perquè els teus clients, diguéssim, en aquest cas pacients, ho vegin, no? Perquè et dona prestigi, però
3: sí.
0: En el meu cas...
3: I això que
2: és igual, tu has de guardar-ho, tu és teu. Jo m'aposo d'aquí amb solidaritat amb la teva mare.
0: Espero que avui no estigui escoltant.
3: I això que acaba d'explicar, Antoni, jo sóc dels que m'hi fixo, si, sobretot si és algú que t'ha d'operar, si t'han d'operar
0: sí,
3: alguna cosa...
0: Clar, clar.
3: Vull dir, els
2: de
3: títols que té que allà...
2: No mires de quin any és i fa gaires anys.
0: I això de l'orla i els birrets també, algun
2: també
0: cop que n'he vist i dic, uau, quina vestimenta tan estranya que portaven, no? clar, jo sí que vaig posar el birret i jo d'això per fer-me la foto i després ja està. Bueno, però que ara els tiren a l'aire.
4: Tenen la foto aquella que hi ha tots els de la classe, sí, hi ha 40 exacte. Persones allà, sí, tots amb el birret, sí, i tots ben macos i que eren els companys de col·legi, no?
0: Sí, però clar, la universitat, per exemple, que, bueno, almenys el meu cas, no? Jo que vaig anar, un any vaig anava de matins, l'altre tampoc ja. No tens companys de classe que veus cada dia, no? És diferent.
4: No, de curs, companys que anaven en el teu curs, diguéssim.
0: Sí, però que tampoc et fas, tampoc els coneixes, vull dir, bueno. Fas amb els que més coincideixes, no? La universitat és diferent.
2: Bueno, però després quan te trobes està bé, no? O veure, ai, espera, que em penso que anava a la meva classe, anava...
4: Però això, segurament, a veure... Jo no ho tinc això, però segurament que algú ho ha venut això, o sigui, algú ha fet negoci amb això.
0: Amb les orles. Vull
4: dir, vols la foto aquesta que està al curs? 40 euros. I la imaginació, el poder, eh?
0: A mi m'hagués fet gràcia fer-ho a l'institut, potser més que a la universitat.
2: Bueno, però abans es feia, però i tornant una mica amb el principi del tema, crec que ara serà impossible parar-ho, perquè qui és el director, no? En aquest cas, o directora, que digui no, aquest any no, només ho fem així sense tirar els birrets, sense donar els grans premis o sense donar tot això.
1: És que encara que ho digui, ho faran.
0: No.
3: De tots modos, és ben trist que el que tu has dit, que no sé qui ho ha dit, que pot haver depressions, perquè a lo millor hi ha hagut famílies que han hagut d'estrenyar el cinturón a tope per poder-los donar una carrera a la seva filla. Sí. I llavors, a més, quan acabes la carrera...
0: I el viatge final de curs,
3: que sí, com va, per favor. I a lo millor el pare aquell li diu, o la família, ho sento, nena, però no t'ho puc, no ens ho podem permetre.
0: Però sí que és veritat.
3: I és fort.
0: Jo, per exemple, a la universitat, jo no vaig anar a viatge de final de curs, perquè els del meu curs, ja et dic, em feia amb bastant pocs, i els pocs amb els que em feia, doncs no hi anaven, no?
4: Era periodisme, és un curs pobre.
0: No, perquè a més també els vas perdent, no? Alguns...
2: Sí, però més que la universitat, jo penso que el problema és abans, sí. No? És això...
0: El batxillerat, no?
2: L'ESO o batxillerat, que encara ets... jove, no? Encara no estàs ben definit.
1: Encara t'estàs formant.
2: El sol fet de, doncs, que tu, és igual, que et vegis molt mono o molt mona i que passis, no? I el que dèiem abans, no? Tothom té el seu cos i ja està, però que diguin vuit aquell o... Saps? Això sí que és preocupant.
0: I per sort no es fa, ara que estem dient que això ho hem copiat dels Estats Units, no es fa el que és el ball, a més es fa la graduació, fer el ball i fer lo del rei i la reina del ball.
2: Bueno, espera't.
0: A mi això sí que em preocupa. És que a mi això sí que em preocupa, perquè això és el pas més a la pressió estètica aquesta que
1: estem comentant. Això va començar als Estats Units amb gent benestant que es podien permetre tot això. Que passa que
2: llavors... Però eren universitaris, vull dir,
1: sí,
2: eren
1: universitaris.
0: No, sí. Es fa l'institut, no? Sí.
2: Deu ser ara, però sí. abans eren també més grans.
0: Almenys
2: més
0: pel gran. Que veig a les pel·lícules.
2: Bueno, que les pel·lícules eren pel·lícules, són pel·lícules.
0: No ho sé, no hi he estat als Estats Units.
4: Abans d'anar a la universitat...
0: Sí.
4: I passa que nosaltres, els actors, et posaven allà uns nois que eren molt més grans de lo que era. Ells ja ho havien fet fa 10 anys, això.
2: Vale.
0: Això sí.
2: Ja t'he dit, no sé, jo sí que veig que és un problema.
4: I el que deia en Josep Maria, qualsevol família fa el possible perquè els seus fills siguin igual que els altres. Vull dir que si tu t'has de... posar a incòmodes mensualidades que diuen el vestit o el que sigui, tu fas el possible perquè els teus fills vagin igual.
0: Però a més això, sobretot a les noies, no? Que la Montse ara parlava també dels nois que... Però jo que penso, mira, jo tinc dintre del que cap, jo tinc nens i quan em toqui poden posar-se una americana en el seu pa, vull dir, que puc estalviar-me una mica, i no és tan car potser en el cas dels nois.
2: Bueno, depèn,
0: no hi ha tanta pressió amb els nois, no?
2: Depèn, perquè ara mateix és el que t'he dit, o sigui, ara quasi tots van amb xandall, no van ni amb pantalons, o sigui, ni amb texans, ni amb coses d'aquestes.
0: No, els meus no se'n volen posar, de texans.
2: sí o sí s'han de comprar un pantaló o una camisa o un polo, que no tenen, no tenen, no, o sigui, tenen, que no. La despesa hi és.
0: Bueno, veurem, aquest divendres tenim la de batxillerat, la graduació aquí a Vilafant, i el mes que ve la del quart d'ESO, i podrem parlar en primera
2: ara,
0: persona.
2: Ara, jo és veritat que disfruto molt, sí. Quan veig les no,
0: és
2: cares,
0: bonic, és bonic, és bonic.
2: I que dius, bueno, ja han acabat.
0: Sí. És bonic pel que significa, no? No sí. Tant per l'embolcall que se li dona, que per nosaltres no mirem l'embolcall que mirem, sinó sí. L'acte en si. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals demà dimarts, amb més tertúlia. En aquest cas demà serà tertúlia de regidors, Toni, si no m'equivoco, i dimecres tornarem amb la tertúlia habitual amb els companys el dimecres. Que passeu un molt bon dia.
3: Bon dia, adéu-siau.
2: Adéu-siau. Tertúlia de regidors.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, el portaveu autoritzat de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Luis Arroyo assegura que Zapatero està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial als informes de l'UDEF, que l'assenyalen com a presumpte cap d'una trama internacional. Segons Arroyo, l'expresident considera que els informes estan plens de conjectures desdibuixades i atribueix les acusacions al context polític davant de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. Qui també ha parlat avui és l'expresident del govern espanyol Felipe González, que creu que hi hauria d'haver eleccions aquest any. Això sí, rebutja una moció de censura per part del PP en una intervenció aquest dilluns a València. González també ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident socialista Rodríguez Zapatero, tot i que ha admès que l'auto el va impressionar molt. I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats. 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
2: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
1: I el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica. A la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via per resoldre els conflictes en aquest món globalitzat. I a Terrassa, l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla a la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres. L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment només arriba al 7,7%. I un home que malvivia en un magatzem de Cabrera de Mar ha mort en un incendi local uns baixos a l'avinguda Maresme. Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre l'acumulació de ferralla. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs, del país, nosaltres també la tenim aquí i te la punxem cada dia.

0: tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Music Cat amb Joan Antoni Blanco.
1: I mentre ens escoltes, tu pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
2: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí, Ràdio Vilafant és casa teva.

0: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
1: I és que Ràdio Vilafant no només escoltes música, la vius, la sents i la portes amb tu a cada moment del dia.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: La vida loca des de Ràdio Vilafant FM, no sé si la podrem solucionar, però sí que us acompanyem en aquests minuts, i és Enol.

I sí que ho tenim compartint més música des de Ràdio Vilafant i faim encantats de que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pots escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

0: Está duro eso. Eso va a romper los clubs.
1: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel, amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
2: No deixem de sorprendre't aquí amb la música i tampoc nosaltres ens deixem de sorprendre de la qualitat de la música que ens arriba aquí a la nostra discografia.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la FM.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Una altra d'aquestes veus de la factoria d'OT, Manuel Carrasco, aquí amb nosaltres, amb aquesta proposta musical, Tengo el Poder.

0: cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert, a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
1: Jo presento el plan.
2: La ràdio, i concretament la nostra Ràdio Vilafant, convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora, l'actualitat musical i els grans èxits.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: I és aquí a Ràdio Vila.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Fins a les 4 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 109.000 vehicles, un 36% dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit d'avui. El Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència davant l'operació tornada aquests 3 dies de festa que de moment, malauradament, ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes. Un volant que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. Des d'ara, a les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7. En aquesta via hi haurà un carril adicionat sentit nord a Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, un altre en sentit sud, entre Llinars i Montornès. L'Amiel, el director del Servei Català de Trànsit, ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable. I el govern aprovarà demà al Consell Executiu l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ràtios i impulsar escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arriba el mateix dia que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Escoltem Esther Niubó, consellera d'Educació.
4: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
3: I el Brulla a Osona reclama mesures a la carretera Collformic després de la mort de dos motoristes. Només l'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a velocitats molt importants. El darrer va morir dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior va morir al pont de l'1 de maig amb la víctima de dissabte. Ja són 4 les que han perdut la vida en carreteres d'Osona des de principis d'aquest any. I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona a la zona exterior de l'estació de la Pau de l'L4. Els fets van passar la matinada de diumenge. A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons els Mossos, seria una persona aliena a aquesta baralla. Darrer punt, Madame Butterfly es representa avui a Barcelona la popular òpera de Puccini i farà parada al Palau de la Música Catalana.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Si estàs buscant el millor ritme, ja saps que amb nosaltres el trobaràs. El millor ambient i també la millor selecció. T'has quedat...

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Plug Me In és Tecnova. És un dels ritmes que no pot faltar a la nostra emissora.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Aquesta freqüència, el 107.3, és un millor pas al temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.
3: Me he vuelto a ir, tú te has quedado, dormida en el sofá.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res.

0: i també de dolor.
1: Al Centre de Psicologia Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
0: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
1: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Ikigai a Figueres.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.

0: 107.3 FM.
1: El seu so característic és el so de Nati Peluso, que ens acosta a aquesta proposta que es diu Eròtica.

tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.

Ja saps que Ràdio Elefant et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres et dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid.

0: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Hey, yeah, I'm there. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, highstyle i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm i els Alentar, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: Si t'agrada la música, de veritat, aquesta sensació que tens ara mateix és exactament per això, perquè t'agrada la música i perquè aquí tenim una molt bona selecció musical.

0: loco en la calle.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: No sé si t'agrada la música d'Alfred García, però és que ens està costant unes propostes molt interessants. Aquesta es diu T'estiu i és una d'aquestes relaxades que et deixis portar des del 107.3 de la FM.

0: still we will.
1: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
2: Ja sigui al cotxe, o a casa, o treballant, ja saps que si sintonitzes la nostra emissora, nosaltres et posem el ritme i tu només t'has de deixar portar.

0: 107.3 FM.
1: La seva veu no necessita gaires presentacions. Us parlem d'en Justin Bieber amb el seu Daisies.

0: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar.
1: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Aquesta és la ràdio que no falla, que no et talla el rotllo i que sempre té un següent hit preparat com el que escoltes.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot preparat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Cauen un 30% les compravendes d'edificis sencers a Barcelona per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Són dades de l'informe de seguiment semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. Carles Donat és el codirector.
2: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
1: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
3: A la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient el mapa, la ubicació exacta.
1: El 20% del terme de Santa Maria d'Oló, el Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre l'última paraula. Els ajuntaments ara poden presentar al·legacions sobre algunes de les zones designades com a prioritàries, tot i que l'última paraula també, en aquest cas, la té el Departament de Territori. A la plana internacional, l'Iran ha alertat que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent. El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions de l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents a l'administració Trump fan molt difícil ara per ara un acord. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis al Baix Camp. El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Els dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis a la zona forestal d'Argentera, Pratdip i Colldejou. És tot de moment. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: I més música, més emoció, més sensacions. Tot això sota una sola...

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la FM.

0: 107.3 FM.
1: L'Álvaro Soler aquí ha col·laborat amb l'Alfred García dins d'aquesta proposta musical que escoltem des de la ràdio que es diu Estrella.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: I és que Ràdio Vilafant no només escoltes música, la vius, la sents i la portes amb tu a cada moment del dia.

0: millor música actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions amb nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat, doncs, de la nostra comarca de l'Alt Empordà.

0: 107.3 FM.
1: Gina està amb la seva veu, amb la seva música, ens arriba amb les coses senzilles.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Quan diguem que tenim una mica de tot, és que tenim una mica de tot i tenim bandes com, per exemple, Fito i Fitipaldis, que continuen en actiu en aquest any 2025 i ara tenim a Contraluz.

0: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
1: Si t'agrada la música, de veritat aquesta sensació que tens ara mateix és exactament per això, perquè t'agrada la música i perquè aquí tenim una molt bona selecció musical.

0: FM.
1: Mejores Momentos és el títol d'aquesta proposta musical que combina aquests sons electrònics que ens proposa Belén Aguilera per continuar amb la nostra música.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
2: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres, a Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida a 5 persones, 3 d'elles motoristes. Jordi Fortià.
2: Fins ara han tornat a l'àrea metropolitana 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
3: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
1: L'UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
2: L'expresident del govern espanyol nega rotundament ser el líder d'una trama internacional, com indiquen els informes de l'UDEF i el jutge instructor del cas.
1: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona.
2: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des del 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat de l'Habitatge.
4: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
1: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
2: Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
6: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes, que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals.
1: I en esport, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
7: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi, que aniran a la concentració el pròxim 30 de maig, acompanyats de Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una jornada més. Estem tenint un temps molt més esplèndid i molt més calorós del que toca per un 25 de maig. Temperatures gairebé estiuenques. Avui ens hem tornat a plantar en els 30-32 graus de màxima a molts indrets de l'Ebre, del prelitoral, de les comarques interiors de Girona, també les valls del Pirineu, i encara en aquests moments 32, 33, 34 graus tenim a les comarques de la terra ferma. De núvols ben poquets, alguns han crescut al Pirineu, però serà difícil que deixin tempesta. Atenció, perquè han vist el dimarts, la temperatura no afluixa. Fins i tot, encara pujarà una mica més que la d'avui, especialment a les comarques de Girona. També amb la novetat d'algun núvol baix, alguna boirina cap a l'Ebre al matí i alguna núvola del Pirineu, però la tarda del dimarts serà difícil una altra vegada que hi hagi tempestes. També el vent tossut de marinada alta a les comarques de Ponent durant la tarda. Atenció al dimecres, encara més calor. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida 5 persones, 3 d'elles motoristes.
3: Un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes. Enguany n'ha mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Fins a les 6 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit.
0: En qualsevol cas, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària ara mateix. Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment encara amb força volum, no està sent un retorn complicadíssim amb cues quilomètriques, però vaja, tenim evidentment tot aquest volum de trànsit de retorn previst per aquesta tarda i això es va notant. Unit a alguna incidència, doncs tot plegat sí que empitjora en el cas de la C33 i C58. Hi ha hagut un accident tocant el nus de la Trinitat en sentit Barcelona. Hi ha dos carrers tallats i d'aquí uns 2 quilòmetres de retenció a la C58 per entrar a Barcelona i uns altres 4 a la C33, amb més força compactes aquestes cues, també en sentit Barcelona. A l'autopista P7, en aquest cas, a la zona de Vilafranca del Penedès, tocant a Santa Margarida dels Monjos, hi ha hagut un accident. Els vehicles, però, s'han retirat ràpidament al voral, però ha quedat el trànsit ja tocat en una autopista que ja registrava molta intensitat. Ara mateix, entre Llorenç o Banyeres del Penedès i la zona de Santa Margarida dels Monjos, hi ha trams intermitents fragmentats de lentitud i aturades en tota aquesta zona en sentit Barcelona també. En general també molt de trànsit a les vies de costa, C31 per exemple a l'altura de Cubelles o també la C32 entre Gavà i Viladecans o en el cas de la Costa Brava la zona de la C31 de Santa Cristina d'Aro en direcció Llagostera. Acabem per últim amb l'autopista de Maresme, no registra grans problemes però sí molta intensitat especialment a la zona de Cabrera en sentit de sud. I és tot, bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Ho dèiem en portada. Màxima prudència encara a la carretera, especialment després d'aquest cap de setmana llarg que Trànsit qualifica de tràgic. Mont Carvajal.
5: Aquest cap de setmana llarg ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
6: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
5: Lamiel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
6: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
5: També a la P7 hi haurà un carril adicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. Lamiel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable.
0: Precisament el Brull a Osona reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de 2 motoristes en un mes. L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat. El 9FM, Guillem Rico.
7: L'Ajuntament del Brull, a Osona, reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de dos motoristes en un mes. El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
8: Ens preocupa perquè la via de carretera de Collformic, que va des de Seva fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que travessa aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
7: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la tarda, la UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
3: El jutge ha aixecat aquest dilluns el secret de sumari del cas, que evidencia l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero, amb la qual s'hauria enriquit a canvi d'influir a les administracions a favor de tercers, sobretot la companyia Plus Ultra. El sumari inclou nous informes policials que insisteixen en el lideratge de Zapatero a la xarxa de comissions que rebia a través d'empreses pantalla, com la companyia de màrqueting d'una de les seves filles. També assegura que la direcció de la trama no es circumscriuria només a l'oficina, sinó que se desplaçaria a l'entorn del seu domicili per tenir més control de la informació, un espai idoni, diu, per a la canalització i custòdia de la planificació estratègica de les instruccions que comportin més sensibilitat.
0: Doncs l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha mostrat molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i als informes de l'UDEF. Diu que són conjectures desdibuixades que atribueix al context polític. Ho ha explicat un portaveu autoritzat per ell a Televisió Espanyola.
3: Segons aquest portaveu, Zapatero considera al·lucinants i ridícules les acusacions contra ell. Ha explicat que va cancel·lar la hipoteca de 500.000 euros perquè va vendre un habitatge i ha criticat que la policia no ho digui en el seu informe. D'altra banda, l'expresident socialista, Felipe González, ha demanat eleccions anticipades, cosa que descarta Pedro Sánchez, i es mostra tranquil davant de la imputació de Zapatero.
0: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats.
3: El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat.
0: Esther Minguell.
9: L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
10: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini, i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid, i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
9: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa, calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb diners europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats.
3: 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluita així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
11: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
0: El govern català aprovarà demà l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
12: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
13: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
12: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: Doncs un altre col·lectiu en vaga és el del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
3: Denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
0: La de Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
14: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
15: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
14: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
0: I encara en l'àmbit laboral, preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%.
3: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos.
0: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan.
16: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció,

0: Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis.
1: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Doncs precisament els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
4: Ho ha dit Pau Pérez, portaveu voluntari de la Global Summit Flotilla, en declaracions a la xarxa.
5: La Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
4: En un comunicat fet públic aquest matí, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
3: I en successos, els bombers han rescatat un home de 70 anys després de caure a una zona de roques a Begur, al Baix Empordà.
4: L'home ha hagut de ser traslladat en helicòpter fins a l'Hospital Trueta de Girona, on es troba ingressat en estat crític.
3: També els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau, de l'L4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
4: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons han detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels efectius, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
3: I en la plana social, la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
4: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
3: Maite Polo.
6: Tots els marroquins globen.
7: Ens treuen treballs.
8: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
9: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
10: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
11: Una soledat. La gent gran.
12: Són gent que roben.
13: Paràssim. Marimatxos.
14: Estic solo.
15: Terroristes.
16: Plàtans.
17: Tot això és odi. Aturem-lo.
18: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
19: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
20: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
18: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
3: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva. Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava Torredembarra. Tarragona, Ràdio, Laura Casas.
21: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
22: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compra-venda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
21: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
3: I Premià de Mar es prepara pel Rebombori, el festival de cultura popular impulsada per The Bòlit, que aglutina totes les generacions i aquesta

0: Catalunya arriba a la 23a edició. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
1: Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, els carrers del municipi s'ompliran de foc, música i tradició en una de les cites més consolidades del calendari festiu del Maresme. El rebombori va néixer ara fa més de 2 dècades amb la voluntat de reivindicar la cultura popular des del carrer i des de les entitats locals, i amb els anys s'ha convertit en un espai de trobada entre colles, famílies i públic de totes les edats. La festa combina activitats tradicionals i propostes musicals amb una clara aposta per la participació i el teixit associatiu. La programació d'enguany inclourà correfocs, tabalades, cercaviles amb colles convidades d'arreu de Catalunya, tallers, concerts i espectacles de foc. El rebombori es tancarà diumenge amb la cercavila infantil, mantenint així una de les essències de la festa: apropar la cultura popular també a les noves generacions.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Nou futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola. A més, 8 jugadors del Barça estaran en aquesta combinat, en aquesta llista, volíem dir, en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi. Acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatòria del porter del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedor a poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El cap de setmana ens deixava les celebracions al Barça a l'Avinguda Maria Cristina després de guanyar la Champions dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Marsella per 4... Olímpic de Lió? O no, Olímpic de Marsella per 4 gols a 0. Una de les protagonistes d'aquestes festes era Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: En canvi, la mala notícia del cap de setmana va ser el descens a segona del Girona. Els gironins van empatar un amb l'Elx i consumen el descens en categoria després de 4 temporades a primera divisió. El futur de Mitchell, el del director esportiu Quique Gárcel i el de molts jugadors és incert, mentre part de l'afició gironina va demanar la dimissió de la directiva en acabar el partit. El president del Girona, Delfi Geli, avisa que ara venen setmanes complicades.
6: No som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Et tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
2: I a la fi de la segona federació, els tres equips van assolir l'objectiu. Sabadell i Europa jugaran el playoff d'ascens a primera federació i el Nàstic va aconseguir la salvació.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilar, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Ruta 66.
5: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
7: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
8: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
9: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant.
10: Bona tarda, són 8:15.
11: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
10: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida a 5 persones, 3 d'elles motoristes. Jordi Fortià.
12: Fins ara han tornat a l'àrea metropolitana 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
13: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals. L'any passat a aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
10: L'UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
12: L'expresident del govern espanyol nega rotundament ser el líder d'una trama internacional, com indiquen els informes de l'UDEF i el jutge instructor del cas.
10: Frea l'especulació immobiliària a Barcelona.
12: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des del 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge.
14: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid, i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
10: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
12: Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava Torredembarra.
10: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
15: El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
16: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compra-venda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals.
10: I en esport, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
17: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi, que aniran a la concentració del pròxim 30 de maig acompanyats de Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. A banda dels catalans del Barça també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una jornada més. Estem tenint un temps molt més esplèndid i molt més calorós del que toca per un 25 de maig. Temperatures gairebé estiuenques. Avui ens hem tornat a plantar en els 30-32 graus de màxima a molts indrets de l'Ebre, del prelitoral, de les comarques interiors de Girona, també les valls del Pirineu, i encara en aquests moments 32, 33, 34 graus tenim a les comarques de la terra ferma. De núvols ben poquets, alguns han crescut al Pirineu, però serà difícil que deixin tempesta. Atenció, perquè hem vist el dimarts, la temperatura no afluixa. Fins i tot, encara pujarà una mica més que la d'avui, especialment a les comarques de Girona. També amb la novetat d'algun núvol baix, alguna boirina cap a l'Ebre al matí i alguna nuvolada al Pirineu, però la tarda del dimarts serà difícil una altra vegada que hi hagi tempestes. També el vent tossut de marinada alta a les comarques de Ponent durant la tarda. Atenció al dimecres, encara més calor. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida a 5 persones, 3 d'elles motoristes.
3: Un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Fins a les 6 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit.
0: En qualsevol cas, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària ara mateix. Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora, ens queda, per exemple, parlar de l'autopista C33, on queda lentitud amb aturades a la zona de la Llagosta i de Montcada i Reixac, que ha causat un accident de fa ja una estona en sentit Barcelona, ara ja retirat. En el cas de l'autopista AP7, sobretot el tram sud és el que queda més ple, la zona entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida els Monjos, tot i que de forma fragmentada i intermitent, en sentit Barcelona. En el tram nord, sobretot hi ha intensitat, a la zona de Llinars o de la Roca, però sense aturades. Vies de costa també que es mantenen encara en diferents punts carregades, l'autopista del Maresme, a la zona de Cabrera de Mar, en sentit Barcelona, o la C31 a la Costa Brava, ara ja més puntualment a Santa Cristina d'Aron, sentit de Llagostera. Tenim també en el cas de la Costa Daurada algunes vies amb encara volum de trànsit, com és la C31, la zona de Cubelles, també la Nacional 340, del punt de l'Arbós, de forma puntual, o la C32, la zona entre Cava i Viladecans, tot plegat en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Ho dèiem en portada, màxima prudència encara a la carretera, especialment després d'aquest cap de setmana llarg que Trànsit qualifica de tràgic. Mont Carvajal.
5: Aquest cap de setmana llarg ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
6: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
5: Lamiel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
6: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
5: També a la P7 hi haurà un carril adicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. Lamiel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
0: Precisament el Brull, a Osona, reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de 2 motoristes en un mes. L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat. El 9FM, Guillem Rico.
7: L'Ajuntament del Brull, a Osona, reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de dos motoristes en un mes. El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
8: Ens preocupa perquè la via de carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via que on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a Mategà, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. He reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
7: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la tarda, la UDEF, situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
3: El jutge ha aixecat aquest dilluns el secret de sumari del cas que evidencia l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero, amb la qual s'hauria enriquit a canvi d'influir a les administracions a favor de tercers, sobretot la companyia Plus Ultra. El sumari inclou nous informes policials que insisteixen en el liderar de Zapatero a la xarxa de comissions que rebia a través d'empreses pantalla, com la companyia de màrqueting d'una de les seves filles. També s'assegura que la direcció de la trama no circumscriuria només a l'oficina, sinó que se desplaçaria a l'entorn del seu domicili per tenir més control de la informació, un espai idoni, diu, per a la canalització i custòdia de la planificació estratègica de les instruccions que comportin més sensibilitat.
0: Doncs l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha mostrat molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i als informes de l'UDEF. Diu que són conjectures desdibuixades que atribueixi al context polític. Ho ha explicat un portaveu autoritzat per ella, de la televisió espanyola.
3: Segons aquest portaveu, Zapatero considera al·lucinants i ridícules les acusacions contra ell. Ha explicat que va cancel·lar la hipoteca de 500.000 euros perquè va vendre un habitatge i ha criticat que la policia no ho digui el seu informe. D'altra banda, l'expresident socialista Felipe González ha demanat eleccions anticipades, cosa que descarta Pedro Sánchez i es mostra tranquil davant de la imputació de Zapatero.
0: I també la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
3: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
0: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats.
3: El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat.
0: Esther Minguell.
9: L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
10: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els 2 darrers anys després de la Covid, i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
9: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa, calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb diners europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
3: 4.700 milions seran per a la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
11: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El govern català aprovarà demà l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en què tornaran a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
12: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
13: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
12: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: Doncs un altre col·lectiu en vaga és el del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
3: Denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
0: La Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
14: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
15: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
14: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
0: En successos, els bombers han rescatat un home de 70 anys després de caure a una zona de roques a Begur, al Baix Empordà.
3: L'home ha hagut de ser traslladat en helicòpter fins a l'Hospital Trueta de Girona, on es troba ingressat en estat crític.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen també una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau, a l'L4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
3: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels efectius, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
0: I un acte vandàlic ha obligat a tancar part de les instal·lacions del camp de futbol Bernat Coll d'Arenys de Mar. S'han buidat diversos extintors d'incendis, els vestuaris i lavabos, i això ha obligat a tancar temporalment aquests espais fins que es pugui dur a terme la neteja corresponent. Ràdio Arenys, Oriol Leo.
16: Quan s'han obert les instal·lacions del camp de futbol, s'han trobat diversos extintors buidats als vestuaris, als lavabos, als passadissos i a la infermeria. El regidor d'Esports, Pau Moret, ha explicat que no poden determinar l'hora dels fets, però suposen que s'han produït aquesta matinada de diumenge a dilluns.
17: És una cosa que no té cap sentit, no acabo d'entendre qui pot perdre el temps fent una cosa així, que l'únic que fa és perjudicar a les entitats que faran ús dels vestidors, que ara estaran uns dies sense poder-los fer servir, i a més, és que la persona que ho fa no entén quina finalitat busca, perquè el més normal que li pugui passar és que s'intoxiqui amb aquesta pols, que és tòxica.
16: A hores d'ara es desconeix l'autor o els autors d'aquests fets i s'ha demanat la col·laboració ciutadana per aclarir-ho. La instal·lació no disposa de càmeres de vigilància, més enllà de les que utilitzen els clubs per enregistrar els partits. Des de l'àrea d'esports ja s'havia plantejat instal·lar-ne i després d'aquest episodi es preveu tirar endavant aquesta mesura.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Notícia d'última hora. Sanitat ha detectat un nou positiu d'antivirus entre els espanyols que estan confinats ara mateix al Gómez Ulla. La persona afectada ha estat ja traslladada a la unitat d'aïllament d'alt nivell de l'hospital, en la que també encara hi ha el primer i fins ara únic positiu afectat pel brot detectat a principis de mes en un creuer. Més qüestions. A Girona, 7 de cada 10 ciutadans canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
3: L'enquesta, que s'ha fet a 520 persones, constata un retrocés de l'ús del català a la capital gironina.
0: Girona FM, Pau Biafanyer.
18: Tot i així, en contrapunt, la dada del 24% de gironins i gironines que mantenen el català està per sobre de les dades de les comarques de Girona amb un 19% i encara més a nivell català, on aquesta dada és del 13%. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament de Girona.
19: L'estudi confirma que l'era del Girona RAI ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets amb aquest 60% de gent que fa servir el català sol o combinat com a llengua habitual. Per tant, a Girona no ens podem conformar i entenem que tenim molta feina per fer i, per tant, molt de camp per córrer.
18: L'enquesta també exposa que un 94% de la població de Girona entén el català. Tot i així, en la mitjana d'habilitats lingüístiques sempre està per sota del castellà. Per altra banda, prop d'un 60% dels gironins fan servir el català com a llengua única o prioritària en combinació amb el castellà.
0: I en territori, el 20% del terme de Santa Maria d'Oló, al Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar-hi plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre la última paraula. Ràdio 010, Jordi Givert.
20: El mapa del Plàter especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi plaques solars, però segons el mateix pla, el municipi només està obligat a ocupar un 1% d'aquestes terres prioritàries. Això seria entorn a unes 115 hectàrees de les 6.621 que té en total tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
21: Però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20% que s'omplís un 1%, del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plàter.
20: En tot cas, un cop el pla estigui en marxa, un cop la quota de terreny que es demana a cada municipi estigui completa, en el cas d'Oló, les 115 hectàrees que comentàvem abans, els ajuntaments tenen la potestat de donar permís o no de continuar ampliant el nombre de camps fotovoltaics que es proposen al municipi. A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada pels propietaris dels terrenys.
0: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva. Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava Torredembarra. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
23: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
22: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Nou jugadors catalans jugaran, estan cridats a disputar el Mundial de Futbol que es disputarà als Estats Units, Mèxic i al Canadà amb la selecció espanyola. A més, 8 jugadors del Barça estaran també en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana en aquesta selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatòria del porter del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedor a poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny, amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. El cap de setmana ens deixava la bona notícia de la victòria del Barça a la Champions a Oslo davant l'Olympique de Lió, que guanyava per 4-0. Ahir celebraven aquest títol les jugadores del Barça a l'avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: La mala notícia va ser el descens a segona del Girona. Ara el futur de Mitchell, el del director esportiu Quique Cárcel i el de molts jugadors és incert, mentre part de l'afició gironina va demanar la dimissió de la directiva en acabar el partit. A la segona federació, tres equips van assolir l'objectiu. El Sabadell es va classificar com a segon i jugarà el play-off descens sempre amb la tornada a casa. Començarà amb el primer rival, amb el Real Madrid. Castilla, l'Europa, també es va classificar per aquest play-off, ho va fer com a cinquè i se les veurà en la primera eliminatòria amb el Celta Fortuna. I el Nàstic va aconseguir la salvació. En quant als hoquells patins, el Vilassana aconseguia guanyar el primer partit de les semifinals davant el Palau per 5-1. En el primer partit de la sèrie, el millor de 3, Luchiagudo, Salvanyà, Bea Jaete i Aina Florenza, que va fer 2, van marcar els gols del Vilassana, mentre que Laura Puigueta va anotar el gol de l'honor del Palau. I a la que fa l'hoquei lliga masculina, el Liceo es va classificar ja per les semifinals. Les altres 3 eliminatòries d'aquests quarts de final arriben al tercer i definitiu partit, que jugaran demà dimarts a partir de 9:15 del vespre. Els partits decisius seran Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
4: Ruta 66.
5: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
7: Saps que Vilafant tenim un servei?
8: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
9: La ràdio que ens uneix.
10: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3.
1: Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna

0: Una vegada més us trobeu a la sintonia de Musicat, en Joan Antoni Blanco i Jordi Sugranyes. Com sempre, tornem a obrir les nostres finestres a les noves propostes dels músics que es presenten al proper Sona Nou. Avui podrem escoltar les propostes i una mostra del treball que fan de Brissot, Junet, Quitus, Martes, Joan Quader i l'home bala radioactiu. El concert desconfinat del nostre company Jordi Sugranyes.
1: Alibaba i en Gulliver.
0: Comença

0: Comencem el Musicat d'avui, que està dedicat a presentar els nous músics que es presenten al proper Sona Nou 2026. Comencem amb Brissó i Unet, que són un grup de música del Vallès que està integrat per 4 persones entre 18 i 20 anys, que van començar sent un grup d'amics que van decidir crear un projecte musical junts i poder compartir la seva passió. Tenen com a referència principal el grup Manel o la Lúbit Band. Endavant, expliqueu la vostra proposta als oients de Musicat.
1: Hola.
2: Sí.
3: Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Mira, vam pensar... Bueno, ara clar, estem intentant començar com a moure'ns, intentar fer concerts, moure'ns una miqueta pel panorama i fer-nos una miqueta un lloc dintre del panorama musical català. I és un concurs que coneixíem perquè molts artistes que ens agraden doncs hi han anat i han sortit d'allà i tot, i vam pensar que era una bona manera tant de... com donar-nos a conèixer, com conèixer també altres persones i altres grups del mateix panorama.
4: Pues mira, tenim l'Arnau, que toca la bateria, l'Helena, que toca actualment el baix, però d'aquí poc serà la nostra secció de vents, entre trompeta, gralla, tarota i altres.
3: I lo que surja.
4: I lo que surja. I després estem l'Aran, que és cantant i guitarrista de guitarra acústica, i jo, que soc l'Eric, que també canto a vegades i toco la guitarra elèctrica, el baix, i bueno, una mica... I l'estil de música que fem, doncs, bueno, jo igual la definiria com una mica poc català del tot, així una mica amb tots d'indi, o no sé, més o menys.
3: Creiem que, igual, quin bonic moment i quin tractat breu, tractat breu sobre no importar, serien les que més...
1: Sí. Ho serien.
3: Sí, jo crec que sí, perquè és les que representen millor una mica la nostra essència i dinamisme a l'hora de, musicalment parlant.
2: Doncs, no et sabria dir, doncs, les que t'hem dit prèviament, crec que al jurat els pot agradar, tant com per la lletra com per la part musical. Trobo que totes les línies, tant de veu, de baix i guitarra, són, òbviament, molt agradables d'escoltar i nosaltres pensem que són molt boniques. I també, o sigui, quan acabem els concerts, a vegades quan vas a parlar amb el públic, sí que és veritat que diuen, no, aquestes ens han agradat molt. També en tenim una altra, que és molt bonica, i que ens agrada molt, que és Arqueologia d'un d'altres. I aquesta, penso que el jurat també li pot agradar molt, perquè és una lletra molt bonica, i tot i que sigui una línia de guitarra i de baix més o menys bàsica, per així dir-ho, és com molt suau, doncs és una cançó molt maca, seria quasi com una balada. I aquestes crec que el jurat i el públic els hi pot agradar molt.
3: El 6 de febrer d'aquest mateix any.
1: Sí, el 6 de febrer a Mollet del Vallès.
3: Molt bé.
2: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé. Molt bé, estàvem molt nerviosos abans de començar, perquè primer concert, i a més ens va agafar una mica de sobte, perquè sí que teníem des de feia temps com pendent fer un concert en que era un centre cívic a Mollet, però no ens havien dit data, i llavors ens van dir data i quedaven 2 setmanes pel concert, no havíem fet mai cap, i que m'estaven 2 setmanes que ens deien gairebé cada dia. I molt nerviosos, però va anar molt bé i a la gent li va encantar.
3: Ens vam entendre molt bé dalt de l'escenari i en públic al davant.
1: Sí.
4: Doncs mira, toquem la setmana vinent el dia 23 de maig a la Nau de Barberà, que és una sala de concerts molt mítica en el poble, i després també toquem a la Festa Major de Barberà el dia 4 de juliol, em penso, el 3, el primer divendres de juliol, a l'espai del Xiri, que és a l'espai jove de la Festa Major de Barberà. També toquem allà a les 11:15,
1: i de moment
4: a les 10, i de moment no tenim cap més programat, però no estem allà buscant i parlant amb gent.
0: Doncs moltes gràcies per les vostres declaracions, i ara passem a escoltar un dels vostres temes.
5: Viatja i fes l'amor i no facis més.

0: Bé, i acabem d'escoltar Brissó Llunet amb el tema Tratat breu sobre no importar, que es presenta en el proper Sona Nou 2026. Bé, i com a segona proposta pel musicat d'avui, que està dedicat als nous músics que es presenten al proper Sona Nou 2026, ara li passem el torn a un grup que s'anomena Quitus. És una banda d'indie rock que va néixer aquest mateix any. Està formada per Marc Real a la guitarra i veu, Eric Quintana, guitarra i veus, Rodrigo García, baix i veus, i Jack Kibis a la bateria. Endavant, expliqueu la vostra proposta als oients del MusicCat.
1: Doncs la veritat és que, clar, estem en aquest moment que acabem de començar i jo crec que el Sona Nou és com el concurs més totxo de bandes catalanes i, doncs, òbviament tots els concursos ens anaven bé, però aquest en especial, doncs, bueno, si ens hi volen a la següent ronda, doncs estaria estupendo. Per nosaltres és el més... És com el més totxo, jo penso, no, Eric?
2: Sí. Al final dona un munt d'oportunitats, un munt d'alternatives. Sempre he anat bastants anys a les semis allà a Estrella Damm, que sempre es donen grups molt guais, i és un... Coi, per què no participar-hi?
1: Sí. Vale, doncs, bueno, nosaltres ens diem Quitus, fem rock, anem a dir rock, bueno, indie rock.
2: Sí, podem dir indie perquè se li queda bé, però
1: sí.
2: Rock.
1: Som quatre, el bateria es diu Jack i és suec, ho diu aquí, i és el que també produeix. El baixista es diu Rodrigo, que és xilè i aprenent català. El Eric és el guitarra i jo sóc el Marc i canto i intento tocar la guitarra també.
2: És una pregunta bastant difícil, perquè jo crec que dels quatre descartaríem el single primer, que és Tantes Presses, que és la... Suposo que també la descartem de les tres com a la que es connecta, perquè és la que tenim més cansada, no? Que ens toquem més.
1: Sí.
2: Ara estem molt a tope amb Tomates Confitats, que és la lenta que surt, perquè també la traiem en breus.
1: Dos setmanes.
2: En dues setmanes, i crec que pot connectar molt bé, però crec que la cançó d'En Efectiu parla d'algú que tothom que vivim aquí a Catalunya estem patint en algun moment, i trobo que és una cançó que pot connectar molt ràpid amb molta gent.
1: Sí que és veritat que la gravació que vam penjar allà és una que estem tocant en directe, però crec que sona bastant bé.
2: Sí.
1: En directe que vam fer quan l'havíem assajat dues vegades, però
2: sí, és la que vam exposar, però
1: ens va sortir sola aquesta cançó. A mi, per això, la meva preferida és com aquests confitats. Perquè, no sé, és molt personal. Jo seguiria dient com aquests confitats. Potser és... It's personal.
2: Jo crec que valoraran molt bé Tomàquets Confitats per la gràcia de conviure amb les altres dues en molt bona harmonia i deixar clar que som un grup que tenim un moviment clar dintre del clan Enfant Rock, tot sona a rock, però que estem intentant fer les parts tranquil·les, les parts èpiques, les parts d'olles, tots ho estem intentant fer i ens surt molt natural, i crec que Tomàquets Confitats fa aquest punt extra, no? De ser una mica la més diferent, la que...
1: De fet, sí. Jo diria, extra. A mi em fa ràbia perquè, clar, només hem penjat aquestes tres, però realment en tenim moltes més, que són molt guais, bueno, a mi em semblen guais, i el que passa és que, bueno, gravades, les tenim gravades en maqueta, i vam pensar que, bueno, que potser no, encara no era el moment de penjar-les, però bueno.
2: 100%. Perquè qui vulgui veure'ns en directe descobrirà altres cançons que igual són més xules que les tres que nosaltres vam triar.
1: Pues mira, en la fitxa posa 2025, perquè no podia posar 2026. Però és més 2026 que 2025. Perquè el 2025 vam començar a quedar per assajar. I les coses sortien molt ràpid, amb un assaig de cop.
2: Sí.
1: Tocàvem tres cançons i totes sonaven bé, o quatre. Però el concert debut el vam fer, diria, fa just un mes que vam tocar el dia de les tendes de discos, em sembla que era el 18 d'abril. Aquest va ser el primer concert i, bueno, de moment és l'únic que hem fet.
2: Sí, i el recordem molt perquè va ser un concert, trobo, molt guai per començar. Al final és un concert al mig del carrer, pel tipus de música que volem fer està superguai, Van passar moltes coses, vaig carregar un ampli, se'ns va anar la llum a mig concert.
1: Bueno, rock.
2: Rock, però van tirar-lo molt ben davant, va ser una bona presa de contacte. Al final hi ha cançons que només havíem escoltat literalment nosaltres quatre, perquè ens hem produït, mesclat i masteritzat. Per tant, era com un... anem a veure què tal ho rep la gent, i en general tothom estava molt receptiu, escoltant-ho molt bé. En aquell llavors només havíem tret una, però és que ni tan sols les que hi havia en el son, les que hi ha en el son a nou s'havien pogut escoltar. Sí que molt, molt guai estar aquest bolo.
1: Doncs el dia 5 de juny, que sempre m'equivoco i dic 5, que és el divendres 5, toquem a Barcelona, a la sala Oasis, amb més grups de com es diu?
2: Aquí, és un esdeveniment que munta una amiga nostra.
1: És que no em surt el nom de bandes emergents, això mai em surt.
2: És un està molt guai, es diu en Newt, la cosa, és un col·lectiu de Londres, de gent que ho està fent molt bé, que volia... Una de les gent d'aquestes és de Puigcerdà, i doncs van organitzar això, que nosaltres creiem que estarà molt guai, hi haurà bastants grups, molt bé de treu per tota la música que hi ha, i us anem a tothom que vulgui venir. Part d'això...
1: I qui no vulgui, que sàpiga que estem oberts a fer qualsevol bolo a tot arreu de Catalunya, o no Catalunya.
2: Sí, ja més enllà alguns més tancats, així que podem dir, també ja al setembre tocarem a Balaguer, que així sortirem de Barcelunya, i ens veurem cap a la resta de províncies.

0: Una altra de les propostes pel proper Zona Nou 2026 és Martes, que és el nou projecte en solitari de l'andorrana Marta Argemí. Com a compositora, cantant i artista principal, se centra en expressar la nostàlgia i els records en format musical. Martes ve de l'expressió Casa de la Marta o El lloc de la Marta en anglès. Endavant, Marta, explica la teva proposta als oients.
1: Doncs em va acudir presentar-me al Zona Nou aquest any perquè la meva proposta i aquest projecte ha agafat doncs, com a llengua principal el català. I ja havia estat l'any passat amb un altre grup que es deia Elèctrics, vam fer la preliminar i jo era teclista i corista. Llavors el projecte no era meu de per si i aquest any ja que havia engegat doncs, el meu projecte en solitari vaig pensar que seria bona idea participar-hi. Doncs el meu estil és indie pop, indie rock, i si m'agafen a la preliminar aquest any doncs m'acompanyaria el meu guitarrista, faríem una combinació una mica d'acústic amb coses de percussió també tirades. El meu guitarrista es diu Joel Calzina, és un gran amic de fa temps. Doncs el meu projecte està bastant basat en el que seria la nostàlgia i el record i crec que tots en algun moment hem tingut aquesta sensació de una època de la nostra vida. Llavors crec que a bastants de nosaltres ens passa que a l'adolescència doncs, passem una mica de tot o ens passen diferents situacions i per qualsevol circumstància doncs tenim la sensació de pèrdua de temps. Llavors, tant per mi que, i crec que com amb el públic, la cançó que millor connecta és la de 15, perquè bueno, al final, doncs, basada en altres circumstàncies que em van passar a l'adolescència, bueno, grans rasgos és una malaltia, doncs vaig tenir la sensació d'haver perdut molts anys de la meva vida i sobretot de la meva adolescència, no? I crec que això ens ha passat algun cop a tots, sigui l'adolescència o no. Llavors, aquesta sensació de pèrdua de temps crec que connecta bastant. Doncs ara mateix a nivell de cançons que crec que puguin valorar millor els membres no et sabria exactament quin és, crec que bueno, òbviament la de 15 com he comentat abans doncs, connecta bastant, però crec que el que busco en general amb totes les cançons és que tant a nivell de lletra com a nivell de so es generi aquesta atmosfera de nostàlgia i de recordar i crec sincerament que doncs, amb el so que proposo ja genera aquest ambient. Llavors, la meva idea és que a través de tant la lletra com el so com la performance es pugui connectar amb un passat, amb una nostàlgia, amb un recordar. Llavors, crec que la de 15 sincerament és com la que millor es valorarà i sí. I recordo perfectament quin va ser el meu primer concert i el meu concert debut. El meu primer concert va ser a un local de música d'aquí d'Andorra, que és bastant conegut perquè és un dels únics, o l'únic, que es diu La Fada Ignorant. És un local que li tinc un montón d'apreci, un montón d'amor. De fet, aquest estiu tornaré a fer un altre concert. El Toni, que és l'amo del local, ens va acollir a qualsevol música.

0: i que li proposi un concert, i és un espai, un lloc que ens dona, i bueno, i una persona, el Toni, que ens dona oportunitats que són bastant difícils de trobar en generalment, sigui a Andorra o sigui també fora, no? Trobar una sala que et deixin tocar d'una manera tan fàcil, econòmicament super assequible, doncs és de molt agrair. I no soc ni la primera ni l'última que ha fet primers concerts a la Fada, almenys d'Andorra, perquè és un lloc icònic per nosaltres i és un lloc on qualsevol proposta acostuma a ser acceptada. Doncs ara aquest últim mes he estat fent alguns concerts. El dissabte 16 de maig vaig estar a Calonge, al Festival L'Aparador, on vaig fer un concert en solitari, i demà també tocaré, demà dia 19 de maig, toco els Premis Carlemany de Lectura, bueno, en col·laboració amb el govern d'Andorra, per fer també pues, l'entrada i el final de l'entrega de premis. I crec que el concert més destacat ara per mi a l'estiu és el Festival Jambo Street Music, que tocaré el 20 de juny a les 9:45 al Cap del Carrer. I, bueno, com he mencionat abans, doncs a la Fada Ignorant també hi seré el dia 18 de juliol.
1: Doncs moltes gràcies, Marta, per les teves declaracions. I ara passem a escoltar un dels teus temes.

0: Acabem d'escoltar a Martas amb el tema No estàs, que es presenta al proper Sona Nou 2026. Una altra de les propostes pel proper Sona Nou 2026, al que està dedicat al musicat d'avui, és Joan Quadern, que és un cantautor que viu a Reus. Endavant, Joan, explica el teu proposta als oients del programa.
1: Sí, això m'ho va dir el... Bueno, el Sona Nou jo ja el coneixia, em sonava, i llavors m'ho va proposar el productor amb el que vaig gravar el disco, que encara no ha sortit, però que sortirà en quant el que m'ha dit el videoclip el tingui editat, començaré a penjar les coses, que això hauria de ser la setmana que ve. Uh-huh. El productor amb el que vam gravar aquest disco m'ho va proposar i em vaig apuntar. No, el que té a veure amb l'alumne del laboratori musical és d'haver pogut conèixer tota la banda amb la que ens presentem. Mira, som a la bateria Arnau Borrull Costa, el baix Gabriel Madrazo Rodríguez, el piano i coros l'Adriana Luri Busquets i la guitarra elèctrica i coros Adrià Sánchez Toledano. És que no ho sé de cantautor. Un dia em van dir que no fos indi, poder. Però vaig llegir que indi venia a dir que simplement que no estaves lligat a cap discogràfica, no venia a dir res. Però bueno, en el CD aquest hi ha cançons així una mica més folklòriques, hi ha com rock també, hi ha una rumba. Hi ha una mica de tot. I ara de les cançons noves que estic fent, pues, segueixo una miqueta aquesta línia. Hi ha una mica de tot, pues, va anar molt bé. La veritat és que sí, el vam assajar bastant en aquesta sala d'aquí. I molt bé, hòstia. Mira, en aquell moment només ens coneixíem amb l'Arnau i el Gabri, i hòstia, molt bona gent. I ara que s'han incorporat l'Adrià i l'Adriana també, lo mateix, i bons músics. I aquest primer concert que vam fer al Pallol de l'Auditori Musical, que va ser només amb l'Arnau i el Gabri, pues molt bé, ens vam entendre molt bé, ens va quedar molt bé, vam sortir molt contents i ja està. Suposo que la gran ha de ser el nostre amor. Està bé, aquesta cançó és una jota, que ja és com una miqueta més diferent, i parla de... Bueno, jo sóc pastor de cabres i llavors parla de... Són queixes que tinc jo als meus animals, i això és, bueno, és bastant divertit i està bé, i és prou original aquesta cançó, jo crec que destaca prou aquesta. Aquesta serà una, segur. Després, bueno, jo més enllà, o sigui, més endavant d'haver gravat el disc, he continuat fent cançons i n'hi ha que jo crec que estan molt bé. Però bueno, d'aquestes que he presentat, jo crec que les que millor entren són la de Si no m'ho sents dir, Gran ha de ser el nostre amor, Demà descansa Pere, la cançó del pal també està molt bé. Aquestes jo crec que entraran bé. De bones, poder 10. De comptant les que no són bones, igual 20. Però bueno, i aquestes, les que són dolentes, realment les he deixat de tocar i ja ni me n'en recordo. Tinc apuntada la lletra, però... volia fer un senzill primer i havia de muntar un videoclip, i la cançó del pal és una cançó dedicada al pal que utilitzo per caminar, i llavors el videoclip es fa bastant sol. És simplement que vingués el meu company de pis, que es dedica al món audiovisual, i em va acompanyar un dia a treballar i ja està.
2: Ah, molt bé.
1: I va ser així, senzill.

0: Acabem d'escoltar a Joan Quadern amb el tema La cançó del pal. I ara una altra de les propostes que es presenten al proper Sona Nou és L'home bala radioactiu, que és l'alter ego de Toño Ribot. Ell diu que fa un pop lisèrgic. És d'Amer, de la comarca de la Selva. Endavant, explica la teva proposta.
1: Sí, bueno, jo em vaig criar a l'Hospitalet de l'Infant i un dia li vaig dir a ma mare, dic, és que m'heu criat perquè es deixava de com parlo, com canto, com gravava les cançons, i dic, és que m'heu criat en un peu al català oriental i l'altre a l'occidental. I el meu nebot, que era petit, va saltar i va dir, els collons al mig, tio, Toni. I, bueno, sí. És un tema que reivindico perquè, bueno, s'ha imposat molt el català central i la gent del sud i la gent de Ponent també tenim la mala costum quan anem a Barcelona d'intentar parlar en català central i no, perquè és com si jo què sé, com si vas a Madrid i has de parlar en castellà en la persona que portes al costat que és catalana, perquè no s'enfaden, què m'ha passat sempre. Llavors, lo lema o leitmotiv de l'home de la radioactiu és català central, lo que em penja pel camal. Crec que en català central també s'entén. I reivindico la puresa de la nostra llengua. De fet, com tots sabem, l'article el, en masculí singular, és un castellanisme. Sí, que l'hem adaptat i ens hem acostumat, però, hòstia, és un castellanisme. En català pur l'article singular és lo i així te'n podria dir moltes que nosaltres també ens equivoquem molt i fotem barbarismes, però estaria molt bé que temes com doblatge de televisió, per exemple. Jo vaig fer un curs de doblatge de televisió quan tenia, no sé, 21 anys a Barcelona, un curs caríssim a MK3 de 9 mesos i m'anava molt bé i en el moment de donar-me faena em van dir, bueno, abans de donar-te faena hauries de fer un curs de normalització lingüística perquè tanques les és. I jo, que sempre m'he caracteritzat per la meva xuleria, de fet, a mi em diuen el màxim exponent del macarrisme hospitalenc, els vaig contestar i doncs heu de fer un curs de normalització lingüística a Soubatre. I bueno, crec que és de justícia que tant, igual que fan telenotícies en aranès, pugui sortir gent en tota normalitat, igual que surt Víctor Sorribes, però clar, Víctor Sorribes surt parlant en tortosí perquè està a les Terres de l'Ebre, però que poguessin tindre doblatge i intercalar un català i l'altre. No, crec que seria de rebut, ja que nosaltres defensem Catalunya, també los del sud, defensem, no, el sud, los del centre dels països catalans, defensem el nostre parlar.
0: Aquestes han estat les declaracions de l'home bala radioactiu. Ara passem a escoltar un dels seus temes, de la seva proposta al proper Sona Nou 2026.

record se va esborrant. La memòria ens para

casat en un matrimoni que sembla inventat i que no es creu ningú, no se'l creu ningú.

0: no es creu ningú. No se'l creu ningú, ni tan sols tu.
1: I ara ja ens arriba el moment de donar pas a la secció dels concerts desconfinats a càrrec de Jordi Sugranyes. Endavant, Jordi.
2: Hola, bon dia. Us parla el Jordi Sugranyes. Edició número 195 dels concerts desconfinats, aquí a la desena temporada del Musicat. Parlem de les actuacions musicals presencials que es van organitzar durant l'any 2021. Una vegada s'havia acabat el confinament domiciliari amb una legislació amb restriccions. A la sala Antiga Fàbrica d'Am de Barcelona, el 15 de juny de 2021, es va celebrar el quart concert preliminar del 21è concurs Sona Nou. Hi van actuar Rocco Banana, Microones, Dan Peralbo i La Fera. Escoltarem a Rocco Banana. Feia poques setmanes havia finalitzat un toc de queda i també havia finalitzat un estat d'alarma. Calia seure en seients separats i dur posada una mascareta. Faltava poc per posar fi a l'obligatorietat de dur mascareta en exteriors, a un metre i mig de distància.

0: Merci. Merci, merci. Però nosaltres som Rocco Banana, Edu al baix i la veu, Maki guitarri.
1: I fins aquí la secció de concerts desconfinats. Us ha parlat el Jordi Sugranyes. Fins la setmana que ve.
2: Moltes gràcies, Jordi, per aquesta secció de concerts desconfinats. I fins la setmana que ve.

fins aquí hem arribat amb Musicat d'avui, que està dedicat als nous músics que es presenten al proper Sona Nou 2026. Hem pogut escoltar Brissó Llunet, Quitus, Martes, Joan Quadern, L'Home Bala Radioactiu i, com no, el concert desconfinat a càrrec de Jordi Sugranyes. I ja sabeu, escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura es dona llibertat.

bona nit, és a Ràdio Vilafant. Esteu entrant dins el cau de la via.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: I doncs, com deia la cançó tan coneguda d'autor anònim, després d'un diumenge sempre arriba un dilluns, malditos romanos, és el que hi ha, senyores i senyors. Com diem cada dilluns, un dilluns diferent és un dilluns que comença d'una manera i acaba d'una manera semblant. És el que hi ha, uns treballant, els altres fent festa i els altres no fotent ni brot. Com sempre i a qualsevol lloc on baixis, Dos que no foten ni brot, sembla ser que cada vegada augmenta el producte, O sigui, el producte és molt maco, Sí. Com se'n diu aquest producte? Ah, ni un fot ni brot. En fi, estem tots contents i meravellats de la deriva, Deriva, sobretot deriva, sense timó i sense aquestes coses, per això se'n diu deriva, Apa, cap allà on sigui, tant li fot, és igual, no. Avui és dilluns, comencem la setmana, com sempre, comencem la setmana, bueno, no la comencem com sempre, aquesta vegada no. Avui notareu, oi, que no tenim la veu de l'Annabel aquí per saludar. Pues senzillament és perquè l'Annabel avui no hi és. Com sempre, tothom té els seus assumptes i el seu temps i el seu espai, i llavors doncs aquí ho fem així. Tens que fer, fes, no passa absolutament res. Vosaltres, que sou uns meravellosos i meravelloses oïdors, oïdores, sempre acabeu comprenent totes aquestes petites inconveniències d'un programa en directe. Bueno, doncs ja està. Au, com que ja hem saludat i ja hem tot això i pim-pam-pum, aprofitaré per dir una cosa que... Oh, oh, oh. I sí, ahir me'n vaig anar a veure una cosa que feien a Figueres, al Teatre Jardí. Feien allò, no sé, homenada, que sortien, cantaven i tocaven, una escola de música o una cosa d'aquestes. És igual, La qüestió és que quan es va acabar, per fi vaig conèixer a l'Antònia. Antònia, saluts des d'aquí. És la mare de l'Annabel. Per qui no ho sàpiga i no segueixi el programa i avui s'hi afegeixi per casualitat, doncs que ho tingueu clar. Antònia és part del grup de fans que escolten aquest programa sempre en directe. I la vaig conèixer i és una dona encantadora. Ja està, no diguem més. I ara sí, doncs, seguiu amb el programa, I piquem-li una mica més de música. Sí, perquè avui, com que estic sol, no vull pas que us canseu gaire escoltant la meva meravellosa veu. Per favor.

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Bueno, encara que avui l'Anabel no hi és, hem de dir que ens envia notícies i reportatges dels llocs on ella va participar o hi fa presència. Us en recordeu que la setmana passada pues, ens va parlar de l'oncotriatló, que ho feien a Llançà, que era una nova edició d'esport, esforç i solidaritat, on la gent pues, anava, nedava, corria i anava en bicicleta, val? I tot això era per una causa molt, molt, molt justa. Eren 16 equips que són els que van completar aquest repte entre el Port de Llançà i l'Albera. Vale, així. Llavors hi havia natació amb aigües obertes, ciclisme i cursa a peu per donar suport a les persones amb càncer i les seves famílies. L'Anabel i les tintoreres, lògicament, també hi eren participant i, a més, col·laborant. Una col·laboració d'aquestes que elles fan total i absolutament desinteressades. Diu que la recaptació va superar els 17.000 euros. O sigui que aneu-vos veient com funcionen aquestes coses. La generositat és el motor que mou moltes ànimes, i així és allò. I bueno, i agraeixen doncs, a l'Ajuntament de Llançà doncs, per poder-ho fer possible. I llavors la frase, l'oncotriatló no és només una prova esportiva, és una comunitat que pedala, neda i corre per una mateixa causa. Doncs així es queda la cosa. Que ho sapigueu i que ho tingueu clar. L'any que ve, si us sentiu a dir, aneu-hi, acosteu-vos-hi, no costa res, simplement, pues, jo què sé, deixeu anar alguna col·laboració i, escolta, i una part del món, encara que sigui petita, us ho estarà agraït. És així la vida. I ara pues, posarem una altra chanson, com diuen els francesos, diuen chanson, a poder dir una cançó, però bueno, ells són així de complicats. A veure què diu, que ara l'he perdut, mare de Déu senyor, per què ho faig? No sé què, tiqui-ti, pum-pum, l'he perdut. Com que, ah, no, doncs mira, ja l'he trobat, a veure si és aquesta, sí, vinga.

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: Més coses, més coses. Oh, senyor. La setmana passada, pues aquí un servidor se'n va anar a Calonge amb la nostra també apreciada i benvolguda Neus Martí, l'autora del llibre El cor de les meves tetes, oi?

I pues vam anar allà a fer la presentació del mateix llibre a la llibreria La Fàbrica de Calonge, que és una entitat doncs, compromesa amb moltes activitats que es fan dintre del poble. Coincidint que també era el primer dia en què es començava, es donava el tret de sortida al Onco Music Fest. Onco Music Fest, que també doncs, és un festival de música que organitza l'associació, i en allà doncs, la gent hi va posar el que es va. Uns van a tocar de manera altruista, els altres van a fer feina de manera altruista, i després hi va doncs, el públic, que de manera menys altruista és la que s'espera doncs, que aporti la part allò econòmica d'ajuda a les activitats que dedica l'agrupació a aquests diners, que és també doncs l'estudi contra el càncer, aquesta vegada em sembla que era a Palamós, sí, crec, no me'n recordo, no ho tinc, és igual, se m'han anat al cap, però és igual, la qüestió és que també va estar molt bé, una gent agradable, afable, i que va respondre doncs amb les expectatives previstes, gent que s'implica, gent que treballa i gent que també vol, per què no, que el món sigui una mica millor, tot i que és complicat. Pues això és el que una setmana muda, encara que no ho sembli. Al final semblaré un reportero dicharachero d'aquells que van a tots cantons, però bueno, en fi, si no, de què parlaríem, oi? De què parlaríem? Ai, no, ja, que parlin altres d'altres coses. Nosaltres anem fent una cançó, què us sembla? Sí o que bé? Pues aquesta, a veure, ara per què no? Ah, sí,

0: Al cau de l'àvia, els somnis dormen, però poden despertar.
1: I doncs, quines coses, tu, mare de Déu, senyor. Bueno, doncs, ara toca aquell moment tan apassionant. Oh, que bé, oh, ja toca, oh, que bé, tots aquí. Calleu tothom, anem a escoltar, perquè ara ja, oh, parlarem de salut, la salut, aquestes coses que de tant en tant, doncs, parlem d'ella, no?, de la salut. Ai, sí, és tan carregós cuidar-se, mare de Déu, senyor, amb lo maco que és passar de tip i la vida loca, Després ja, molts anys, ja tot irà bé. Mira, parlarem de la pinya. Anana, segons la nomenclatura original. Aquesta fruita, pues, la va portar aquí vos, en Cristóbal Colón. Què vols? Hola, tu, mira, m'ha arribat aquí, què és això? Pues això és una nana, pues li diré pinya i me l'emporto cap allà, que la gent va una mica així com restreta. La pinya podràs preparar postres festius. Oh, que maco. A millor preu que amb altres fruites exòtiques com el maracuyà. Té molta aigua i menys sodi que el maracuyà. Per això ajuda a combatre l'embotiment abdominal. Sempre quan es mengi el natural, la pinya té una enzima, que és la bromelina, que ajuda a disgregar les proteïnes, el que afavoreix i accelera la digestió del formatge, la carn, el peix o el marisc. En l'estómac, clar, evidentment. Amb aquesta fi, tu pots incloure daus de pinya a l'amanida o servir-la en el postre amb gengibre, amb iogurt o amb kefir. He provat el kefir, la veritat. Degut a la seva riquesa en quercitina, actua per un altre costat com un potent antioxidant i antiinflamatori natural. Tinc en compte si pateixes artritis, tendinitis, esguinces, tensió muscular i, com no, el meravellós, etc. De fet, la quercetina i la bromelina presents a la pinya crua poden bloquejar el procés d'inflamació que causa el dolor del nervi ciàtic. S'inclous en el menú amb coses fumades, embotits o patès, faràs bé en fer un foradet a la pinya. Pel seu contingut en bromelina i vitamina C inhibeix la formació d'unes substàncies dolentes que es formen a l'estómac quan s'abusa d'aquest tipus d'aliments, patès, embotits, etc. També destaca pel seu aport en àcid fòlic, flavonoides i vitamina C, que són tres nutrients que donen un impuls a les defenses. Per reforçar aquesta acció, doncs, afegeix pistatxos, que són una font de ferro i zinc meravellosa. Ja està, o sigui, oh, que bé, anem a menjar pinya, oh, sí, anem a menjar pinya. Però recorda, pinya natural, la pinya amb almíbar té tendències a portar pes, no? I la pinya ja cremada, amb no sé, doncs té altres tendències, Aquí estem parlant de la pinya natural, no, la pinya colada tampoc. És que, pa què, vinga, som-hi.

0: El cau de l'àvia, l'avui, és el demà del teu ahir.
1: Mare de Déu, oh, quina cançó més profunda. Ui, senyor, de la... una mica estava dormint. Us ho dic així sincerament. Hi ha hagut un moment que he de fer un esforç per despertar-me jo sol, perquè és que m'adormia. No sé, aquesta música, oi que sí, és tan animada. En fi, anem a seguir parlant de la salut. Ai, sí que la salut, que estic tan bé amb la salut. Mira, aquesta és una cosa rara. Ulmària, gengibre i llimona per baixar la febre. Ah, si hi ha una tisana que ajuda a baixar la temperatura corporal i alleugeria els sistemes de les símptomes de la grip, és aquesta, ulmària. Encara que la febre és un mecanisme de defensa que té el nostre cos per millorar la resposta del sistema immunitari, a vegades ens deixa tan aixafats que necessitem un remei que ens doni una petita tregua. Ulmària. No sé què és la ulmària. Tampoc ho buscaré. Avui en dia tots podeu buscar-ho. Ho escrius en el d'això i t'ho diu. Ulmària. Doncs això, això i això i l'altre. Hi ha una cosa que et diuen que avui en dia qui no sap és perquè no vol. Així, fàcil, eh? Bueno, ja, mira, tenim una culleradeta rasa d'ulmària, mig llimona, mitja culleradeta de gengibre i una cullerada de mel de romero. Oh, que bé. Fas bullir el contingut en una tassa d'aigua amb la ulmària, o gengibre i el llimona tallat a trossos durant un parell de minuts. Deixa reposar, filtra i pren a temperatura tèbia. Després d'endolçar-lo amb la mel. Veus dos o tres tasses d'aquesta infusió al dia. Dos o tres tasses, imagina't. No es recomana la ulmària a persones amb al·lèrgia als salicilats, a les que prenen anticoagulants o pateixin una úlcera d'estómac o hemorroides sangrants. Això és el mateix pels que són al·lèrgics o tenen intolerància a el que abans s'anomenava aspirina. Tingueu-ho clar, el que tingui intolerància o al·lèrgia a l'aspirina es recomana que aquesta cosa no se la begui. O la resta, vosaltres mateixos, aquí sí que ja no hi podem fer res més. I ara sí, ara anem a posar una cançó, allò que dius, mare Déu senyor, escolta, tu, això, de la marinera, no falta que la trobi, perquè, ah, mira, posa aquest, a veure què diu.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Bueno, tu... És fort. Aquesta és una... És un consell per la dona, eh? Ara m'expliques. Pues, sento que aquí diu que és un consell per la dona. Diu que moltes vegades prenem més dolços que el que seria necessari, oi? I doncs una de les coses que passa en la sobretaula quan estem allò de xerrameca i tal i qual, doncs el que es retarda molt és el rentat de les dents. El que no tothom sap és que rentar-se les dents just després del postre pot estalviar un bon nombre de calories, per tot això que es deixa de menjar un cop que hem fet aquesta rutina. Sí. Però un altre costat, els dentífrics que s'elaboren amb ingredients com el fonoll, el regaliu o la canela deixen un lleuger regust dolç que ajuda a donar per finalitzada un menjar amb l'agradable sensació a la boca de oh que bé, oh que bé, oh que bo. Això, a veure, deixem de banda els golafres, eh? Ja m'enteneu. Per un dia, per una estona, per un moment, i pom, i això a base de repetir-ho és oi, senyor. Pues aquestes coses són les que passen. Ai, mira una cançó, a veure què tal.

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Sí, senyores i senyors. Oh, que maco, que bonic, que preciós. Ai, sí, sí, sí, sí. Tots anem pel mateix camí de ser feliços. Oh, és... Mira, això és pau mainada, eh? La fruita i la verdura que reforcen el seu aparell respiratori. Les vies respiratòries estan recobertes per un teixit que es diu la mucosa, que actua com una primera barrera davant dels virus i les bactèries. Com l'estat de salut del teu fill depèn d'aquest primer sistema de protecció, és molt important reforçar-lo. I com, diràs? Pues amb verdures, hortalisses i fruites d'intens color taronja o verd. Tots aquests aliments destaquen pel seu contingut en beta-carotens, que és un pigment que fortaleix els teixits amb mucosa. Pots preparar purés de carbassa, crema de carrota i puerro, espinaques a la crema, truites d'espàrguls, etc. I oferir-li com a postre mandarina, taronja, caqui, mango i, com no, etc. Pots provar-ho, Ja saps, el postre és un dels moments més divertits. Menja't això, que és molt bo. No m'agrada. Menja't allò, que és molt bo. No m'agrada. Pues no em menjaràs més pastets. Ah, pues llavors s'apaga, no sé què. I ja està. I al final, pues, menja't un dònut i ja m'ho explicaràs d'aquí 25 anys. La vida és així de meravellosa. Bueno, joves, com diuen d'això, posarem una altra cançó i després anirem a fer allò que diuen el cafè, eh? Oi, oh, ja t'han anat a fer el cafè, com sempre.

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: Bueno, tu, com aquell qui no vol la cosa, hem arribat al punt de la mitja programació. Ara és quan les vostres orelles, doncs, reben un descans d'aquesta melodiosa i cristal·lina veu que surt a través de les ones i podeu escoltar, doncs, música. Que, en definitiva, també d'això es tracta. Música. I mentre vosaltres escolteu música, doncs, aquí jo em vaig a prendre un cafetó. I d'aquí un moment, doncs, tornaré, com deia la pel·lícula, he vuelto... Quines coses...

Bueno, doncs aquí està la cosa. I ara ja tornem a ser aquí i anem per coses més divertides, si es pot dir. Mireu, hi ha una dita que diu en castellà: así come el mulo, así caga el culo. Oi, senyor, mare Déu, senyor. Mira, això a què ve? 57 fulles de paper de vàter és el promig que utilitza cada dia una persona. Però aquesta xifra pot variar segons el país

del que estiguem parlant. A Europa es gasta una mitja de 8 quilos de paper de vàter per persona i any. A Estats Units aquesta xifra es dispara fins a arribar als 22 quilos. És una qüestió de cagons, eh? Que cagon eres? Doncs això, ja ho sabeu. Si depèn de lo que menges, doncs així gastaràs el paper. O vés a saber, no sé, potser hi ha gent que una fulla en té prou i hi ha gent que en necessita com 38 per fer exactament lo mateix. Jo aquestes coses, jo aquí ja no m'hi fico. Cada un té el que té i cada un fa el que fa.

Bueno, bueno, tu, com aquell que diu, ai, sí, ara un dels invents més importants de la humanitat. Un invent sense el qual la majoria de la gent no podríem viure. És tan necessari, tan necessari. Estem parlant de la batidora, la batidora. La primera va ser inventada per Herbert Johnson en 1908. No era elèctrica, era mecànica. Val, i va ser comercialitzada per l'empresa nord-americana Hobart Electric Manufacturing Company. Tu, ostres, mira, que cas, sembla que sàpiga parlar anglès. O sigui, era mecànica, veritat, no era elèctrica, oi? I la va comercialitzar una empresa que es deia Hobart Electric. En fi, per oferir-la als restaurants. Però no va ser fins a 1922 que arribaria la batedora elèctrica, que va ser una aportació d'un altre nord-americà, Stephen Poplawski. Sí senyor, té americà total. En els seus orígens, les batedores es feien servir principalment en els hospitals, on es precisava d'un mitjà per poder triturar i barrejar bé diferents medicaments amb els aliments. Oh, quines coses. En fi, doncs això, ja ho sabeu, la batedora, la batedora. Avui en dia pots fer coses amb la batedora, sí, ui, moltes coses. I a la cuina, doncs en pots fer moltes també. Què vols que et digui? És el que hi ha. Ui, no, aquesta no, no te vulguis colar,

Bueno, i ara una d'aquestes preguntes que la gent es fa. Ai, me la faig cada dia aquesta pregunta, senyor, com és possible que algú me l'expliqui? És que és d'interès allò mundial. Fins i tot en el fons de la galàxia hi ha elements vius que també s'ho pregunten. Ai, senyor, doncs aquí tenim la resposta. Què és la paradoxa de l'oxigen? Es tracta d'un fet que no deixa de sorprendre, ja que siguent l'oxigen imprescindible per a la vida, també és la causa de l'envelliment. I és que és la substància oxidant per excel·lència, responsable de que se generin en el nostre cos radicals lliures tan tòxics que provoquen mals cel·lulars. Les conseqüències finals van des de l'envelliment fins al càncer. Paradòxic, oi? Doncs així és com funciona la cosa. I la veia, d'allò que uses, allò que acabes. I poca cosa més, la llei de la selva. A veure...

Bueno, ara, ui, aquestes són les bones, eh? Oh, senyor, senyor, oh, que bé, tu, hem de mirar, hem de fer-ho, oi, ho trobarem, sí, sí. Oi, que bé, ho hem trobat, i ara què? Van fer un telescopi que tan avançat, que la seva funció és buscar planetes semblants a la Terra fora del sistema solar. Aquesta previsió està previst que sigui pues, en el 39, quan el telescopi espacial Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor pues, substitueixi el Hubble i el James Witt a la búsqueda de planetes ubicats en les proximitats del sistema solar amb condicions semblants a la Terra. Els planetes semblants al nostre que orbiten al voltant d'altes estrelles són molt difícils de trobar i per al moment no es poden detectar amb les capacitats de les missions espacials planificades. En fi, jo us ho explicaré d'una manera més simple. Ja pots trobar un planeta fora del sistema solar o a l'altra punta de la galàxia, ja no et dic de l'univers, només de la galàxia, fora del sistema solar, tenint en compte que estem quasi com se'n diu això? Al vòrtex, ara me'n recordo, com era això? Al borde, saps? Quasi a la punta de la galàxia, no? Pues, allà estem, no? I volen mirar a veure si hi ha planetes por ahí. Esclar, llavors, el primer que tens que fer, està molt bé que trobis planetes, ui, aquest planeta. Primera que no n'encertaràs ni una, perquè, esclar, a la quinta forca, inclús una mosca es pot semblar mascle i ser femella, que vols que et digui, funciona així, no? I després, doncs, a veure com t'ho muntes per organitzar un viatge fins allà amb una nau que hi pugui haver-hi tot el necessari per viure allà unes quantes generacions, perquè el viatge d'anada mai te garanteix que serà un viatge de tornada, i ja està. I què hi farem amb una nau? Pues, amb una nau hi posarem a tot el món. Ai, senyor, tanta il·lusió, tanta... I en canvi és una cosa meravellosa, perquè sí, veus que l'espai, pues, tot pot estar tan lluny com vulguis que s'ha d'investigar tal i que qual, i en el mar, dins del mar, en el fons del mar, de tota la porqueria que hi tirem, doncs va fent la seva feina, que casualment a casa ningú li importa. Aquesta és la cosa curiosa, no? De la gent, no, de l'espècie, eh? O sigui, mirem ben lluny, no? Ui, mirem lluny, lluny, perquè així, mirant lluny, no veiem la merda que trepitgem, cosa la qual podríem dir que és molt trist, però en definitiva no deixa de ser normal a la nostra espècie. Ja està, poca cosa més.

una altra d'aquestes de marcianos. Un nou mètode del que s'ha fet Rosso, la revista Nature Communications, permetirà produir biocombustibles al planeta Marte, lo que afavorirà l'autonomia dels possibles assentaments que s'estableixin en aquest planeta. Per la seva fabricació es faran servir tres recursos presents a Mart: el diòxid de carboni, la llum solar i l'aigua congelada, a més de dos microbis que arribarien des de la Terra. Mare de Déu. En fi, tot és possible, veritat, tot és possible. L'altre dia vaig veure la primera pel·lícula de Star Wars. Per tant, tot és possible. És una cosa curiosa, però és així. Tot és possible, com et diuen.

I ara una pregunta per a aquells que creuen en les teories de la conspiració i coses per l'estil. Diuen que dues notícies amb el temps, una diferenciada de l'altra, doncs potser sempre acaben tinguent alguna relació. Llavors cadascú pot interpretar-ho com vulgui, i llavors doncs aquí va la qüestió, que és molt simple. Mira, en l'any 2022 la NASA teòricament va portar a terme el seu primer experiment miner a la Lluna. Diu que no sé què, una cresta a prop d'un tal cràter Shackleton, que podria tindre gel, però que ha sigut un enclau triat per arribar a portar aquesta missió d'extracció. Vale. És un robot, oi? Segons sembla que era equipat amb un taladre especial que intentarà perforar fins a un metre de profunditat. O sigui, l'any del 2022 deien que enviarien això allà a foradar el terra. I ara fa poc han tornat a anar a la Lluna. I tothom es pregunta, pa què? Doncs els que busqueu teories de conspiració, aquí teniu una endevinalla. Perquè des de llavors fins ara, oi que, senyor, què serà, pues no ho sé.

i amb aquesta cançó doncs estem a les portes allò de marxar per avui, moltes gràcies a tots aquells que heu tingut la santa paciència de compartir amb nosaltres doncs el cau de l'àvia, sabeu que sempre sou benvinguts, estimats i estimades oients, per bondat, que la nit sigui propícia i el rest de la setmana sigui pues, naturalment bona. I està, estimeu, de la manera més simple, feu que aquella gent a qui estimeu ho sàpiguen. No es tracta de que us estimin a vosaltres, es tracta de que sàpiguen que vosaltres els estimeu. I dit això, poca cosa més ens queda per dir avui. Només

0: Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. Arribem a la 601. En aquesta edició, a la història de la música dance, escoltarem produccions d'un cantant que ens arriba des de Nord-Amèrica, anomenat Grant Miller. Després farem un repàs al que va ser la gran festa de la música dance dels 80, el Movistar Arena a Madrid. Escoltarem el número 1 de la Billboard i seguirem escoltant molta més música que va sonar a Madrid i que també sonarà a València el 18 d'octubre. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Grant Miller és un artista d'Italo Dance afincat a Alemanya. Nadiu d'Estats Units, va viatjar a Europa en busca de fortuna. Va conèixer el cantant Fancy, qui el va ficar al món de la música.

0: Miller viu avui en dia a Indianapolis, als Estats Units. És un home simpàtic i amable que durant els darrers anys, després de deixar el món de la música disco, ha treballat com a actor, com a model, ha arribat a desfilar amb la top Eva Ergizova i com a ballarí, donant-se la circumstància de que molt poques persones als Estats Units saben que durant una molt recordada època a Europa va ser cantant.
1: Hola, soy Grant Miller.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Avui farem un programa diferent al que fem habitualment, ja que el 26 d'abril del 2025 al Movistar Arena a Madrid, abans anomenat Wishing Center i molt més abans el Pabellón de los Deportes de Madrid, es va fer el show de la discoteca dels 80 realitzat per Charm Music. Un show presentat per Toni Peret, que anava a Madrid amb tren, com varen anar molts catalans.

años encerrado, yo.

el primer a trepitjar l'escenari central del Movistar Arena, ple a vessar, 17.000 persones per veure un espectacle únic. Això sí, ens vam haver de desplaçar a Madrid per veure aquest espectacle, i a l'octubre tindrem de fer el mateix a València, perquè només hi haurà dos bolos a l'estat espanyol. I després de l'actuació del Fabio Roscioli, del Ryan Paris, va pujar a l'escenari el Ken Laszlo, l'intèrpret que també ens va fer vibrar. A més, tots anaven acompanyats d'un cor de ballarins. Un espectacle únic, us el recomano. El, no el 100%, sinó el 1000 per 1000.

I entre intèrpret i intèrpret sortia una cabina des de dalt de l'escenari. Baixava a l'escenari i el Toni i l'Edu, el Jumper Brothers, ens feien ballar amb el seu ritme. I de la música d'aquest Laszlo anem a escoltar ara la de la cantant Samantha Fox i el seu Touch Me.

un show discoteca de los 80 presentat per Sharp Music, que va portar també Mi Commission. I és que va ser un espectacle viure'l junt amb 17.000 persones, presentat en part per Toni Peret i en part pels Jumper Brothers.

Deixem discoteca de los 80 per després del número 1 a la Billboard el 1985.

We Are The World és una cançó escrita per Michael Jackson i Lionel Richie el 1985, produïda per Quincy Jones i enregistrada pel supergrup anomenat USA for Africa. La gravació de la cançó es va realitzar el 28 de gener del 85 i fou publicada el 7 de març del mateix any pel segell discogràfic Columbia Records. Els beneficis obtinguts de la cançó foren donats a una campanya humanitària per intentar acabar amb l'hambruna a l'Etiòpia.

va ser número 1 del 13 d'abril del 1985 al 4 de maig del mateix any. Aquest ha estat el número 1 avui a la Billboard americana.

Benvinguda a Hot Dance 80. Si ens acabes de sintonitzar, avui escoltarem els intèrprets que varen actuar en directe al Movistar Arena a Madrid el 26 d'abril. Un show organitzat per Char Music i presentat per Toni Peret i el Jumper Brothers. I si no ho has escoltat, el Toni Peret va anar a Madrid amb el tren, amb l'AVE, com varen fer molts i molts catalans.

I seguim escoltant la música dance dels 80. El proper protagonista serà P-Lion, una cançó que es va publicar a finals del 1983.

I seguim escoltant, com sempre, música dance dels 80. Ara escoltarem la música de Fancy, que a més del bolero feia això també.

I seguim escoltant més música de la discoteca dels 80. Ara ens arribarà el Silver Pozzoli.

80, repassant tots els intèrprets que varen treballar, que varen fins a gaudir al Movistar Arena. Ella és la Ivana Espagna i ens deia que la truquéssim.

I qui ens va aixecar dels seients al Movistar Arena va ser Sissi Kaatch. I és que aquesta dona encara fa ballar i gaudir a la gent quan es posa sobre l'escenari. Això és Strangers in the Night, que estranys a la foscor.

I la següent a pujar a l'escenari va ser Venus. No, no, Venus no, va pujar Bananarama. Ens va interpretar aquest seu gran èxit, Venus. Venus.

i l'intèrpret espanyol que va trepitjar l'escenari a la discoteca de los 80, sabeu qui va ser, no? Ell és l'Ivan i això és...

Estàs sintonitzant Hot Dance 80. Recorda, si vols demanar quelcom, m'has de fer una nota de veu al 626-440-111. Aquest és Precious Wilson i això

Precious Wilson, amb Eruption. Això és Cry For Me. Una altra formació que va estar a Madrid van ser els Bad Boys Blue. You Are a Woman.

Avui escoltant a Hot Dance 80 els intèrprets que varen actuar al Movistar Arena Madrid el 26 d'abril del 25.

és la música dance dels 80. En aquesta ocasió, You Are a Woman, dels Bad Boys Blue. I la propera, a trepitjar l'escenari central, Otawan, Hands Up. Ens queda aquesta i una altra cançó per acabar aquesta edició 601 de Hot Dance 80. Recorda, Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la producció de la Susi Bautista i Navarra, des de la coordinació tècnica i musical en Barbarroja Show, i aquí, dirigent, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado.

I acabem aquesta actuació, acabem aquest bolo que va ser impressionant amb Alpha Bill i Forever Young. Adéu-siau, bye bye, adiós.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a
0: Icat. I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.

is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to

talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.